0: Marxeu connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 7 de maig, i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: doncs avui al Connectats parlarem de migracions, drets i treball. La xerrada que dona el tret de sortida al maig cooperatiu del Prat de Llobregat. Parlarem amb Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de l'Ajuntament del Prat, i Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la visita del Papa a Catalunya, més de la tensa relació que manté amb l'administració Trump i el brot d'antivirus a bord d'un creuer. A partir de les 5 coneixerem Gota, l'espectacle de màgia i teatre de Xema Muñoz. Continuarem amb Patrimoni, amb la història del republicà Joan Blázquez Arroyo, explicat a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I acabarem amb Cultura i la visita del director de Camerata Castellà, Carles Miró. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, la Creu Roja va donar gràcies a Terrassa en un reconeixement a totes les persones, empreses i institucions que fan possible la seva tasca a la ciutat i a les poblacions veïnes. És una manera de posar en valor la xarxa de suport que fa possible l'acció humanitària de l'entitat. Actualment compta més de 6.700 persones sòcies i aquest any s'ha volgut reconèixer especialment les 260 famílies que mantenen la quota d'un familiar que ja ha mort com a llegat de solidaritat. Representen el 4% del total. Anna Bertran, presidenta de l'entitat, va dir que les formes de pobresa, les emergències i les maneres d'enfrontar-s'hi canvien amb el temps i l'única cosa que es manté és el compromís amb la humanitat. Altres xifres que demostren l'arrelament de l'entitat a la ciutat són les 700 persones voluntàries que ofereixen 54.000 hores anuals d'acompanyament, atenció i suport integral a més de 11.000 persones vulnerables. Són 400 accions al dia. L'acte, titulat Gràcies, es va celebrar a l'Auditori de Terrassa el dimecres passat i el tinent d'alcalde, Nuno Duque, també hi va assistir i va destacar la tasca de l'entitat, la seva trajectòria i el seu important capital social.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Canvi d'etapa al capdavant del Banc Sabadell. Marc Armengol ja és oficialment el nou conseller delegat de l'entitat financera. Tot plegat després que ahir al vespre la Junta General d'Accionistes, que va tenir lloc a Fira Sabadell, el ratifiqués en el càrrec. Armengol substitueix així César González Bueno, que ha estat conseller delegat del BS en els últims 5 anys. Un relleu que s'ha escenificat durant la Junta d'Accionistes, la primera des que l'OPA del BBVA va fracassar i en la qual hi han participat unes 500 persones. Davant de totes elles, el nou conseller delegat del Banc Sabadell, Marc Armengol, va fer el seu primer discurs, en el qual va reivindicar la posició de solvència del banc i també la necessitat de continuar modernitzant-lo a nivell tecnològic.
3: El banc està en un gran moment, però vivim una època que no està exempta de reptes. El sector financer està immers des de fa anys en una transformació profunda, que lluny d'aturar-se es troba en fase clara d'acceleració. La competència creix, apareixen nous models i el client es torna cada cop més exigent. La tecnologia està canviant la forma de fer banca. La utilització de les dades, la intel·ligència artificial i la capacitat d'anticipació estan elevant el nivell de repte per mantenir-nos competitius.
2: Per la seva banda, el president del banc, el sabadellenc Josep Oliu, va agrair la tasca de González Bueno en l'OPA del BBVA i el va felicitar per haver conduït el Sabadell cap al millor moment de la seva història, va dir textualment.
0: Gràcies, Julià. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La final a 4 de la Basketball Champions League ja és aquí. Avui dijous es disputen les semifinals a l'Olímpic entre la Laguna Tenerife i Ritas Vilnius a les 6 de la tarda i entre l'Unicaja de Màlaga i la EK d'Atenes a les 9 de la nit. Els vencedors dels dos duels s'enfrontaran dissabte a la gran final a partir de les 8 del vespre. Abans, però, a les 5 de la tarda de dissabte es jugarà el partit que definirà la tercera posició. Per aquesta cita tan destacada que se celebra per primer cop a la ciutat, Badalona Comunicació prepara un desplegament especial amb la retransmissió en directe de tots els partits a través de Ràdio Ciutat i la final de dissabte a Televisió de Badalona. La programació començarà aquesta tarda amb un especial del Badalona 360 i, a més, entre les dues semifinals hi haurà un programa especial des del Palau Olímpic, simultàniament per ràdio i televisió, presentat per Xavi Ballesteros, Montse López i Albert Guerra. Durant aquesta setmana, l'ambient de prèvia ja es nota als carrers, on els aficionats han arribat amb la il·lusió de veure el seu equip alçar el títol de campió. Però aquest esdeveniment no és només esportiu, ja que la ciutat també acull activitats per apropar el bàsquet i els seus valors a tots els assistents. Fora de l'Olímpic, a la plaça President Tarradellas ja es pot visitar la Fan Zone, on es troben diferents pistes de bàsquet i activitats per anar escalfant motors. Els primers a passar-s'hi han estat les escoles, per exemple l'Arrels i el Betúlia, que han tingut una jornada d'allò més entretinguda i que inclús han pogut gaudir de la presència de l'ambaixadora de la FIBA, Anna Cruz, per fer una competició de tir amb els alumnes de 5è i 6è de primària. Un dels professors d'aquestes classes és el David Cortés.
5: Per nosaltres fantàstic, perquè a l'escola ens agrada molt el bàsquet, l'escola Betúlia agrada molt el bàsquet i els nens estan encantats, les nenes també s'ho estan passant molt bé. Una llàstima que no vam poder celebrar això amb la penya. El bàsquet es porta per dins, al final Badalona també es viu el bàsquet.
4: Per la Fan Zone també hi passaran al llarg dels 3 dies diferents celebritats i creadors de contingut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat, Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui arrenca el maig cooperatiu al mes de l'economia social del Baix Llobregat, que des de fa anys organitzen conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats. L'arrencada es farà al Cinema Capri amb una xerrada i una projecció cinematogràfica a 17:45 de la tarda i l'entrada és lliure. Escoltem Cristina Casas, tècnica d'economia social de l'Ajuntament del Prat.
7: Es presentarà el maig cooperatiu i es farà una taula rodona sobre migracions, drets i treball i com col·laboren l'administració i les entitats d'economia social. Seguidament es projectarà el film El viejo roble, de Ken Loach.
6: De fet, des d'avui hi ha pràcticament una activitat cada dia en el marc del maig cooperatiu. Horts i arts a Cal Tudela, la jugateca de la Festa Esplai, activitats de ceràmica, visites al Parc Canari i l'obrador de l'Est Imperfect, entre moltes altres. Una de les activitats centrals serà la sessió de Social Elevator Pitch, que organitzarà el NIU dimarts de la setmana que ve a promoció econòmica.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El passat 5 de maig es va fer una ofrena floral i un minut de silenci en commemoració del 81è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen per part de les tropes aliades. L'acte es va dur a terme als peus del Monument de la Memòria, escultura erigida l'any 2017 a la plaça del Mirador de Castellà, on també es poden trobar 5 llambordes Stolpersteine en reconeixement de 5 castellarencs que van patir la barbàrie nazi. Els 4 primers, Francesc Valls, Francesc Omelles, Ramon Puig de Lloses i Josep Rovira, foren deportats a Àustria als camps de Mauthausen i Gusen. El 5è, Enric Omelles, fou deportat a Alemanya al camp de Buchenwald. Aquest acte de reconeixement emmarcat dins del conjunt d'activitats organitzades al llarg de la setmana en homenatge a l'alliberament de Mauthausen va ser impulsat per l'Ajuntament de Castellà. Així mateix hi va col·laborar l'Amical de Mauthausen, una associació fundada l'any 1962 amb l'objectiu d'agrupar i donar suport als familiars dels republicans deportats al camp austríac que li dona nom, així com als altres camps del Tercer Reich. La cerimònia va comptar també amb la presència del seu president, Juan Manuel Calvo Gascón.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: El Centre Integral de Simulació Avançada, o CISA, de WIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situats al campus Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera i ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcàntara, responsable del CISA, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els qui fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les tindrien en un hospital treballant, per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses fora, també. De totes maneres, segons les necessitats docents, es recrea qualsevol mena de cas i es pot fer des d'un exterior en un carrer, una situació en un domicili o en qualsevol altre espai perquè l'alumne practiqui en qualsevol situació que es pugui trobar en la realitat. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera, però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de WIC Barcelona, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu, a mà i a mà. El que pretenem, diu, és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic, que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu. És a dir, no renunciem a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip i el lideratge. Aquesta és la part més diferencial, diu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Aquest vespre arrenca al Prat el maig cooperatiu, tot un mes d'activitat al Baix Llobregat que tenen com a punt central l'economia social i cooperativa. El tret de sortida serà el Prat de Llobregat. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio on hi tenim en Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa. Amb la participació de Som Llar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
2: Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen, la seva motivació és venir a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és... si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions de la resta, amb la resta de la gent.
1: En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants. Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització perquè passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés?

0: És bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no? Perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
1: Jesús?
2: Sí, sí, estic completament d'acord amb el que planteja l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral, doncs, en millors condicions. És dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? I, així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no? La seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó a tothom en general.
1: I per aquelles persones que es troben en situació irregular, però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc., creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers les persones que hi treballen?
0: Precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, doncs, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt precisament en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, doncs, aquest repte de que realment doncs, es pugui regularitzar, no? Tots aquests contractes, no? Que hi ha de forma informal i que es facin formals.
1: Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el maig cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el maig cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en doncs, l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia. Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
0: Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vis a aquestes necessitats d'aquests col·lectius pues que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I bueno, en aquest sentit, pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
1: Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són evidentment les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar...

0: etc., no? un lloc on establir-se. Quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
1: Bueno, bàsicament les que tu has dit són clau, és a dir, el tema de la feina. Evidentment, les persones, la majoria, venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos. El tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar. Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades no amb condicions adequades. Això és una realitat molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això, a la pràctica, dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha evidentment, el tema dels permisos de residència, de treball, que això, diguéssim, que és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després, pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que també nosaltres oferim aquests serveis, a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quals ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, que tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
0: Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Mm. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
2: Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia. Tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues estar privades, sí, a part de tot el que ha dit, no? Sí, Jesús.
1: Sí. Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament dificulta. Si no tenim un compte bancari no pots fer res, no pots fer pagaments.
0: I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen, per què no puc tenir jo això, per què no puc accedir a un lloguer, això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
2: Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap, per tant tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en, bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, he de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb, bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
0: I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits? Com es pot sensibilitzar la societat?
1: Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim, jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista, és a dir, parlar clarament de que vivim una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme, i això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, que corren, i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagin altres religions, que hi hagin altres, es parlin altres llengües o hi hagin altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part. I sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, i ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer. Volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida, i sobretot canviar mentalitats, és a dir, com a societat ens hem de reeducar sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia, i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, hi ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
0: Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 6:15, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i anem molt ràpidament a la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb en Xavier Soler, el director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i ens espera a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Sí?
1: Un cop més des de Santa Coloma.
0: Ah, Santa Coloma. Tens feina, se t'ha girat feina.
1: Sí. Però vaja.
0: Molt bé.
1: En fi, molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda. Saludem també a Josep Bellver, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
2: Bona tarda. En línia amb el que diu el Xavier Soley, els cansats fan la feina. Fem la feina.
0: Mira. I la Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa, jubilada. Home, però sempre, tu, la teva condició de professora o llicenciada no te la treu
3: ningú.
0: Això
3: sí.
0: Doncs això, jubilada, ara a l'estudi de Sant Cugat. Anem a abordar els temes que tenim previstos, a veure si tenim temps. No sé si donar-vos a triar per on voleu començar, per la rabiosa actualitat d'aquest nou virus i la situació que s'està generant, o si voleu que parlem del Papa. Anem amb el virus, no? Anem amb el virus, i sí que m'agradaria preguntar-vos d'entrada com esteu de preocupats o d'alarmats de 1 a 10? Com esteu?
3: Què comença?
0: Vinga, tu, però farem una ronda ràpida d'això, eh?
3: Jo relativament... Relativament. Jo sempre tinc l'esperança que aquí no arribi, però allò està totalment tranquil·la, jo no me n'enrefio, eh?
0: No te n'enrefies. Com estàs de preocupat, Xavier, tu?
1: Posa un 1. De 1 a 10, posa un 1.
0: Un 1.
1: Sí. Jo penso, a veure, no, en tot cas, pel que s'ha estat explicant, i jo no crec que sigui comparable amb el que vam patir farà 6 anys del Covid. Uh-huh. Per tant, i com que jo això sé que sé de què va, perquè ho vaig patir molt aquí a la residència, jo en aquest moment estic bastant tranquil.
0: Molt bé. I el Josep?
2: Agafant una frase de la Lourdes, no em refio gens ni mica de la classe política, que mai no ens explica res, entre altres coses, per exemple... De l'època del Covid han quedat moltes coses al tinter, i no parlem ara del tema de l'apagada, que és un altre tema que marxa del tema que ens ocupa. Sí. En qualsevol cas, trobo patètic, per no utilitzar un altre adjectiu, trobo patètic la presència de la ministra de Sanitat fent alguna roda de premsa, trobo patètica... la resurrecció del Fernando Simón, tristament famós a l'època del Covid.
0: El de l'Ametlla, o no?
2: El portaveu aquell, que només em faltaria veure militars ja també amb alguna roda de premsa, i l'última cosa que diré per ser breu és que voldria una ministra portaveu a tots els executius, al central i el de totes les autonomies, que fos titulat en periodisme en xarxes d'informació, perquè diga, no, tranquils, que no passa res. Quan el riu suena, agua lleva. Mira, és evident que la gent... A partir d'aquí, parlem-ne.
3: Mira, jo, amb això deies del senyor Simón, no?, que va començar dient amb el Covid que com a molt tindríem 3 casos. I aquí, com a molt, la veritat és que ja hi ha una safata de vol que està ingressada per símptomes per una senyora que va agafar l'avió, la vídua del primer que es va morir, i que ella després també s'ha mort, i que ara la safata d'un vol ja està, diguem-li, sota control. Metge perquè té uns símptomes i estan valorant que no sigui això. O sigui, per no ser contagiós, déu-m'hi-do, perquè no crec que aquesta senyora safata anés abraçant a tots els passatgers, anaven pujant amb el vol. I llavors, una altra cosa, dèieu sobre el tema polític, en quant a la ministra, no? Jo, només que dins del mateix govern es posessin d'acord, perquè amb tot el matí, sanitat i defensa, cada una anaven per una banda. Defensa deia que no s'havien de confinar els espanyols que han de venir aquí i tal, que era un tema voluntari, no sé quintos, no sé quantos. En canvi, sanitat, que jo la crec més raonable, el que deia és que, aviam, si han estat diguem-ne, en contacte amb persones que han tingut aquesta enfermedad, seria prudent que sí, que els es posessin en quarantena i que vigilessin, no? Que es vigilés. Per tant, que es posessin d'acord el govern entre ells. Però després també demanaria que, si ja tenim un sistema d'unitats autònomes, si us plau, el govern central actuant al marge del govern autonòmic.
2: Canari.
3: Perdó?
2: Canari, sí.
3: Què dius? Escolta'm, per favor, tens la competència com a govern central de dir que ara el vaixell ja no atracarà, sinó fondejarà el mar, i amb això s'hi han posat d'acord perquè, clar, no deixa de ser una illa que té un sector turístic i que si se li dona una fama de que és un lloc on hi ha un vaixell que ha tingut tota aquesta mena de problemes, jo si hagués d'anar de turisme aniria preventivament. Més quan el Covid, si us recordeu, els primers casos van començar precisament a les Canàries, amb un grup de gent que va sortir afectat. Callo.
0: Estem parlant, d'un creuer de luxe que ja feia mesos que va rondant pel món. Que sembla que la soca d'aquest virus és la soca Andes, que es troba a l'Argentina, que ja la coneixen prou. És una soca que sí que es contagia entre persones. Però, clar, aquí, a través dels mitjans de comunicació, aquests últims dies hem sentit a parlar doncs, a epidemiòlegs, experts, que els vam escoltar també durant el coronavirus, i ens estan dient... No alarmem perquè la transmissió tampoc no és tan contagiós. Diu, és menys que una grip i és menys que el coronavirus. Per tant...
3: De contagiós.
2: Carme, una cosa. Els porcs senglars van començar dient que era un entrepà, un bocata.
3: Sí, senyor.
2: S'ha aclarit alguna cosa? Només em falta que les rodes de premsa, que ja no sé què hi pinta el Ministeri de Defensa, només em falta que surtin tres o quatre generals i també ens expliquin la seva pel·lícula.
3: He parlat
2: d'una situació patètica, vergonyant, surrealista, inadmissible, intolerant... Vull dir, pitjor no es podien entomar les coses.
3: No, el Ministeri de Defensa, deixeu la regició, és per a l'hospital. Crec que van a un hospital militar. Els espanyols, quan vinguin a Madrid...
0: Sí, la idea...
3: És per aquesta raó estan els militars.
0: Sí, ara jo us volia preguntar exactament per la manera d'actuar, que s'ha explicat una mica quina és la idea, què és el que volen fer. Ara explicava la Lourdes que el vaixell, aquest creuer, no atracarà a port, sinó que bueno, es quedarà fondejant per allà a prop. Ja veurem quina és la manera de fer, si és que surten en jo què sé...
2: Amb algun avió medicalitzat.
0: Amb zòdiacs, no sé. La qüestió és que la idea era repatriar al país d'origen els passatgers dels diferents països. Es veu que hi ha
2: com 20
0: nacionalitats... I després, com explicava la Lourdes, els espanyols enviar-los i que quedessin hospitalitzats a un hospital militar a Madrid. Xavier, que bueno, ja he vist que ets el menys preocupat dels tres. Sí.
4: No tinc cap resident en aquell creuer, això d'entrada ja em deixa tranquil, o sigui que... No, a veure, jo crec que no comparteixo l'alarmisme d'en Josep en aquest sentit. Jo penso que, evidentment, aquest virus fa anys i anys que corre pel sud d'Argentina i per Xile i el tenen, saben quina afectació té, saben quina transmissió també té de contagi i l'han anat controlant. Fa anys que aquests països, l'Argentina i el sud d'Argentina concretament, doncs és un tema conegut i relativament controlat. No és un, per tant, no és el mateix el que doncs els orígens del Covid, doncs tal com va sorgir, pel que sembla, doncs que aquest és un dubte que encara tenim ara exactament com va sorgir, d'on va sorgir, però vaja que és un virus, una variant nova, no? Per tant, home, si estem parlant d'un virus que d'alguna forma ja ha estat tractat, doncs suposo que, bueno, que caldrà tractar-lo com a virus que és, com a contagiós que és, però sembla que pel que tots els experts indiquen, no té l'índex de mortalitat que pot tenir, que podia tenir el Covid.
2: Xavier, jo no pretenc ser alarmista. Jo només dic que assisteixo estoicament a una funció de teatre que em genera la riota d'absoluta.
4: Perquè, en tot cas, la classe política aquí ja intervé poc. En tot cas, ha d'intervenir els professionals en tot, del primer de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, i després doncs, els epidemiòlegs que coneixen o que poden conèixer, doncs, lògicament, han treballat o han estudiat aquest virus. Són aquests els que ens hem de creure. El paper del polític, lògicament, si hi ha un ministre de Sanitat, té un ministre de Defensa, i el ministre de Defensa entenc que si doncs, l'hospital més preparat que el tenen a Madrid, que és el Gómez Ulla, per aquest tipus de situacions d'epidèmies, que traslladin aquestes persones, en aquest cas de ciutadans espanyols, que es traslladin a fer la quarantena a Madrid, em sembla el més correcte del món, i si aquestes són les indicacions, les pautes del protocol que s'ha de seguir. Per tant, aquí jo penso que el que hem de fer és escoltar els que en saben. Lògicament, els que en saben no és el primer que t'apareix, ens apareix en un blog, en un podcast o en un nou al TikTok. Mm-hmm. Les persones que en aquest cas doncs, són coneixedores de la transmissibilitat d'aquest virus i de la potencialitat, diguéssim, greu o greujada que pot tenir el virus si es va transmetent. I després, que amb tota prudència, jo penso que també del Covid se'n va treure una experiència. I per tant,
3: sí.
4: Molt bé, que ara...
3: El comitè d'experts.
4: Aquest vaixell doncs, es vagi amb molta cura a l'hora de repatriar les persones que potser poden haver estat víctimes d'aquest
2: Covid.
4: Contaminades, molt bé.
3: Aviam un moment.
4: Ho passin amb cura, no?
3: Jo tinc entès que sembla ser que dins el vaixell de les excursions que feien i tal hi havia una zona, una mena de... no sé, d'estercolero, no sé, que allà hi anaven a menjar els ocells i anaven per fer fotografies. I que hi ha un protocol molt estricte en què... a l'hora de portar la roba ni les motxilles deixen baixar per no contaminar-se, per anar tot molt segur. Aleshores, bueno, mira, al principi jo vaig sentir que és que si hi havia alguna rata al vaixell que podia ens transmet per animals. Primer es transmitia per animals. Després ja van començar a dir, n'hi ha de dos tipus, els que venen, diguem-ne, zona més asiàtica, zona més del nord, de zona d'Europa, Àsia i tot això, que aquests, sembla, van d'animal a animal. I que després l'únic bitxo que pot passar a les persones és aquest que ve de Sud-amèrica. Però que també ve pels animals. I qui no et diu que pugen rates amb un vaixell? I si atraca, per exemple, a Canàries, qui no et diu que s'escapa una rata? Diu això... amb els excrements dels animals, és que escombrant et pots infectar. Vale, no serà com si t'estornuden a sobre, però això de dir, no ser alarmista, mira, jo el primer he dit és aquí ho trobo molt lluny que m'arribi, no? Però no hem de deixar de pensar que hi ha 30 persones que van baixar del vaixell i que estan escampades ja pel món i que estan bojos, l'OMS, buscant-les i localitzant-les. Home, si estan tan preocupats per localitzar-les...
2: La proposta més assenyada a tot plegat és la que ha dit, pel meu entendre, la que ha dit en Xavier. Aquí els que han d'intervenir-hi són els professionals, els epidemiòlegs que en tenen. Els polítics han de fer un pas enrere. Quan passem al tema posterior, el de la visita del Papa, si dona temps, també demanaria que no es polititzés la visita. Vull dir, els que saben, els que coneixen la temàtica, són els que han de dictar normes d'obligado cumplimiento. I a partir d'aquí, els altres, doncs, a seguir el que et marquen. I punt.
4: Hi ha una cosa que jo penso que també... Jo, si fos una de les persones que hagués tingut la fortuna, mai en doble sentit, mai tan ben dit, de poder anar amb un creuer d'aquest tipus, i hagués baixat abans... Ara seria el primer que em posaria en contacte amb les meves autoritats sanitàries allà on estigués i digués, faci'm les proves, sisplau. És a dir, jo penso que, penso que les persones que potser Ara, en aquest moment, que ja se sap que hi ha això, una altra cosa és fa 15 dies, no? Si tu no ho sabies i anaves a comprar un...
3: 3 de març?
4: O fa 3 de març, no? Però vull dir que d'alguna forma, ara que ja se sap, totes aquestes persones que van, diguéssim, deixar aquest vaixell abans de trasllar els seus països, abans d'emprendre la ruta des d'Ushuaia cap al nord, Atlàntic Nord, doncs bé, doncs segurament ara entenc jo que per sentit comú, però ha de ser molt ruc la persona que es vulgui amagar o no explicar que també està allà. Perquè, bueno, perquè jo primer dic, escolti, ojo, jo hi he estat, jo potser em trobo malament, o tinc fills o no, ojo, tinc una família, he estat amb aquestes persones durant aquests 15 dies que estic aquí, sisplau, facin les proves, no? És el que hauria, suposo que deuen estar.
3: Sí, però el sentit comú no sempre funciona bé. Per exemple, a Turquia crec que hi havia algun passatger turc que allà no els demanen res, ni han vist res, ni tal. Si aquesta persona, desitgem que estigui molt sana, però si s'ha mogut el seu llibre albedrío pues, i estigués contaminada, pues, no t'ho explicaré.
0: Bé, doncs...
3: Tant de bo que no, eh?
0: Farem cas al que ens proposava el Xavier i esperarem la informació que ens puguin anar oferint els experts per saber com evoluciona tot aquest tema, que segurament tindrà cua per dies. Ens anem a un altre tema que també va generant la seva pròpia cua, no? Que és la visita del Papa a Catalunya els pròxims 9 i 10 de juny. Una visita que hem de considerar com un gran esdeveniment, que crea expectació, siguis o no creient, no?
4: Exactament.
0: Sí,
4: sí?
0: Sí,
4: senyor.
0: Sí.
4: Totalment d'acord.
0: De fet, l'excusa, l'origen d'aquesta visita té a veure amb la benedicció de la creu de Jesús de la Sagrada Família, no? Que és el que estaven esperant, i van dir a veure si pot venir el Papa i que beneeixi aquesta creu. I a partir d'aquí s'ha començat a generar tot un programa aprofitant aquesta visita. M'agradaria saber una mica doncs, quina és l'expectació que us genera a vosaltres una visita com la del Papa.
2: La meva valoració ràpida, si em permets, trobo molt adient doncs, la tria de la data del 10 de juny, que s'escau al centenari de l'atropellament de l'Antoni Gaudí per part d'un tramvia a Barcelona. Trobo molt encertada per part de... Em sents?
0: Sí. T'estem sentint.
2: Perdó. Trobo molt encertat per part de les autoritats eclesiàstiques doncs que el Papa hagi triat doncs, la visita a la presó de Cambrians, amb tot el rerefons que això pugui comportar. Trobo molt interessant que visiti Montserrat doncs, per potenciar el tema del mil·lenari i acabo dient que no voldria que la classe política, ni l'Illa, ni ningú del seu partit a Madrid volgués aprofitar la benentesa de la visita per apuntar-se alguna medalla, perquè si aquesta visita té alguna connotació, no és precisament la política.
4: Mm-hmm. Bueno.
3: A veure,
4: absolutament d'acord amb una cosa, que no és una visita ordinària, és absolutament extraordinària. Uh-huh. I segurament, en aquest moment, més encara, donades les circumstàncies també la geopolítica internacional, i concretament l'altre gran nord-americà que tenim de president als Estats Units, en Trump, que és una mica el contrast en aquest moment que s'està fent, com diguéssim, l'altra cara de la moneda del Papa Lleó XIV. No? I per tant, això segurament fa uns mesos, o fa un any potser, no, evidentment era molt més diluït, i per tant la figura que acabava de ser sorgit en el conclave, la figura de Lleó XIV, portava uns mesos doncs, com a, més amb un nivell més baix, un to més discret. Ara no, gràcies a Donald Trump, el contrast, amb això també li presenta el Pedro Sánchez, el contrast és que resulta que la figura del Papa ha crescut perquè doncs, ha estat bastant contundent i radical en moltes de les opinions contràries, lògicament, al que ha dit en Trump. I per tant, aquest ara agafa un paper a aquesta visita realment molt extraordinària, que segurament el Papa Benet XVI o els anteriors papes, si haguessin vingut aquí, bueno, haguessin fet una visita també d'un papa, no és habitual, però no hagués tingut aquesta ressonància. I ara la té. I ara també la tindrà política, perquè recordem que després persona se'n va a Madrid i, entre altres, hi ha un acte al Congrés dels Diputats, conjuntament amb tots
0: i els
4: diputats,
0: Canàries, també
4: tots els senadors, un acte polític, em sembla que seria la tercera vegada que hi ha un president d'un estat, perquè no oblidem que el Vaticà també és un estat i que es dirigeix als membres electes del Congrés dels Diputats i del Senat a la cambra, en aquest cas a Madrid, això seria extraordinari, per tant, això sí que és un acte polític, i després hi ha aquesta visita a Canàries. Però jo també vull destacar el fet que em sembla transcendent de la part, lògicament, de la visita a la Sagrada Família, aquesta és la que el va portar aquí, i després també la visita a Montserrat, no només pel Milanari, sinó també pel que representa el monestir de Montserrat, pel que és la cultura catalana i d'aquest país, i pel que és la presència, diguéssim, del papa de Montserrat ja com a, en si mateix, sinó també el fet d'aquestes dues visites a la comunitat, a la parròquia Sant Agustí, aquí a Barcelona, aquest encontre també amb representants de Càritas, que això penso que és molt important, i després hi ha aquesta visita ràpida a la presó. No? Això una mica també vol posar l'accent, i penso que és una mica el
5: punt
4: positiu, aquest paper que juga l'Església pels més volguts, pels més necessitats o pels que en aquest cas pateixen presó, que lògicament doncs estaran, tenen els seus motius per patir-la, per sofrir les penes de presó, però d'alguna forma penso que és molt destacable això. I sobretot, insisteixo, el papa coneix Catalunya, perquè abans de ser papa havia estat havia fet bastantes visites a Barcelona i concretament al barri de Sant Roc aquí a Badalona. El papa havia estat en diverses ocasions amb els membres de la parròquia de Sant Roc aquí a Badalona i coneix de molt a prop la realitat d'un dels barris més punyents en aquest cas aquí a Badalona.
0: Deixem a la Lourdes que tanqui.
4: Vinga.
3: Lourdes. Bueno, jo d'entrada, o sigui, que serà un acte multitudinari, jo crec, com totes les visites dels Sants Pares, perquè no deixem de ser un país que ens pronunciem que som catòlics i tal. I a més, el rebot que ara hi ha del jovent, que sembla ja com una revifada i tot això. Per tant, serà un tema multitudinari indiscutible. Que comparteixo la idea de que aviam el mateix acte que estan previstos per part dels Sants Pares no deixa de ser...
0: Ai, t'has perdut.
3: No, és que...
0: T'estic apretant perquè vagis acabant.
3: Que no deixa de ser un acte polític del que representa la religió, que trasllada un missatge de pau i auxili als desvalguts. Per això el que fa, i de reforçar les institucions on s'apoya aquest missatge, diguem-li, d'estima cap a la gent.
0: Segurament que en continuarem parlant, perquè és un tema prou interessant, i ho farem en una altra ocasió, Lourdes, Josep, Xavier, que tingueu una molt bona tarda. Gràcies.
3: Bona tarda a tots. Prepareu per aigües.
0: Adéu.
3: S'ha acabat l'estiu.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarí, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarí ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salaric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb la informació de servei i anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraki, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C-17, a l'altura de la Garriga. Hi ha dos carrils tallats de la calçada en sentit Barcelona. Arranca un camió, ha perdut part de la càrrega que transportava. La incidència ja provoca retencions des de Figaró-Montmany, així que situació viària complicada en aquest punt de la xarxa viària. També destaquem a l'autopista AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès, hi ha retencions en Santa Perpètua, en un tram de 4 quilòmetres, sobretot en sentit Tarragona, i també destaquem a la mateixa autopista P7 un carro tallat a l'altura de Gelida, en sentit sud, arran d'un vehicle avariat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona de la zona de Vallès, també destaquem aturades a la C58 i la C33, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, i pel que fa a la ronda, sobretot aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària i a la ronda a dalt, aturades a l'altura d'Horta en els sentits de la circulació. De moment això és tot. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Fina. Bona tarda.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Txema Muñoz presenta Gota, un espectacle de carrer que uneix la màgia, el clown i la reflexió a partir d'una gota d'aigua que no vol caure. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, Carme. Doncs sí, avui parlem de màgia, parlem d'espectacles i parlem d'una proposta d'espectacle familiar, podríem dir, que tindrà lloc a Castellà del Vallès el proper dissabte, dia 16, a partir de les 5 de la tarda, encara amb una ubicació sorpresa. Un espai, però, que de ben segur serà ben interessant, molt màgic i un espai exterior on podrem veure un gran protagonista. Ell és el Txema Muñoz, ell és mag i també, doncs, altres coses, a part d'intèrpret, sobretot un mag que tenim ara mateix al telèfon. Bon dia. M'he equivocat, Txema, et diré bona tarda, vale? Això ho arreglaré. Bona tarda, Txema.
2: Bona tarda, què tal?
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, et tenim el dia 16 aquí a Castellà del Vallès fent teatre al carrer, amb un teatre al carrer que es converteix en un espai de poesia, podríem dir, consciència ambiental, també, perquè la proposta que ens portes es diu Gota, oi?
2: Sí, Gota és un espectacle familiar de carrer on es fa màgia des del clown sense paraules. Què vol dir això? Doncs que és un espectacle de màgia, però el personatge no va de mag, no va vestit com el clàssic mag que coneixem, sinó és més clown, és més pallasso. I sense paraula, doncs això, sense text, no parla en cap moment. Però s'entén perfectament perquè hi ha molta mímica, hi ha molta gesticulació i que es tracta de passar-ho bé.
1: Aquest és el format on et sents còmode? És el teu format habitual?
2: Sí, fa molts anys que hi vaig apostar de fer espectacles sense text, per això m'obre moltes portes a nivell internacional, poder viatjar pel món. Hem celebrat ja els 35 països del món que hem estat treballant i això és el que és el que més m'agrada, poder compartir la nostra cultura arreu del món.
1: Quina és la temàtica que emmarca aquesta gota?
2: Gota neix en un moment de sequera a Catalunya, on els pantans estaven buits i se'ns va ocórrer doncs, poder-ho fer com a espectacle. Llavors, l'univers d'aquest espectacle és un pallasso que busca aigua i de sobte doncs, hi ha una gotera que enmig del carrer hi ha un cubell d'aigua que recull l'aigua que no cau del cel i juga amb aquesta gota.
1: En aquest cas et dirigeix el Leandre Rivera. Qui és? Explica'ns una miqueta.
2: Leandre Rivera és un clown. Ell viu aquí a Catalunya, treballa moltíssim a França. M'ha ajudat moltíssim en crear aquests gags i aquest univers d'aquest clown que juga amb un invisible, que és una gota que no existeix.
1: Què té el carrer que no tingui un escenari?
2: Què té el carrer? El carrer doncs, té poder-se apropar a unes famílies que potser no s'han plantejat mai en el teatre, potser no poden anar a un teatre, potser no coneixen què és un espectacle de carrer o de clown o de màgia, i això fa una proximitat, per mi, molt interessant, perquè els hi presentes, segurament sense haver de pagar una entrada o amb una facilitat o d'una altra manera, un espectacle perquè després es plantegin doncs, poder anar al teatre en família. A vegades els espectacles doncs, creiem que, bueno, si és màgia, això és per nens, però si vas amb la família i el veus, dius, ostres, no, això no només és per nens petits, això també és per adolescents, és per als avis, és per tota la família. Llavors jo crec que existeix aquesta manera d'apropar-se a un públic més fàcil.
1: I què té la màgia que agradi tant?
2: Què té la màgia que agradi tant? Doncs té un secret. Té una manera de fer que el públic no sap com funciona. O com a mínim s'intenta que no se sàpiga. Avui amb les xarxes socials potser ja se sap tot, no? Però sí que hi ha aquest enginy o hi ha aquesta manera de fer que sorprèn. I sorprendre avui dia, amb tota la informació que tenim, cada vegada és més difícil, però es pot fer.
1: Txema, ens agradaria que ens parlessis una miqueta de la teva trajectòria com a mag, com a artista, en àmbit més general.
2: Doncs jo vaig començar escombrant i netejant una botiga de màgia. Quan era jo no era bon estudiant, no m'agradava estudiar, i els meus pares em van dir, doncs, t'has de posar a treballar, i vaig continuar estudiant, però sí que netejava màgicos. Màgicos, una botiga de màgia a Barcelona, i els caps de setmana, doncs, això, anava a endreçar, anava a preparar bosses, a tallar cordes, a preparar i ordenar totes les baralles de cartes, i allà és quan vaig aprendre a fer màgia. Em llegia els llibres de les estanteries abans de vendre'ls, i allà vaig aprendre molts jocs de mans. A poc a poc vaig formar-me, vaig anar a festivals de màgia, vaig anar a fer cursos de clown, he estat a Moveo, una escola de mim corporal dramàtic a Barcelona, m'he format en molts cursos de clowns, fins que això vaig començar ja el 2012 a crear els meus primers espectacles i a viatjar pel món.
1: Carai, Déu-n'hi-do. Això també ho permet, aquest món, de poder fer molt grans viatges, molts viatges.
2: Sí, per això crec que hem tingut, no sé si és que he tingut molta sort, o és que m'agrada, o el que sigui, no? Però sí, ja són més de 35 països al món en els que he portat algun espectacle meu, i a mi m'apassiona, perquè les cultures poden ser molt diferents. El que aquí ens fa molta gràcia, potser a Singapur no riuen res, o als Estats Units els encanta, o la cultura és diferent, sempre, l'idioma és diferent, però les emocions són les mateixes a qualsevol lloc del món. I això és el que ens uneix com a persones, com a humans i com a públic.
1: I tant que sí. Quins són els teus referents? Quan érem petits, no? Tots teníem allò, el nostre mag preferit, no?
2: Sí.
1: Quins han estat els teus?
2: Ah, com a mag per mi va ser el David Copperfield, un mag americà que ha estat molts anys treballant arreu del món, i a Las Vegas, fixa. Em sembla que ara ja es retirarà de Las Vegas, però per mi ha estat un referent. Jo em vaig enamorar quan el vaig veure de petits. Va ser uau, perquè era un moment que començaven a fer màgia a televisió i era molt espectacular. I ell com a mag i després com a clowns, Miroslav Apollonin, que és un rus, m'entusiasma, m'agrada moltíssim. El Peter Schopp, que també treballa molt a Alemanya, i molts altres. Molts referents, tinc molts referents.
1: Mm-hmm. Tu et sents més clown en el sentit de buscar espectacles que facin riure, o et sents més mag, buscar espectacles que facin això, l'espectacularitat?
2: No ho sé, bona pregunta. Busco jugar. El clown no sempre busca el riure, el clown juga amb una emoció, perquè potser és la tendresa no té per què fer-nos riure, la tendresa és que t'enamores d'un personatge i ja està. I amb la màgia tampoc, no sempre es busca l'espectacularitat, a vegades, faig uns jocs, per exemple, amb unes monedes o amb unes culleres, i potser té la mateixa força d'impacte que fer aparèixer un helicòpter, no ho sé. A mi m'agrada la manera de com es fa. I aleshores ho faig una miqueta teatral, em sento molt a gust i m'agrada jugar.
1: De fet, aquesta vegada el tema no és per riure, perquè és un tema que fa reflexionar sobre aquesta importància de l'aigua, no?, de protegir aquest bé tan preuat, aquest recurs que cada vegada esdevé més escàs, no?, i aquesta relació que tenim les persones amb l'aigua, no?
2: Sí, aquí ho vam patir molt. Sembla que ens hem oblidat una miqueta. S'ha de dir que al Mediterrani sempre hi ha hagut això, que hi ha èpoques que plou molt, hi ha èpoques de sequera i molt importants, però el valor de l'aigua, doncs, ho hem de posar en valor, el poder obrir una aixeta i que surti o no aigua. I en la nostra societat, doncs, ens oblidem molt ràpid de les coses. És com el Covid, tothom ho va patir i ens hem oblidat. Uh-huh. Ens hem oblidat molt ràpid, no?, de moltes coses que vam viure i moltes emocions. Que potser està millor, No ho sé.
1: Potser sí, no, que és una manera també de sobreviure una miqueta amb el cap a lloc, no?
2: Sí, no ho sé, però sí que em refereixo potser al que ens hem oblidat molt ràpid, és el contacte amb la natura que vam tenir durant aquell temps. de que tots volíem, vam posar en valor, no?, la supervivència i de la natura, sobretot, i ens hem oblidat una miqueta. Crec, penso, potser m'equivoco. I el mateix passa amb l'aigua. En un moment de sequera tots vam començar a buscar solucions i ens vam plantejar moltes coses, però ens hem oblidat, també, penso.
1: Per explicar al públic una temàtica com aquesta, tan important, com ho fas? Com penses la posada en escena, no? A part de tu, com a mag, com a clown, què t'acompanya també? Música, escenografia?
2: L'escenografia és molt senzilla. És un cubell d'aigua enmig del carrer. I és un cubell d'aigua que recull les gotes que no cauen del cel. I ja està. No fa falta res més per entendre que hi ha un personatge que està buscant aigua. La idea d'aquest personatge és que té set, o que vol beure, o que està buscant està buscant aigua. I ho fem simplement amb això, amb una música, com molt bé ho has explicat, amb una música, amb una gota que està sonant constantment, bueno, no tota l'estona, hi ha moments que sona més, hi ha moments que sona menys, i ja està. Tampoc t'ho puc explicar tot, perquè el bonic és que es vegi l'espectacle i és el més maco, però és un cubell d'aigua, un so d'una gota i un personatge.
1: Perfecte, doncs no expliquem més i us emplacem dissabte, dia 16 de maig. A partir de les 5 de la tarda, la ubicació encara és sorpresa, però en el seu moment ja es desvelarà, per poder gaudir de Gota, aquesta proposta del Txema Muñoz amb qui hem parlat aquesta tarda. Txema, moltíssimes gràcies.
2: De res, a vosaltres, un plaer.
1: Una abraçada.
2: Gràcies.
1: I moltes gràcies, Carme, bona tarda.
0: Gràcies, Marina, bona tarda. Fins aquí una estona.
3: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
4: Ràdio Sabadell.
5: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
3: Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
3: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per...
3: Ràdio Castellà.
9: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...
10: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

0: sí. Quan te n'adones que són grans i que són finits, no? Són les primeres persones que tu estimes que possiblement marxaran abans.
1: I ells es nota, ells tenen una sensibilitat.
0: I ells reviuen també, suposo, sí. No? Reviviu una mica la infantesa, torneu una mica en aquestes etapes de la vida.
1: Jo saps que tinc uns que estan a França, no? I abans truquem per videotrucada, no? I parlo jo tal, i llavors tots em pregunten, i l'avi, on està? Pregunten on està el Manel, saps? Sí, està bé, està bé. Ells, en el seu fons, en el fons, amb aquesta pregunta, dic, ostres, ells pateixen ara com està l'avi,
0: no?
1: Perquè pensen, l'avi és gran, saps? I està l'avi bé? Sí, mira, te l'ensenyo. Ah, avi!
2: Però tampoc ens veuen grans, eh?
1: No, els meus nets, no.
0: Hosti, jo me'n recordo dels meus avis, sí. I també...
3: Jo de petita ara... ja els veia grans.
0: Sí,
3: jo de petita els veia grans. Sí. Jo, bueno, el meu avi patern sí que es va morir molt joan, pobre, però els altres, bueno, és que ja els veia grans i tots van, bueno, totes...
2: Però abans una persona de 50 anys ja la veies gran.
3: Clar,
2: no. Per la manera de vestir...
3: Jo crec que jo quan vaig néixer la meva iaia tenia 40 i pocs, eh?
0: Exacte, anava a dir, jo el meu avi que en té 93, una mica més que el teu, clar, quan jo vaig néixer en tenia 50 i pico, ara una persona amb 50 i pico no és una persona gran. I jo li dic al meu avi, jo sempre t'he vist vell. I quan ara veig les fotos de quan jo era menuda...
3: Clar, jo la veig
0: i penso, home, no, era una altra època, però era un senyor.
3: Si les meves iaies tenien la cara...
0: Sense arrugues.
3: I que sí, passa sí. Que portaven el cabell blanc, potser ja portaven aquest pentinat.
0: Els pentinats
3: aquests
0: de iaia.
3: El típic aquest de rissat, el cabell cura rissat, allò de d'antes, no?
4: Sí, sí.
2: Però ja et dic, no ens veuen
0: tu
2: grans.
0: Tu creus que no? No.
2: No, perquè a vegades li pregunto, eh? I em diuen, ostres, en comparació d'un avi d'un altre crio sí, del col·le...
0: Perquè potser n'hi ha d'altres que són més grans.
2: Però nosaltres, com veuen tota l'activitat que portem,
0: la marxa que teniu a sobre per seguir-nos el ritme.
2: Això, doncs ens veuen quasi com els pares, eh? Vull dir que amb això és un avantatge.
1: I és el que et deia, activen i et fan estar...
2: Sí,
1: a veure, els oients no ho veieu, però el senyor Ferran està estupendo. No sé l'edat que té, però...
2: No me la preguntis, tampoc.
1: No, però se'l veu estupendo perquè té 3 nets que el fan anar a tope.
2: Home, el gran ja té 16. Vull dir, ara ja comença a anar a la discoteca, al teatre, i ve a dormir a casa. Perquè està una mica més a prop.
1: Et tocarà anar-lo a buscar a les totes.
0: O potser, mira, parlem dels límits, no? Possiblement quan nosaltres érem petites no hi havia una criança amb tants límits com hi ha ara en qüestions alimentàries, en qüestions d'hores de pantalla... Clar, l'Àgata i jo, repetim, som del poble i feia moltes hores de carrer, també, no?
3: Sí, bueno, jo de camp, com aquell qui diu.
0: Exacte.
3: Anàvem a casa d'una de l'altra de les cases del veïnat.
0: I alguna hora de tele, també.
3: Sí.
0: Sense massa límits ni sense...
3: Ah, jo l'hora de volar de drac era l'hora de volar de drac.
0: Ni sense massa justificació de què es veia, tampoc, no? De qüestionament...
3: Però, vols dir, però jo crec que teníem més límits nosaltres, eh?
0: Més límits?
3: Doncs els nens quins límits tenen avui en dia?
0: Que no poden menjar sucre.
1: Sí.
0: Que no pot, no?
3: Bueno, no ho sé, jo tinc
0: no poden mirar pantalles,
2: en
0: no?
2: Quan que... les pantalles, per més que es vulgui, els crios continuen consumint
0: mòbil. Que abans hi havia una, no? Que era
2: diu,
0: pública, que era la televisió.
2: Es diu molt, eh? I tothom té la intenció de dir no, intentarem reduir, però jo ho veig, tothom, els crios, o sigui, a vegades veig un crio amb un cotxet. Vull dir que estem parlant de que no arriba l'any sentat amb un cotxet.
0: Però això són els pares.
2: I ja, té, i ja li dona una pantalleta. I veus
3: perquè
2: que
3: és molt
2: criu...
3: fàcil. O sigui, és el còmode. Com el nen et fa una rebequeria, té, mira un rato això, i estic aquí i no em prenyis.
0: Però un no sap quan té fills que emprenyen. Ja. No? I emprenyen fins a la posteritat. Perquè jo veig amb els meus pares, que jo tinc 37 anys, i la seva visió encara és que sóc la seva... No, la nena.
3: Sí, clar.
0: No? I segueixen patint, i segueixen preocupant pel
1: sempre.
0: Que passa. Vull dir, és una cosa que quan tens una criatura... parlo des de l'experiència de filla, no s'atura aquest patiment o aquest sentiment de cura. Per tant, home, no? Una mica de responsabilitat. I no sé si us heu trobat vosaltres amb disputes amb els vostres fills, o, Àgata, tu has vist el teu entorn, allò de... Doncs que a casa hi ha unes normes, no? Els pares són els encarregats d'educar i decidir què menja o què no es menja, com es menja, si es miren o no es miren les pantalles... I els avis, a vegades, doncs, són més flexibles, perquè potser no és la seva, no és el seu paper. No sé si us heu trobat de...
1: Sí,
0: per què li has donat un cacaulat per esmorzar, per què ha menjat pastís, o per què té el mòbil a...
3: Jo vaig amb un nebot meu a casa meva.
0: A la mà.
3: Sí. No té... Soc jo que quan ve li dic, no, això aquí, no.
2: Bueno, sí. Si tens fills, com el cas meu, que són dos fills i 3 nets, alguna vegada les nores són les que et poden marcar una mica amb el menjar, eh? Vull dir, jo amb el tema de l'educació i pantalla, d'això no he tingut mai cap problema.
0: Seguiu les normes? Us diuen les normes?
1: Sí,
0: i les seguiu? O a vegades...

0: pressió una mica de mànima.
1: No, no, jo segueixo les normes que em posen. Jo no vull conflictes. Jo sóc una persona facilitadora, no? Llavors, ells ho volen així, màxim respecte. Hi ha coses que, evidentment, mira, jo soc farmacèutic i he estat molt darrere el taulell aconsellant a tothom com a criar els fills. Evidentment, els meus fills m'han dit el que havia de fer amb les seves fills. O sigui, jo he fet el que ells han dit. I inclús, si a vegades els nanes em demanen coses de sucre o coses que no... però jo m'he vist forçada, jo els hi explico. O sigui, no amago, vaig dir, jo no us amagaré res, les coses clares, i si ho he fet és perquè no he tingut altra opció, però em limito. Perquè, clar, els fills són, els nets són molt cucos, eh? Em diuen, ja, jo, dona'm això, dona'm un carmelo, no, que saps que no volen, dona'm un carmelo. Diu, no els hi direm pas.
2: Ja ho saben, no?
1: Clar, ells ja saben el que els seus pares no volen. Diu, ja, ja, no cal que els hi diguem pas.
2: I alguns amics meus a vegades sí, també divertit. Veig que entre pare i la mare això també passa, eh?
0: Que hi ha diferents...
2: Una mica li diu, però li és la teva mare, que t'he deixat ja menjar patates abans de sopar. Saps? I, ai. Sí.
0: Clar, després hi ha això, no? El cas del Ferran, que és el de tants avis, doncs que exerceix una... No sé com s'adjectivitza això, d'avi, diguéssim, a moltes hores... Al final, evidentment que educació els fills i que posen els límits, però al final, no sé si a vegades dius, escolta'm, si els tinc jo 3 hores cada dia, doncs deixa'm fer una mica, no? Vull dir, sí. Fins a cert punt d'acord, però no em vinguis després a donar la torra perquè li he donat un caramel, si no, te'ls quedes tu. No ho sé.
3: Sí, l'avantatge, en el cas meu, és que no ens han imposat mai res, eh? Vull dir, ens han deixat...
0: Perfecte. Us deixen fer.
3: Ens han deixat completament llibertat de... Home, vull dir, també sabem el que tenim que fer, no? La meva dona és infermera i sap també el que pot anar bé i no anar bé, no? Però ens han deixat llibertat i no ens han marcat.
0: Però sou més flexibles amb els nens que el que vau ser amb els fills? No sé si ho vas veure tu també amb els teus avis, que potser amb tu tot era una mica... No sé, el que tu vulguis, o una mica més així, i possiblement els teus pares era diferent.
2: No sé què dir-te.
0: Tenien nos?
2: Eh?
0: Els teus avis tenien nos?
2: Que vols dir, tenia...
0: No,
2: si ah, no, la no. Meva iaia mai, per mi. Res. El meu avi una mica més, però no.
0: Més aviat pocs.
2: No, sí, sóc la nena mimada de la meva iaia. Ho sap tothom, vull dir, no és cap...
0: No és cap secret no i no descobrim res.
2: No és cap secret, no és cap secret. En canvi, de la meva iaia paterna, no, eh? Uf, quan anava a casa seva, això no, això no. Jo no vull anar a aquella casa, quan era petita. No me deixa fer res, aquella dona.
3: Mas com a pares, també.
2: El meu pare igual, eh? Quan anava, de veritat, quan anava a casa seva, era... no me deixa fer res, la iaia.
0: Més estricta.
2: Jo, a casa teva, si la teva iaia t'hi ha fet això, però aquesta iaia no. Ostres, pensava jo.
1: Això està bé.
2: Era tenia molt caràcter.
1: Però això t'ha anat bé, també, sí. Perquè això també conforma els teus caràcters, veus els límits,
2: sí,
1: i aprens a apreciar les coses. Tot forma part de l'educació, eh?
2: Sí,
1: clar. I has tingut molta sort de tenir una iaia així que t'estima tant, ets molt afortunada. I a més, viure en poble, sí. Uau, escolta, quina sort que teniu.
2: Sí, sí.
0: Vosaltres heu sigut més flexibles o no amb els nets que amb els fills?
1: Jo els ratos que els tinc, la veritat és de gaudir per ells i gaudir per mi. Jo els estan educant molt bé, portant molt bé, i llavors el rato em costa, a veure, el no em costa molt. El meu fill m'ho diu, mama, és que pots dir no, és que també has de posar límits, que tu ets l'adulta. Però bueno, jo li deia, és que jo em passo també jugant amb ella, que ens... jo jugo. Però sí que, clar, ara, quan les dades, al final dius, a taula a dinar, has de fer una mica així. Amb els fills treballes, has d'educar, has de portar un horari. Amb els nets, quan els tens, és que estàs cobrint un espai que el disfrutem ells i jo. Però sí que a vegades, si això s'allarga molt, com quan vaig a França, hem d'anar a un horari, i clar, t'has de posar ara...
0: Més ferm.
1: Més ferm. Però...
0: i complir aquests límits. Ens queden pocs minuts per arribar al final de la tertúlia, però jo vaig prometre a l'Àgata que tractaríem també el segon tema.
1: La gran notícia d'aquesta setmana.
2: La gran notícia.
0: El govern preveu aprovar inicialment aquest any la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller. És el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte ocupa 85 hectàrees aproximadament, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, prop del 60% del total. S'haurà de fer també la cobertura de la línia ferroviària de la R8, que anirà a càrrec dels promotors, i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que tot plegat sigui una realitat l'any 2050, per tant, ens queda un quart de segle, però els primers edificis podrien veure la llum el 2030, que això sí que està gairebé
2: clar,
0: a la cantonada, eh? Ja haurien de tenir els terrenys comprats, els projectes licitats, i gairebé està posant la primera pedra al ritme que van les obres.
2: Sí, sí, clar. I les vies del tren soterrades, no?
0: Les vies dels trens soterrades, però això sí que ha d'anar a càrrec de la promotora.
3: Jo crec que començarà la promoció abans de soterrar les línies, no?
2: Home, semblaria, però teòricament no es pot evitar si no soterren les línies.
3: Jo no crec que d'aquí al 2030...
2: que s'hagi fet cap edifici, jo tampoc. O sigui, jo espero que... Bé, jo crec que és un bon projecte. Necessitem habitatge, és evident.
0: Ha de créixer Sant Cugat? Habitatge. Creieu que ha de seguir creixent?
2: Bé, és que si no te poses la gent. És que al final la gent, els santcugatencs, doncs, tenen fills. Totes aquestes famílies que viuen a Volpelleres, que han vingut a viure a Volpelleres, els que tenen tots nens, que tu passes a Volpelleres un dia, sí, un dilluns al matí, que jo el dilluns al matí vaig a Volpelleres per coses que no venen a cas, veus famílies molt joves amb nens. Aquests nens, què han de fer aquests nens? Marxar de Sant Cugat o viure a Sant Cugat? Llavors, i els pares, què faran? Viuran tots amb un pis a Volpelleres? No crec, no? S'han de poder emancipar.
3: La gran avantatge d'aquest projecte és el pis de protecció que es pugui fer. Vull dir,
0: l'habitatge públic.
3: L'habitatge públic, això ens permetrà arribar a un 20% de...
0: 15.
2: Un 15, van
0: 15% del parc total, segons van explicar la roda.
2: Del 15%, sí.
3: Bueno, del 15 al 20%. Vull dir que trobo que és... Home, són percentatges que ja comencen a estar... equiparables a ciutats...
0: Tot i que molts seran de venda, no de lloguer.
2: La meitat.
3: Ja,
2: meitat. La meitat, que això canvia una mica el paradigma de fins ara, no? De que no han de ser de lloguer, han de ser de lloguer.
3: I si això,
2: que també està bé.
3: I si això es comprometen a que sigui ja el topall de creixement de Sant Cugat, jo ho trobo bé.
0: Després tenim l'altre projecte en stand-by que va anunciar l'alcalde l'any passat de Can Sant Joan.
2: Sí, però això depèn de...
0: Aquí de l'Incasol.
2: Sí, vam parlar-ho l'altre dia a la roda de premsa, també se li va preguntar per això, diu que és la pilota està al camp de la Generalitat.
1: Bueno, i després també haurem de reomplir i reaprofitar tots els edificis interiors, perquè també hi haurà cases... A veure, hem de créixer, està clar el que tu has dit, neixen a Vullpelleres, allà tinc les dues netes, jo. Tot l'edifici que viu el meu fill, ja. Tots eren parelles que tots han tingut un o dos fills.
2: Clar, jo vull dir...
1: Per tant, hem de créixer. Jo espero veure això acabat l'any 2050, jo tindré 95 anys, espero poder-ho veure. Fa il·lusió. Tinc l'objectiu de veure.
0: Volen fer una rambla ben ampla de... Sí. Una rambla no, perquè m'hi passa aigua,
2: de 100 metres. El projecte és fabulós. I tu com... veus i dius, oh, mira, també anem a l'escenari a viure els renders, no?
0: En veiem tants.
2: És que, clar, el mandat passat, vam veure molt de renders. Aquesta vegada no n'hem vist tants.
0: Jo diria que tots els mandats n'hem vist molts. Jo en tinc alguns.
2: No, però
0: de quan encara estava Informatius, de quan hi havia Damià Calvet, que encara no s'han materialitzat.
2: Sí. Ja. Però... sí.
1: Però està ben enfocat, com deia el Ferran, perquè estan pensant més amb vivendes per ús públic. O sigui, pensat en això, sí, en poder que la gent no marxi. Sí. La idea és bona, tant de bo se'n surtin i
2: però
1: podem
2: jo tinc molts interrogants sobre
0: hi ha moltes incògnites, no? Sí, no? Quines tens, Àgata?
2: Home, els promotors privats, a quin preu hauran de vendre els pisos de lliure mercat perquè els surti a compte donar el 60% a preu assequible. O sigui, i a més a més...
0: I fer la cobertura.
2: La meitat d'aquests pisos, de 3.200, la meitat el regala a l'Ajuntament públics. Seran públics municipals.
0: Jo crec que els construeix Promusa, els públics, no la promotora.
2: Jo crec que no, eh? Doncs va dir que els gestionarien construir-los, no, eh?
0: Doncs potser tu estàs més ben informada.
2: Jo diria que no.
0: Més enllà d'això... Després...
2: I els de venda els construeixen les promotores, eh?
0: Els de venda privada, sí.
3: Aquí,
2: Promusa no pot construir... Quin capital ha de tenir l'Ajuntament per construir 1.200?
0: Primer ha d'arreglar els que tenim.
2: És impossible.
3: Bueno, estem parlant d'un creixement de 13.000, no? Em sembla que
1: sí, 13.000 o 15.000.
0: Quin impacte té això també a l'infraestructura, no?
3: Per mi, el més problemàtic per mi és la mobilitat i les infraestructures que té Sant Cugat. Vull dir, si amb 100.000 habitants ja tenim carències de moltes coses,
0: de mobilitat i infraestructura,
3: mobilitat,
0: no?
3: I infraestructura, doncs imagina't ara afegir tot un barri, no?
2: Bueno, però la mobilitat, en principi, està ben connectat, no, el barri, amb tren.
0: La qüestió és si es fa un nou barri, no?
3: Parlava
0: amb el...
3: Cap al centre.
0: L'últim exemple que tenim és Volpelleres, no? Possiblement de barri de nova construcció i una part de Mirassol, que són barris doncs, on hi ha molta residència, però no s'ha acabat de desenvolupar la vida de barri,
2: perquè
0: hi ha un supermercat, hi ha un mercat que funciona a mig gas i no hi ha molta infraestructura per viure al barri. Uh-huh. El repte és si això es farà, com es va fer Collfabà, que crec que és un model més d'èxit, no? On la gent ha pogut, també està molt més connectat amb el centre, però viure al barri, o serà un model Volpelleres on la gent necessitarà marxar i possiblement en cotxe cap al centre per desenvolupar la vida.
2: No, en principi és això, no?
0: En 15 minuts, deia, no? En 15 minuts a peu.
2: 15 minuts, no?
1: Està enfocat així. Ara, com els hi passi com a la piscina de Mirassol...
0: No la veurem aquest any.
1: No. Tampoc.
0: Ja, desplena.
3: Ja han dit que no.
1: Ja fa anys que estem reivindicant. Jo recordo que vaig vindre ja fa 40 i pico d'anys que estem davant a la piscina. I quan vaig al titular...
2: Sí, tenim molts temes aquests.
0: Tenim molts temes.
2: Sí, però vaja, al final tampoc, no sé...
0: En seguirem...
2: Circumstàncies que passen.
0: En seguirem parlant.
1: Sí.
0: D'infraestructures, de nous barris, d'habitatge de ben segur, perquè és el repte principal de la nostra societat.
1: Els barris han de ser autosuficients, o sigui, la gent ha de poder viure tot en el barri. I no tenir cap al centre.
3: Penseu que d'aquí pocs anys la població de 65 anys de Sant Cugat es dobla, eh?
0: Haurem de parlar de més residències i possiblement de menys escoles, perquè la de 0-3 es va reduint cada vegada
3: per
0: més.
3: Això, que parlem de molts nens, però hi haurà molt d'avi, eh?
0: En parlarem, i tant. Més del 15%, de fet, de la població de Sant Cugat supera ja els 65 anys. Seguim parlant, això. Sí, que tingueu molt bona setmana.
1: Farem fent xup-xup, bullilola.
0: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: A tu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat es prepara un any més per viure els Sants Olímpics, una cita esportiva que posa al centre la inclusió, la superació i el treball en equip. Durant diverses setmanes, diferents equipaments de la ciutat acullen competicions d'atletisme, de futbol, petanca o bàsquet, amb la participació de persones amb discapacitat de diferents entitats del municipi. Per parlar-ne ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Ferran Felius, comissionat per les persones amb discapacitat. Molt bon dia, benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: El Carles Muñoz, que ell participarà en les disciplines d'atletisme i de petanca. Què tal,
2: sí,
0: Carles?
2: Molt bé.
0: I també tenim l'Eva Bertran, que participa també en atletisme com el Carles i, a més, en bàsquet. Bon dia, Eva.
3: Bon dia.
0: Ferran, escolta'm, per començar, explica'ns, per la gent que sigui nouvinguda o que no estigui massa al cas, què són exactament els Sants Olímpics i quin és el paper que tenen dins de la ciutat?
1: Bé, els Sants Olímpics és una mostra d'inclusió aquí a la nostra ciutat. Això va néixer el 2012, quan la regidora Susana Pellicer, que ja no està entre nosaltres, doncs, va iniciar aquesta tasca tan important. I ara ja portem 14 anys. I és el que us deia abans. Vull dir, la participació és gairebé 200 esportistes que faran esport durant aquestes 4 setmanes. I farem un acte final el dia 5 de juny a la nau de Valdoreig. I és una mostra més de que Sant Cugat aposta per la inclusió, aposta per l'esport adaptat i aposta per les persones i posar-les al centre.
0: Quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades i què creus que les fa diferents també d'altres cites esportives que podem tenir?
1: Bé, jo crec que el més important és que s'ho passen molt bé, o sigui, són feliços fent esport. El guanyar i el perdre no és tan important, però després ho diran ells, però que hi ha un esperit molt solidari entre ells. Són persones que s'ajuden entre elles a l'hora de participar, a l'hora de córrer, a l'hora de fer llançaments, a l'hora de llançar una pilota. Vull dir, i per això és molt important, no?, aquesta tasca. Durant tots aquests anys, evidentment, i les entitats que participen, doncs, que treballen amb ells durant l'any, ara que han entrenat durant unes quantes setmanes als seus centres, no?
0: Com neix aquest projecte el 2012 i com creus que ha evolucionat al llarg d'aquests 14 anys, no?, d'existència?
1: Doncs l'evolució ha sigut primer molt positiva i després tots els consistoris des del 2012 han apostat per això, per aquesta continuïtat. I a més la mostra és de que un any després d'iniciar-se aquesta xarxa, els Premis Sant Cugat van rebre el Premi Esport Solidari el 2013. Després el reconeixement va ser que l'any 2018 van ser pregoners de la Festa Major de Sant Cugat. I també aquest any, si no l'any següent o l'altre, si no recordem, abans de pandèmia, també al barri de Sant Francesc van ser pregoners, no? Per tant, l'evolució, o sigui, no només és l'esport, sinó és l'aspecte social, és l'aspecte de que pel carrer ja coneixen aquestes activitats i evidentment s'ha consolidat com un aconteixement a Sant Cugat superimportant al mes de maig i principis de juny, no?
0: Quin paper tenen les entitats, els equips tècnics? Suposo que també necessiteu de voluntariat, sí. L'Ajuntament. Clar, és una moguda.
1: És una moguda. Els clubs participen i col·laboren, el Club Muntanyenc amb atletisme, la UESC amb bàsquet, el Club Atlètic aquí a la Petanca, el Futbol Mirasol, el Baco i la Penya Blaugrana, doncs també, que demà ens veurem allà al camp del Mirasol, es volquen amb ells. Però no només són aquestes 4 setmanes i els Sants Olímpics, sinó durant tot l'any a nivell d'equips inclusius i equips adaptats on fan esport periòdicament i molts d'ells, com per exemple la Eva us podrà explicar que competeix en bàsquet amb la Federació Acell Especial Olímpics i és una mostra més de que aquí, vull dir, que l'esport amb persones amb discapacitat ha evolucionat de manera molt positiva, de manera molt majoritària, cada vegada són més. O sigui, això, l'aposta és ben gran.
0: Quanta gent hi participa? Ens deies que són unes 200 esportistes.
1: Sí.
0: No sé quines entitats hi ha implicades. Aquí tenim persones que estan vinculades al Jeroni de Moragues, al Catalonia...
1: Sí, i a més d'aquestes dues, la Fundació Guru i el Club Muntanyenc, que participa com a aquí a l'atletisme, per exemple, no? Són les tres entitats majoritàries a la ciutat que tenen molt clar de que això ha de perdurar i, evidentment, posen tot el seu empeny en voluntariats, amb els entrenaments que els clubs desplacen als centres perquè facin aquests entrenos, perquè a partir de demà ja comenci la competició i surtin els fruits. I, per tant, sí, el paper del voluntariat aquest, en aquest sentit és molt important, no? Demà i sobretot el dia 15 a la Guinardera, que gairebé 150-170 persones fent atletisme, veurem moltíssima gent col·laborant, famílies, i les grades s'ompliran.
0: Ara ho dèiem, una iniciativa que neix el 2012 amb la Susana Pellicer, quan era regidora, entenc, de Serveis Socials.
1: Sí.
0: És una iniciativa ben consolidada. De fet, quan em preparava l'entrevista, no?, anava veient vídeos i fotografies molt antics de totes les edicions.
1: Sí.
0: Per què és tan important que Sant Cugat impulsi aquest tipus d'esdeveniments, no? Quin valor tenen uns jocs en aquests termes d'inclusió social, de sensibilització també?
1: I sobretot de visibilitat. O sigui, i compteu que aquestes tres coses que heu dit, no?, la inclusió, la visibilitat, tot això... El punt final és la qualitat de vida. Vull dir, intentem que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sigui la més gran, no? La més òptima, doncs, perquè aquestes activitats els hi fan evolucionar emocionalment, socialment, i evidentment com fan amistats amb grups que després no només a l'esport, sinó continuen sortint a passejar, a prendre alguna cosa, en el cinema, etcètera, etcètera, no? El que deies abans de la Susana, no? Que vaig tenir el plaer de conèixer-la durant molts anys, ja fa 2 anys que els Sant Olímpics es diuen Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer, no? I aprofitant també que aquest any són 14 i l'any que ve són 15, i aquests 5-5-5, que sempre, doncs, igual l'any que ve, com que són 15 anys, fem algun tema especial, doncs, per commemorar aquests 15 anys de Sant Olímpics.
0: Estarem atents, doncs, a les
1: novetats
0: d'aquest 15è aniversari. Parlem una mica del calendari, com s'estructurarà. Demà serà la primera cita, seran els divendres. Quins dies i quines disciplines trobarem?
1: Mira, ara farem memòria, perquè com que canvien tant les dates i tal, però si no estic mal informat, demà farem el futbol, a les 11 del matí farem el partit de futbol fins a les 12 aproximadament, amb una entrega de medalles i copes, i després un pica-pica que prepara el futbol Mirasol Baco. La següent setmana, el dia 15, tenim l'atletisme a la Guinardera, que ja sí que comença a les 9-10 del matí.
0: De 9 a 2. Vena, també era la xuleta,
1: sí, la xuleta la llei. Si no m'apuntes, perquè potser se m'oblida alguna cosa. I també, doncs, serà així. L'altra setmana tenim, si no és malament, és el bàsquet.
0: La petanca.
1: La petanca.
0: El 22.
1: El 22, la petanca, exacte. I també hi ha el Club Atlètic, i també estarà, doncs, a partir de les 10 del matí fins a la 1, aproximadament. Mm-hmm. I per finalitzar, no serà divendres, serà dijous, perquè divendres tenim ple i, per tant, s'emplaça un dia abans. El dijous farem la final de bàsquet al pavelló de Valdoreix.
0: Tot plegat, per això, acabarà un altre divendres, el dia 5 de juny, amb l'entrega de medalles i de copes, i amb un acte, entenc, festiu i comunitari. Per què és tan important, també, més enllà d'aquestes 4 jornades esportives, poder fer aquesta cloenda, no?, amb aquesta entrega de reconeixements i una mica de festa.
1: Mira, aquesta cloenda és molt important, primer, perquè estem tots junts. Ens acompanyen regidors, ens acompanyen presidents de clubs, ens acompanyen famílies, tots els esportistes que han participat, i aquell dia, doncs, es fa el reconeixement, es dona els diplomes, perquè les copes es donen a les competicions, perquè no estaríem, però aquell dia es donen els diplomes, s'entreguen, i a més, durant aquestes 4 setmanes es fan, vosaltres, que sou els mitjans de comunicació, veniu, i després tenim un vídeo commemoratiu on es veuen quan han participat, les activitats que s'han fet, i acostumen a ser vídeos bastant emotius i bastant xulos, no? I després, evidentment, crec que el més important, i ells ho poden dir, que és el pica-pica que fem al final, no? Que això no perdonen, no? Vull dir que aquest any ho farem allà al Casalet, estarem amb aire condicionat, perquè aquestes dates ja fa bastanta calor, i hi podrem gaudir d'una estona i un peu dret per compartir amb tots.
0: Doncs parlem amb els protagonistes d'aquests Sant Olímpics. Eva, Carles, quan vau començar vosaltres a participar als Sant Olímpics? No sé si és la primera vegada o ja teniu una trajectòria.
2: Sí, jo vaig començar als 15 anys. Quan era això, vaig començar a l'Estadi Serraïma allà a Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do.
2: vaig fer grup, que és com una via que té una cosa en ferro que tu tires i després la van treure i van passar el pes, no, perquè no estava homologat el grup.
0: Val, i vau canviar.
2: Sí.
0: I aquí amb els Sanc Olímpics, a Sant Cugat, quan fa que hi participes? Te'n recordes?
2: Sí, fa 2 mesos.
0: Molt bé, que ja estàs entrenant.
2: Sí, quan vaig començar a Catalunya, que fa 2 mesos ja.
0: Molt bé. I tu, Eva, has participat abans als Sanc Olímpics o és el primer any?
3: Era el primer any.
0: És el primer any? Ai, que et miren dient que no.
3: No. Fa molt.
0: Fa molt, fa molt. I què és el que us va fer decidir per participar-hi? Per què vau voler participar als Sanc Olímpics?
2: Perquè és bo per la salut i a més fa esport, te mous una mica i fas amics.
0: Molt bé. I tu, Eva?
3: Jo...
0: Quan et van dir vols participar-hi, tu què vas dir?
3: Que sí.
0: Que sí. I per què? Què t'agrada de participar-hi?
3: Atletisme.
0: L'atletisme, eh?
1: Va molt de pressa, va molt de pressa.
3: Atletisme i bàsquet.
0: Atletisme i bàsquet, perquè tu fas dues disciplines igual que el Carles. Què és el que més us agrada d'aquests jocs? Què és el millor?
2: Jo, el fet pes, que ho trobo una... que me trobo faltar i m'enyoro una mica amb meus amics, perquè abans quan feia l'atletisme, bueno, vaig trobar... Bueno, m'enyoro l'altre.
0: Dels teus companys que feia, que tenies atletisme.
2: Sí.
0: I en atletisme, que hi competiu tots dos, clar, l'atletisme són moltes coses, no? Hi ha la distància, hi ha el saltament de tanques, però també sí. Hi ha altres disciplines. Què feu en atletisme?
2: Jo els 100 metres i el fosquet. Que és com un...
0: Què és això? Explica'ns-ho, perquè sí. Els que no fem atletisme no en tenim ni idea.
2: Sí, que és com un coet que té un cacabell, que hi ha una cosa goma que tu tires...
0: Sí.
2: I això, com se diu això? Com se diu?
3: Vòrtex.
2: Això,
1: el vòrtex.
0: És com sí. Llançament, no?
2: Sí. És com un coet que té una cosa goma, que té un cacabell, i quan tu tires, sona.
0: Val. I ha d'anar com més lluny millor, això,
2: sí,
0: suposo.
2: Això, sí, sí.
0: I tu, Eva, què fas d'atletisme? En quines disciplines competeixes? Corres?
3: Sí.
0: Que el Ferran ens deia que eres molt ràpida.
3: Sí, soc molt ràpida.
0: Sí? Quina distància fas?
1: Quants són? 100 metres? Més o menys, no? Una
3: sí.
1: Recta.
0: Un tros.
1: Un trosset.
3: Sí, un trosset.
0: I també fas vòrtex, com el Carles?
3: Sí.
0: I què t'agrada més d'aquestes dues?
3: No ho sé.
0: Totes dues, sí. No? No s'ha de triar.
3: No.
0: I com us fa sentir els dies que sou allà competint als Sanc Olímpics? Perquè hi anireu 2 dies, vosaltres, perquè competiu en 2 disciplines. Quan arriba el dia de la competició, d'anar a córrer, de tirar el vòrtex...
3: Nervis.
0: Nervis?
3: Sí.
0: I tu estàs nerviós, Carles, o...?
2: No, bueno, t'estic tranquil, perquè...
0: Estàs tranquil.
2: Perquè tot m'anirà bé i també faig 100 metres.
0: Ah.
2: Bueno, al principi bueno, una mica nerviós, perquè com veuen tots...
0: Clar, hi ha molta gent, eh?
2: Sí, hi ha molta gent.
0: Hi ha una
2: gent.
0: Mica de por escènica, com tenen els sí. Actors a vegades quan surten a l'escenari. I com us prepareu per participar als Sanc Olímpics? No sé si entreneu abans...
2: Bueno, entrenem abans, fem calentament amb el Joaquín... I la Tània fem una mica casualment, fem exercicis...
0: Escalfeu, teniu entrenadors...
2: Sí.
0: I quant de temps ho feu, això, Carles? En
2: quan,
0: el teu cas.
2: Quan a Joaquín avisa.
0: Quan us avisa.
2: Perquè ell fa la sortida.
0: Vale.
2: Sí, ell fa l'àbrit i fa la sortida.
0: Fa el xiulet,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Aquell de la sortida.
2: Sí.
0: I practiqueu molt de temps abans o no?
2: No.
0: Entrenes?
2: Entreno i après ja me preparo, sempre preparem i diu ja, i quan faig el pip sortim.
0: Disparats?
2: Sí.
0: El més ràpid possible?
2: Sí.
0: I tu, Eva, que entrenes, que t'ho prepares pel Sanc Olímpic?
3: Sí, en tot l'any.
0: Durant tot l'any? I cada setmana, per exemple, o com ho fas?
3: No, no.
0: De tant en tant?
3: Sí.
0: I tu que tens un entrenador també com el Carles? Teniu un entrenador que us ajuda? Que
3: el Juan Carlos.
0: El Juan Carlos.
2: Sí, jo també entreno amb el Juan Carlos.
0: Ah, és el mateix entrenador, compartiu entrenador.
3: Sí.
0: I què us fa fer per preparar-vos? Com us prepareu per abans d'una cursa o abans de tirar
2: bueno, vòrtex? Bueno, primer fa un parell de voltes al pati.
0: Escalfeu.
2: Que fem, sí. Després, a l'escala fem pujades, baixades, fem una mica, agafem, fem un lateral, bueno, fa córrer rectes, sí. Amb unes tanques petites, fa passar sobre la tanca.
0: Oh, això és difícil, eh?
2: No,
0: no? Sí, a mi em faria por entrebancar-me. No. Quan veig aquelles tanques penso, ai, que seria per terra. Però clar, si ja ho entreneu, ja aneu practicant.
2: Sí.
0: Eh? Sí. Eva, tu més participes també en bàsquet a part de l'atletisme. Què t'agrada del bàsquet? Què t'agrada més, l'atletisme o el bàsquet?
3: Bàsquet.
0: T'agrada més el bàsquet, sí. Ja ho veig. Si t'il·luminen els ulls quan parles del bàsquet. I com t'ho prepares, això del bàsquet? Practiques abans?
3: Sí, hi ha vegades que anem a l'institut del costat.
0: I allà teniu una pista de bàsquet i podeu, sí. I podeu entrenar.
3: Sí.
0: I què t'agrada?
3: Els dijous entrenem.
0: Cada dijous? Bueno, ja estàs feta gairebé una professional.
1: I també sí. Competeix, eh? Que
0: I
1: jo
0: també
1: ho sé,
0: competeixo.
1: Amb la UESC, no? Que també sí. Vas a...
3: Però ara són poquets, ara.
1: Ara són poquets.
0: Doncs fem una crida, que més gent s'apunti a jugar bàsquet, no?
1: Ara que fa bon
0: I
1: temps.
0: I així podeu competir més i fer, sí. Més, fer més partits. Què és el que més t'agrada del bàsquet?
3: De tot.
0: De tot. T'agrada robar la pilota, t'agrada fer la cistella...
3: Sí.
0: Quin és el moment més xulo?
3: De robar la pilota.
0: De robar la pilota? T'agrada fer la punyeta una
3: sí.
0: Mica als altres jugadors?
2: Ah, bueno, i una cosa que no he dit, que digues. També el taller fa molt petanca.
0: Petanca? Sí. L'Eva fa atletisme i bàsquet, i tu fas atletisme i petanca.
2: Sí.
0: I això de la petanca, Carles, ho has d'entrenar, no ho has d'entrenar,
2: no,
0: i jugues
2: no,
0: sovint?
2: És la primera vegada.
0: Ah, és la primera vegada.
2: Si tiro al boliche...
0: Sí?
2: I després...
0: El boliche és aquella petita, oi?
2: Petita, aquella negra, tu tires, i després ja fem tots aquí previver, jo faig el brau al verd, tu tires, i ara aconseguir el boliche, i ara picar, i després faig 2 punts, 3 punts...
0: S'ha de tenir molt bona punteria per jugar a la petanca.
2: Sí.
0: I també s'ha de fer una mica això que a l'Eva li agrada de fer la guitza, per si un altre ha tirat la bola més a prop que tu, no?
2: Sí.
0: Per aconseguir que s'allunyi
2: sí.
0: Una mica.
2: Sí.
0: Ets bo, tirant?
2: Sí, sóc bo.
0: Ets bo?
2: Sí.
0: Què t'agrada més, acostar-la o fer fora la bola del contrincant?
2: No, bueno, quan jo, bueno, me poso bé perquè la pilota és en la recta i tiro i a vegades la pilota servida.
0: Sí.
2: I intento posar que em surti recta a fer... Faig així la petanca per subir, però a vegades la pilota em surt desviada.
0: Marxa de costat, eh? Clar. Sí. És que no és tan fàcil, no és tan fàcil. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Ferran, no m'agradaria acomiadar-nos sense fer-te una pregunta arran d'unes declaracions que va fer l'alcalde. No sé si pel comissionat seria una fita que Sant Cugat fos seu dels Special Olympics en algun moment. L'alcalde va dir que podia ser una realitat el 2030. No sé si es va aventurar o no.
1: Bé,
0: què tenim il·lusió, per ara?
1: La il·lusió de que així en sigui. El 2030 està sobre la taula, així ens ho va dir l'alcalde, i aquest any es van fer moltes propostes, però ens va agafar una mica de...
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarí, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarí ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, als veïns els toca mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salaric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve, finalment no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del club voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 11 i 7 minuts d'inici d'aquesta segona hora del Faves Comptades, aquest especial que fem en directe des de la plaça d'Octavià amb motiu d'aquesta diada de Sant Jordi. Acabem d'escoltar les Montses amb aquest nou senzill, La meva essència, el Martí González, el Joan Prat, el Xavi Esteve, que els tornarem a recuperar al final d'aquesta hora. Serà el tancament d'aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià. Hem agafat el relleu i ara ens n'anem novament a investigar per les parades que hi ha en aquesta plaça. Tenim la nostra companya Sara Vella, que doncs va remenant per aquestes piles de llibres, parlant amb la gent i veient una mica què és el que es cou. Sara, molt bon dia.
1: Hola, Carme, bon dia. Doncs mira, sí, ara mateix sóc aquí, en realitat, al vostre costadet, a la parada de la Salvatge, i tenim el llibreter Àlex Pla, que ha recollit uns quants llibres dels que a ell li agradaria que la gent regalés més. Ara l'escoltarem, perquè si voleu saber el que més s'està venent, el que més la gent li agrada, això ja ho trobareu ràpidament. Clar. A totes les parades.
0: Sí, sí, segur.
1: En canvi, ell potser ens parlarà d'algunes joies més desconegudes i que poden agradar molt, oi, Àlex?
2: Exacte. Hi ha llibres que es venen sols i nosaltres encara mantenim la fe en que existeix el llibre de capçalera. Intentarem recomanar-te perquè surtis del mainstream.
1: I són llibres d'actualitat o són clàssics de sempre?
2: Aquests són tres llibres que han sortit ara. Un és una autora catalana, que es diu Maria Rovira, que ha escrit un llibre que es diu Garlanda, que són un recull de contes, assajos, amb un sentit de l'humor impressionant. És una visió irònica, àcida. El recomana la gran escriptora, la Marta Rosals, que és això és una garantia de que aquest llibre t'agradarà molt.
1: A tothom o hi ha un públic específic?
2: És que quin llibre agrada a tothom? No n'hi ha, això no existeix. Però pot agradar... Hi ha un ampli sector de públic que pot disfrutar. Són històries curtes, com que vivim en temps així de pressa, passar pantalles i anar de pressa, no estàs per llegir Guerra i Pau. A vegades vols llegir una història de 5 pàgines i tirar milles, no? I a més que t'aixequi el cor, et faci riure o somriure.
1: Doncs sí, hi ha alguna temàtica específica o va tocant molts temes diferents?
2: Toca de tot. Aquí rep tothom.
1: Molt bé, doncs ganes de llegir-lo. Què més ens recomanes?
2: Mira, aquí recomano un llibre de la Rita Bullwinkle, que es diu Cop de llum. L'ha publicat Segona Perifèria. És una editorial en la qual tenim molta fe, perquè busca gent poc coneguda, gent que mereix que li prestin atenció, perquè dissortadament els mediàtics, etc, tenen gairebé l'atenció del públic garantida. Ella explica aquí una història que parla d'un món que desconeixem completament, que és el de la boxa femenina, i a més de menors de 18 anys, no? De 18 fins a 18 anys. I això és un torneig on hi ha 8 boxejadores que competiran per un premi, no hi ha gairebé públic, només estan els pares i algun d'allò, i llavors va explicant combat a combat, una al combat, després què els hi passa pel cap, què els ha portat aquí, doncs la pressió de la família, les seves germanes havien sigut campiones i bueno, m'ha tocat aquí seguir la tradició, passen moltes coses pel cap, alhora és com si duguessin una càmera i saps com es boxeja. Diu, mira, aquesta davant de la cama esquerra, me te la fotran amb la dreta, m'haig de cobrir les costelles, tot el que els hi passa pel cap. Llavors, combat a combat fins la final. Hi ha una cosa que és molt bona, és que tots apostaríem per una, no? Però al final s'imposa la realitat.
1: Doncs mira, em sembla molt adequat també, perquè aquí s'han jugat l'últim any, han obert un parell de centres de boxa, justament. Molta gent es sentirà identificada. I el tercer, quin seria?
2: És un autor coreà que parla d'uns pobres desgraciats que estan en un psiquiàtric que han après a obeir. I el títol és El que hem fet bé és demanar perdó. Però un bon dia la situació canvia, s'inventen un negoci que no reballaré i els hi canvia la vida.
1: Dins de la mateixa residència?
2: No, surten fora i, bueno, no vull dir res.
1: Molt bé, és d'aquells llibres que més val...
2: A descobrir. Sí, l'autor es diu Lee Ki-ho i l'ha publicat també a Males Herbes.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Tres opcions diferents per qui vulgui sortir del que llegeix tothom, no?, una mica. Doncs gràcies, que vagi molt bé la diada. I Carme, si et sembla bé, me'n vaig cap a una floristeria amb la que volia parlar, perquè...
3: Molt bé.
1: És una floristeria molt especial de Sant Cugat, que a més aquest any he vist que tenien per allà alguna cosa relacionada amb el rosetó del monestir.
3: Molt
1: típic. I els hi vull preguntar, aviam, què és. Mira, tenim aquí l'Ariadna Guillamón, que és la propietària de Made for You. Mira, està atenent justament a dues persones que volen comprar una rosa. Tenen unes roses precioses. Aquestes, concretament, Carme, t'he de dir que me deixen un metre d'alt. Vull dir que no passen desapercebudes. I el que ara m'interessaria és, quan ens pugui atendre, que ens expliqui què han fet relacionat amb el rosetó, perquè tenen unes postals precioses en les quals tu pots dedicar-li la rosa que compris a la persona qui li regalis, que també és un detall, ja que és el dia de l'amor i de ser una mica romàntic. No sé si tu, Carme, ja has regalat o t'han regalat alguna rosa avui.
3: No, avui no, serà una mica més tard. Com que el dia és llarg, que hi ha moments per tot, ja arribarà, i segur que arriba.
1: Sí.
3: I si no, no passa res, eh?
1: Tot just acabem de començar. I tu en regalaràs alguna per això o no?
3: No, acostumo a regalar llibres, però a veure, que això de les tradicions també estan per trencar-les, quan convingui.
1: Doncs sí.
3: Sí o no?
1: Sí, i tant. S'ha d'innovar, i no pot ser que nosaltres només rebem roses i...
3: Oh, clar, a mi també m'agradaria que em regalessin un llibre.
1: Sí, i no? Si no, ens l'autoregalarem, no?
3: Això és el que fem, això és el que fem. Escolta, tenim la possibilitat de poder parlar amb algú?
1: Ara estic intentant aviam si l'Ariadna pot atendre en un momentet, però és que ara ja és un moment en el que s'ha dedicat ja bastant...
3: Hi ha molta gent.
1: Bastanta clientela, però sí, ara l'agafo, Carme.
3: Val, doncs...
1: 3 segons?
3: Sí, i tant. Sí. D'aquí una estona, doncs, parlarem d'una altra qüestió, mirarem d'aprofitar que quedi alliberada la persona que estem esperant perquè ens pugui explicar algun detall sobre aquestes roses. Ho farem molt ràpidament perquè haurem de continuar el programa, aquest especial Sant Jordi que fem des de la plaça d'Octavià, perquè tenim altres temes, tenim convidats, sí. I els tenim a punt a la taula.
1: Carme, la
3: digues.
1: Tinc aquí, mira.
3: Som-hi.
1: Volia que m'expliqués, aviam, veig aquí... Hola, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
1: Ja he explicat que ets la propietària de Made for You.
4: Exacte, Made for You, una empresa dedicada a crear experiències florals per esdeveniments.
1: Sempre ens agrada venir-vos a veure per Sant Jordi, perquè és que teniu una parada preciosa amb unes roses precioses, i aquest any hem vist una postal on posa Diada de Sant Jordi, hi ha un rosetó del monestir de Sant Cugat. Què és això?
4: Exacte, aquest any hem volgut fer un homenatge a la nostra ciutat, Sant Cugat, i llavors ens hem inspirat en el rosetó, que és al final doncs, la figura icònica, no?, de la nostra ciutat. Llavors en aquesta postal està feta a mà per la meva mare, Maribel Guillamón.
1: És molt maca.
4: I també volem que les paraules també floreixin en aquest acte tan generós de regalar una flor amb amor. Llavors aquí, perquè les persones també puguin escriure unes paraules sentides i de record amb cadascuna de les creacions de les roses.
1: Doncs sí, concretament el que proposeu és que la persona que regali la rosa pugui dir el que més admiro de tu és, i ho ompli, avui celebro amb tu i ho ompli, i si aquesta rosa pogués parlar, diria una forma de facilitar una mica el romanticisme.
4: Exacte, i aquesta generositat en nom de la bellesa, l'amor i la cultura.
1: Doncs molt maco, gràcies, Ariadna. Bona diada.
4: Doncs molt bona diada. Vale, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
1: A tu, fins aviat, Carme.
3: Gràcies.
1: Us deixo.
3: Gràcies,
1: tornem
3: Sara.
1: Després.
3: Perfecte, fins després. Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Com estem?
5: Molt bé, i tu? Bona Diada de Sant Jordi.
3: Bona Diada de Sant Jordi. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
6: Hola, molt bon
3: avui
6: dia.
3: Avui repeteixes, eh?
6: Avui torno, que estic...
3: Perquè vegis...
6: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
3: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs, fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
5: doncs,
3: Vallès?
5: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les avies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquesta, no, aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
3: Tothom anava a Barcelona.
5: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar a gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
3: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
6: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell de cors de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
3: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
6: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
3: Clar que sí. Alcalde.
5: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Però són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo el llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
3: El pack complet.
5: El pack complet.
3: Molt bé.
5: Jo no he rebut res encara, eh?
3: Per encara això. No. Mai no és tard. El dia és llarg.
5: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
3: Molt xula.
5: Fet artesanal, en paper.
3: Groga.
5: Exacte.
3: Mira, una groga...

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria, a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat, Rubi Valldoreix, l'exalcalde, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Avui també descobrim la història d'en Jau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional i del també conegut com Jau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia, amb el Club Muntanyenc Sant Cugat, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. La marxa infantil és una cursa que es va disputar per primer cop el 1959 i que mou anualment més de 2.000 criatures en una jornada que busca transmetre els valors de l'excursionisme als infants i joves i que compta habitualment amb més d'un centenar de voluntaris per poder assegurar els 10 quilòmetres aproximadament que recorren els nens i les nenes. I més canvis. Arrel de la pesta porcina, el Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona per evitar el Parc Natural de la Serra de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a Plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola.

0: Més notícies. La Unió Santcoatenca participa en el nou concurs de talents a 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi en participació santcoatenca ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. El format recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com la música, les arts escèniques i visuals, l'audiovisual o els projectes socials i culturals. Hi poden participar joves d'entre 18 i 30 anys, individualment o en grup. I també amb l'objectiu que una entitat apadrini la proposta i l'acompanyi fins al final. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància. Durant la seva intervenció, davant d'aquesta militància, Vila ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i ganes de millorar Sant Cugat i ha reivindicat l'ambició del projecte socialista. La candidata ha situat l'habitatge assequible, la millora dels equipaments municipals i el manteniment dels carrers i de l'espai públic com a eixos prioritaris del seu projecte polític. Segons ha afirmat, l'objectiu és que Sant Cugat es torni a posar en marxa. I en esports, Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. A Ferran Felius, el comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat en una entrevista al magazín Fa Descomptades que els Sant Olímpics són una mostra d'il·lusió i ha subratllat que la ciutat aposta per l'esport adaptat i per posar les persones al centre. La iniciativa va néixer l'any 2012 impulsada per l'aleshores regidora Susana Pellicer, a qui des de fa 2 anys el joc retenen homenatge amb el nom oficial de Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram, i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat celebra durant tot el mes de maig del comerç, el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb una 15ena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius, basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. D'entre totes les activitats, destaca la 4ª Setmana Gastronòmica del Comerç Just, que comença precisament aquest dissabte. Una 15ena d'establiments oferiran plats elaborats amb productes de Comerç Just d'Oxfam Intermón. Concretament són el Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Baràngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vi de Déu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espun, Taverna Caltamarari, Telefèric i Zum Zum. Dins del programa també hi ha dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura un taller de ioga i xerrades sobre el projecte solidari de Dream Nepal a partir de les 11. De cara a dissabte al matí, la Unió Centre Cultural acull de 10 del matí a 2:15 del migdia un acte en record a Arcadi Oliveres, no només des de la memòria, diuen, sinó des del compromís viu que va sembrar. La trobada compta amb la conducció de Mònica Terribas i la participació de diversos activistes per la pau. I, sens dubte, un altre dels actes destacats del cap de setmana és la celebració de Sant Ponç per part dels castellers de Sant Cugat, que enguany celebren el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats, amb el plat fort amb l'actuació de diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, una actuació que també comptarà amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. Aquest Sant Ponç és la primera gran actuació a casa per als dos nous caps de colla, Marina Ponç i Miguel Torregrossa. I per acabar, també durant el cap de setmana, a la Casa de Cultura té lloc la sisena escola pacifista del Centre de l'AS, un espai de formació dirigit a joves activistes per la pau. Comptarà amb la participació d'expertes i activistes que portaran coneixement i estratègies sobre pau, no violència i a través de metodologies d'educació no formal. L'Infopodcast és una coproducció de ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria, a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat, Rubi Valldoreix, l'exalcalde, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Avui també descobrim la història d'en Jau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional i del també conegut com Jau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc Sant Cugat. L'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. La marxa infantil és una cursa que es va disputar per primer cop el 1959 i que mou anualment més de 2.000 criatures en una jornada que busca transmetre els valors de l'excursionisme als infants i joves i que compta habitualment amb més d'un centenar de voluntaris per poder assegurar els 10 quilòmetres aproximadament que recorren els nens i les nenes. I més canvis. Arrel de la pesta porcina, el Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona per evitar el Parc Natural de la Serra de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'N340 fins a Plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola.

0: Més notícies. La Unió Sant Cuatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi en participació santcuatenca ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. El format recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com la música, les arts escèniques i visuals, l'audiovisual o els projectes socials i culturals. Hi poden participar joves d'entre 18 i 30 anys, individualment o en grup. I també amb l'objectiu que una entitat apadrini la proposta i l'acompanyi fins al final. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància. Durant la seva intervenció, davant d'aquesta militància, Vila ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i ganes de millorar Sant Cugat i ha reivindicat l'ambició del projecte socialista. La candidata ha situat l'habitatge assequible, la millora dels equipaments municipals i el manteniment dels carrers i de l'espai públic com a eixos prioritaris del seu projecte polític. Segons ha afirmat, l'objectiu és que Sant Cugat es torni a posar en marxa. I en esports, Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. A Ferran Felius, el comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat en una entrevista al magazín Fa Descomptades que els Sant Olímpics són una mostra d'il·lusió i ha subratllat que la ciutat aposta per l'esport adaptat i per posar les persones al centre. La iniciativa va néixer l'any 2012 impulsada per l'aleshores regidora Susana Pellicer, a qui des de fa 2 anys el joc retenen homenatge amb el nom oficial de Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat celebra durant tot el mes de maig del comerç, el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb una 15ena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius, basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. D'entre totes les activitats, destaca la 4ª Setmana Gastronòmica del Comerç Just, que comença precisament aquest dissabte. Una 15ena d'establiments oferiran plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament són el Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Baràngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vi de Déu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espun, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. Dins del programa també hi ha dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura un taller de ioga i xerrades sobre el projecte solidari de Dream Nepal a partir de les 11. De cara a dissabte al matí, la Unió Centre Cultural acull de 10 del matí a 2:15 PM un acte en record a Arcadi Oliveres, no només des de la memòria, diuen, sinó des del compromís viu que va sembrar. La trobada compta amb la conducció de Mònica Terribas i la participació de diversos activistes per la pau. I, sens dubte, un altre dels actes destacats del cap de setmana és la celebració de Sant Ponç per part dels castellers de Sant Cugat, que enguany celebren el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort amb l'actuació de diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, una actuació que també comptarà amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. Aquest Sant Ponç és la primera gran actuació a casa per als dos nous caps de colla, Marina Ponç i Miguel Torregrossa. I per acabar, també durant el cap de setmana, a la Casa de Cultura té lloc la sisena escola pacifista del Centre d'ELAS, un espai de formació dirigit a joves activistes per la pau. Comptarà amb la participació d'expertes i activistes que portaran coneixement i estratègies sobre pau, no violència i a través de metodologies d'educació no formal. L'Infopodcast és una coproducció de ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: De sobte un dia vaig te'n vas a dormir. El sol et m'està fanet del matí. I un gran somriure s'apodera de mi.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
4: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan Despí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
2: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
2: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
10: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
11: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
10: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
2: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
12: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
3: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
13: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
14: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
13: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. A catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
2: Doncs justament des de la Global Sumud Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
15: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
2: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
16: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i usuaris de la via.
17: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
16: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
18: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
19: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
18: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
20: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
21: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
22: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
18: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
1: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
2: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
4: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
4: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
2: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa

0: L'enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
1: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
0: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, en Joan Muñoz.
2: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
3: Són molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
2: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
0: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
4: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
4: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una 30a de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Cinc minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Sí. Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments de Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viuda, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir: oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure d'endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Vol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria, a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat, Rubi Valldoreix, l'exalcalde, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Avui també descobrim la història d'en Jau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional i del també conegut com Jau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia, amb el Club Muntanyenc Sant Cugat, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. La marxa infantil és una cursa que es va disputar per primer cop el 1959 i que mou anualment més de 2.000 criatures en una jornada que busca transmetre els valors de l'excursionisme als infants i joves i que compta habitualment amb més d'un centenar de voluntaris per poder assegurar els 10 quilòmetres aproximadament que recorren els nens i les nenes. I més canvis. Arrel de la pesta porcina, el Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona per evitar el Parc Natural de la Serra de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a Plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola.

0: Més notícies. La Unió Sant Cuatenca participa en el nou concurs de talents a 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi en participació santcuatenca ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. El format recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com la música, les arts escèniques i visuals, l'audiovisual o els projectes socials i culturals. Hi poden participar joves d'entre 18 i 30 anys, individualment o en grup. I també amb l'objectiu que una entitat apadrini la proposta i l'acompanyi fins al final. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància. Durant la seva intervenció, davant d'aquesta militància, Vila ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i ganes de millorar Sant Cugat i ha reivindicat l'ambició del projecte socialista. La candidata ha situat l'habitatge assequible, la millora dels equipaments municipals i el manteniment dels carrers i de l'espai públic com a eixos prioritaris del seu projecte polític. Segons ha afirmat, l'objectiu és que Sant Cugat es torni a posar en marxa. I en esports, Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. A Ferran Felius, el comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat en una entrevista al magazín Fa Descomptades que els Sant Olímpics són una mostra d'il·lusió i ha subratllat que la ciutat aposta per l'esport adaptat i per posar les persones al centre. La iniciativa va néixer l'any 2012 impulsada per l'aleshores regidora Susana Pellicer, a qui des de fa 2 anys el joc retenen homenatge amb el nom oficial de Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat celebra durant tot el mes de maig del comerç, el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb una 15ena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius, basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. D'entre totes les activitats, destaca la 4ª setmana gastronòmica del comerç just, que comença precisament aquest dissabte. Una 15ena d'establiments oferiran plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament són el Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Baràngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vi de Déu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altre, Mezzanote, Recarregat, Espun, Taverna Caltamarari, Telefèric i Zum Zum. Dins del programa també hi ha dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura un taller de ioga i xerrades sobre el projecte solidari de Dream Nepal a partir de les 11. De cara a dissabte al matí, la Unió Centre Cultural acull de 10 del matí a 2:15 PM un acte en record a Arcadi Oliveres, no només des de la memòria, diuen, sinó des del compromís viu que va sembrar. La trobada compta amb la conducció de Mònica Terribas i la participació de diversos activistes per la pau. I, sens dubte, un altre dels actes destacats del cap de setmana és la celebració de Sant Ponç per part dels castellers de Sant Cugat, que enguany celebren el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort amb l'actuació de diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, una actuació que també comptarà amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. Aquest Sant Ponç és la primera gran actuació a casa per als dos nous caps de colla, Marina Ponç i Miguel Torregrossa. I per acabar, també durant el cap de setmana, a la Casa de Cultura té lloc la sisena escola pacifista del Centre d'ELAS, un espai de formació dirigit a joves activistes per la pau. Comptarà amb la participació d'expertes i activistes que portaran coneixement i estratègies sobre pau, no violència i a través de metodologies d'educació no formal. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Hola, em dic Marc.
7: Hola, me llamo Lalo.
8: Hola, em dic Xavi.
9: Hola, me llamo Elena.
10: Hola, em dic Joan.
11: Hola, i jo sóc el David.
6: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
7: I cada mes fem un programa de ràdio.
8: A Ràdio Sant Cugat.
9: I us expliquem les notícies més destacades.
10: I un resum esportiu.
6: Us recomanem música.
7: Fem agenda.
8: I el nostre dia a dia.
11: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
12: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria, a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat, Rubi Valldoreix, l'exalcalde, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Avui també descobrim la història d'en Jau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional i del també conegut com Jau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc Sant Cugat. L'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. La marxa infantil és una cursa que es va disputar per primer cop el 1959 i que mou anualment més de 2.000 criatures en una jornada que busca transmetre els valors de l'excursionisme als infants i joves i que compta habitualment amb més d'un centenar de voluntaris per poder assegurar els 10 quilòmetres aproximadament que recorren els nens i les nenes. I més canvis. Arrel de la pesta porcina, el Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona per evitar el Parc Natural de la Serra de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a Plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola.

0: Més notícies. La Unió Sant Cuatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi en participació santcuatenca ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. El format recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com la música, les arts escèniques i visuals, l'audiovisual o els projectes socials i culturals. Hi poden participar joves d'entre 18 i 30 anys, individualment o en grup. I també amb l'objectiu que una entitat apadrini la proposta i l'acompanyi fins al final. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància. Durant la seva intervenció, davant d'aquesta militància, Vila ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i ganes de millorar Sant Cugat i ha reivindicat l'ambició del projecte socialista. La candidata ha situat l'habitatge assequible, la millora dels equipaments municipals i el manteniment dels carrers i de l'espai públic com a eixos prioritaris del seu projecte polític. Segons ha afirmat, l'objectiu és que Sant Cugat es torni a posar en marxa. I en esports, Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. A Ferran Felius, el comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat en una entrevista al magazín Fa Descomptades que els Sant Olímpics són una mostra d'il·lusió i ha subratllat que la ciutat aposta per l'esport adaptat i per posar les persones al centre. La iniciativa va néixer l'any 2012 impulsada per l'aleshores regidora Susana Pellicer, a qui des de fa 2 anys el joc retenen homenatge amb el nom oficial de Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat celebra durant tot el mes de maig del comerç, el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb una 15ena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius, basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. D'entre totes les activitats, destaca la 4ª Setmana Gastronòmica del Comerç Just, que comença precisament aquest dissabte. Una 15ena d'establiments oferiran plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament són el Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Baràngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vi de Déu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espun, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. Dins del programa també hi ha dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura un taller de ioga i xerrades sobre el projecte solidari de Dream Nepal a partir de les 11. De cara a dissabte al matí, la Unió Centre Cultural acull de 10 del matí a 2:15 del migdia un acte en record a Arcadi Oliveres, no només des de la memòria, diuen, sinó des del compromís viu que va sembrar. La trobada compta amb la conducció de Mònica Terribas i la participació de diversos activistes per la pau. I, sens dubte, un altre dels actes destacats del cap de setmana és la celebració de Sant Ponç per part dels castellers de Sant Cugat, que enguany celebren el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort amb l'actuació de diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, una actuació que també comptarà amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. Aquest Sant Ponç és la primera gran actuació a casa per als dos nous caps de colla, Marina Ponç i Miguel Torregrossa. I per acabar, també durant el cap de setmana, a la Casa de Cultura té lloc la sisena escola pacifista del Centre de l'AS, un espai de formació dirigit a joves activistes per la pau. Comptarà amb la participació d'expertes i activistes que portaran coneixement i estratègies sobre pau, no violència i a través de metodologies d'educació no formal. L'Infopodcast és una coproducció de ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Yo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
10: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a lo que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
1: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
10: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
1: Doncs Mercedes,
10: a 12 anys anirem tant.
1: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
10: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
11: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
12: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
11: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
13: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
14: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
13: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
15: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé, gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Us recordareu, finalment, la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibas i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
16: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
17: Bon dia.
16: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé dic. Com es presenta?
17: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels Jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí, i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant també aquesta mirada de Pau, de catalanitat i de ser presents al món.
16: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
17: Bé, també s'han extès, doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en Temps de Flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió. Ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries amb caixes de flors, i Temps de Flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
16: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
17: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar, perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estar en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà 4 ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar, doncs, a veure una imatge dels 4 ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
16: Molt bé, doncs, Gemma Geis, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
17: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
16: I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona, tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat, la Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre, aquí a la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella, com any rere any aquí a Girona.
1: Música. I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
18: Bon dia.
1: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
18: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
19: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciens s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
20: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo y no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb 2 gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava 1 minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
21: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vilassana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vilassana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
22: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
1: Vale. Doncs el Vilassana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça i, a més, en futbol, campions de Lliga. Dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
18: Va, aviam si és veritat.
1: Vinga.
18: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
1: Bé. Igualment.
18: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
6: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
7: Soc una ovella detectiva i de les bones.
23: Que viene después del miércoles.
24: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
25: Me voy.
26: Però si acabes de llegar...
6: Jo no moriré d'amor, explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
27: Clau!
28: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
29: Descuida. No lo harás.
6: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
28: Que empiece el espectáculo.
30: Get over here!
1: Doncs amb el cinema posem punt i final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Fa el tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria, a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat, Rubi Valldoreix, l'exalcalde, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Avui també descobrim la història d'en Jau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional i del també conegut com Jau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia, amb el Club Muntanyenc Sant Cugat, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. La marxa infantil és una cursa que es va disputar per primer cop el 1959 i que mou anualment més de 2.000 criatures en una jornada que busca transmetre els valors de l'excursionisme als infants i joves i que compta habitualment amb més d'un centenar de voluntaris per poder assegurar els 10 quilòmetres aproximadament que recorren els nens i les nenes. I més canvis. Arrel de la pesta porcina, el Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona per evitar el Parc Natural de la Serra de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'N340 fins a Plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola.

0: Més notícies. La Unió Santcoatenca participa en el nou concurs de talents a 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi en participació santcoatenca ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. El format recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com la música, les arts escèniques i visuals, l'audiovisual o els projectes socials i culturals. Hi poden participar joves d'entre 18 i 30 anys, individualment o en grup. I també amb l'objectiu que una entitat apadrini la proposta i l'acompanyi fins al final. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància. Durant la seva intervenció, davant d'aquesta militància, Vila ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i ganes de millorar Sant Cugat i ha reivindicat l'ambició del projecte socialista. La candidata ha situat l'habitatge assequible, la millora dels equipaments municipals i el manteniment dels carrers i de l'espai públic com a eixos prioritaris del seu projecte polític. Segons ha afirmat, l'objectiu és que Sant Cugat es torni a posar en marxa. I en esports, Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. A Ferran Felius, el comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat en una entrevista al magazín Fa Descomptades que els Sant Olímpics són una mostra d'il·lusió i ha subratllat que la ciutat aposta per l'esport adaptat i per posar les persones al centre. La iniciativa va néixer l'any 2012 impulsada per l'aleshores regidora Susana Pellicer, a qui des de fa 2 anys el joc retén en homenatge amb el nom oficial de Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat celebra durant tot el mes de maig del comerç, el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb una 15ena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius, basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. D'entre totes les activitats, destaca la 4ª Setmana Gastronòmica del Comerç Just, que comença precisament aquest dissabte. Una 15ena d'establiments oferiran plats elaborats amb productes de Comerç Just d'Oxfam Intermón. Concretament són el Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Baràngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vi de Déu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espun, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. Dins del programa també hi ha dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura un taller de ioga i xerrades sobre el projecte solidari de Dream Nepal a partir de les 11. De cara a dissabte al matí, la Unió Centre Cultural acull de 10 del matí a 2:15 del migdia un acte en record a Arcadi Oliveres, no només des de la memòria, diuen, sinó des del compromís viu que va sembrar. La trobada compta amb la conducció de Mònica Terribas i la participació de diversos activistes per la pau. I, sens dubte, un altre dels actes destacats del cap de setmana és la celebració de Sant Ponç per part dels castellers de Sant Cugat, que enguany celebren el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats, amb el plat fort amb l'actuació de diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià, una actuació que també comptarà amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. Aquest Sant Ponç és la primera gran actuació a casa per als dos nous caps de colla, Marina Ponç i Miguel Torregrossa. I per acabar, també durant el cap de setmana, a la Casa de Cultura té lloc la sisena escola pacifista del Centre d'ELAS, un espai de formació dirigit a joves activistes per la pau. Comptarà amb la participació d'expertes i activistes que portaran coneixement i estratègies sobre pau, no violència i a través de metodologies d'educació no formal. L'Infopodcast és una coproducció de ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
6: Preparat, Eneco?
7: Sí.
6: Temps. Sentit.
7: S-E-N-A-T-I-T.
4: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
6: Quina seria la paraula intrusa?
8: Casoplón.
6: Correcte. En català, per fer al·lusió...
4: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
7: D-E-S-C-U-N-T-O-M-A-C.
4: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.
10: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No és gens difícil reconèixer la veu de Barbra Streisand, una dona que ha guanyat els 11 premis de més prestigi que es poden guanyar en el món de l'espectacle. De fet, és l'única persona que els té tots, cosa, naturalment, que inclou l'Oscar, l'Emmy, el Tony, el Grammy i els Globus d'Or. I, a més, com a dona, va ser la primera a guanyar un Globus d'Or com a directora. Això va passar el 1984 per la pel·lícula Yentl, quan ella es va posar per primera vegada darrere la càmera. En un principi, però, Barbra Streisand volia ser actriu, que era la seva vocació, i va estudiar art dramàtic. Estudiava a l'Actors Studio de Nova York, la mateixa escola i al mateix temps que Dustin Hoffman, i per guanyar-se la vida, ella feia de cangur i ell de conserge. El debut com a actriu, Streisand el va fer com a protagonista femenina a Funny Girl, de William Wyler, al costat d'Omar Sharif, on cantava 12 de les 14 cançons de la banda sonora. I ves per on, va guanyar l'Oscar a la millor actriu en companyia de Katharine Hepburn, que el va rebre per la pel·lícula El lleó a l'hivern. De tota manera, la cançó que hem escoltat, Eva Green, no era de Funny Girl, sinó de Ha nascut una estrella, que la Streisand va interpretar al costat de Chris Christopherson, una seqüela. I aquí l'Acadèmia de Hollywood li va donar l'Oscar a la millor cançó. Escoltem-la ara en el tema principal d'una pel·lícula que va tenir un gran èxit, Tal com érem.

The Way We Were, tal com érem. El tema d'amor d'un film de Sidney Pollack, que no era res de l'altre món, però la química entre Barbra Streisand i Robert Redford va ser tan alta que el públic va omplir les sales. La veritat és que ella estava esplèndida i molt per damunt de Robert Redford. La filmografia de Barbra Streisand no és molt extensa. 19 pel·lícules en mig segle no és gaire. Però no pas perquè ella no volgués treballar, sinó per manca de contractes. El fet de no tenir una cara d'acord amb els paràmetres de Hollywood va estar un obstacle permanent en ella. Tot i això, de jove, mai no es va voler operar el nas. Li recomanaven que ho fes. Li deien que els contractes arribarien i que tot seria diferent. Però va dir que no. I és gràcies a això que té un físic molt personal. L'any 1983, quan tenia 41 anys, va decidir fer un gir a la seva carrera i va debutar com a directora amb la pel·lícula Yentl sobre una noia que a principis del segle passat doncs estudia en secret el Talmud que està prohibit a les dones. I és un film molt personal, dic personal perquè no només el va dirigir, també el va escriure, el va interpretar, el va produir i, per si fos poc, també hi cantava. Des del cinema mut, cap dona no havia fet una cosa així. Aquesta és ara una cançó del musical de Broadway Cats. Segur que coneixeu la cançó, Memory.

Memory, una de les grans cançons de Barbra Streisand. Andrew Lloyd Webber va compondre la música i la lletra està basada en poemes del poeta nord-americà reconvertit en britànic T.S. Eliot. L'any 1998 es va fer una versió cinematogràfica britànica de Cats, força digna, i el 2019 se'n va fer una altra, també britànica, amb Judi Dench i Ian McKellen, dos actors formidables. Però, malgrat això, va resultar fallida. Pel que fa a la filmografia de Barbra Streisand, que sempre ha estat una actriu malaguanyada, perquè és molt bona, l'hem vist al costat de Walter Matthau a Hello, Dolly, al costat de Gene Kelly, a la pel·lícula... també aquesta, i al costat de Ryan O'Neill a la magnífica Què em passa, doctor, de Peter Bogdanovich. Al costat de Richard Dreyfuss, en Nats, de Martin Reed, al costat de Nick Nolte, a la pel·lícula El príncep de les marees, dirigida per ella mateixa, i al costat de Jeff Bridges, a L'amor té dues cares, també dirigida per ella. Sobre el tema de la interpretació cinematogràfica, Barbra Streisand considera Marlon Brando el millor actor del món, i la seva actriu preferida és Meryl Streep. Pel que fa al terreny musical, us puc dir que Barbra Streisand és la cantant femenina més venuda del segle XX amb 70 milions de discos venuts. 70. Un cas únic. I en relació al seu vessant polític, Barbra Streisand és demòcrata, ecologista, té una fundació per a la defensa de causes humanitàries, va crear una càtedra d'estudis ambientals i l'any 2024 va fer campanya en favor de Kamala Harris contra Donald Trump. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut a Iman Tricky a les vies de so, l'escoltarem cantant una cançó, la cançó Woman in Love, Dona enamorada, escrita per Barry Gibb i Robin

0: Després de la intensitat de la Diada de Sant Jordi, és moment de fer balanç a les llibreries, o amb les llibreries, que és el cas. Avui parlarem amb la Laura Morell, llibretera de la Paideia, i ho farem per conèixer com es van viure aquesta jornada, amb la prèvia, amb el dia de la celebració i amb el post, perquè encara hi ha ressaca, de Sant Jordi. Una mirada des de dins a una de les jornades clau d'aquest sector. Laura, què tal? Com estàs?
1: Tinc ressaca.
0: Encara, no? Sí.
1: Sí, emocional i física.
0: Perquè encara esteu endreçant coses de Sant Jordi.
1: Encara ens queda un mes de feina.
0: Un mes de feina.
1: Sí, és a dir, el dia de Sant Jordi és el dia 23 d'abril, però des del mes de febrer nosaltres ja estem rebent llibres i llibres i llibres i llibres. I aquests llibres, doncs...
0: Necessiten espai.
1: Sí, espai que no tenim. Bé, el tenim, però el tenim limitat. I clar, nosaltres, com totes les llibreries d'aquí de Sant Cugat, a part del Sant Jordi a la llibreria, tenim una parada. Per tant, durant dos mesos estem gestionant dos punts de venda. Uh-huh. I això comporta feina i més llibres dels que normalment estàs habituat a gestionar.
0: I per una llibreria com la vostra,
1: sí.
0: Què suposa a nivell organitzatiu? Com us heu de...
1: Bueno, primer, clar, fas unes comandes. Per tant, per fer aquestes comandes has de fer les teves propostes. O sigui, creus que... quins són aquells llibres que creus que es vendran d'aquí dos o tres mesos? Mm. Saps? Perquè, clar, això jo me'n recordo, acaba la campanya de Nadal, al desembre, que ja estàs

0: una mica trinxadet, però bé, estàs content perquè, clar, ha anat bé. I et diuen, bueno, aquestes ja són les novetats de Sant Jordi, el 8 de gener, saps? Alguns proveïdors, no tots. I dius, ostres, jo és que ara mateix no sé, però bueno, dius...
1: Fas una mica una quiniela, no?
0: Sí, tant,
1: a veure si sona la flauta, per casualitat.
0: Clar, i el que passa és que, és a dir, el termòmetre... vas veient quins llibres aniran funcionant. Alguns ho tens claríssim, perquè hi ha noms que, no sé, em van dir Sánchez Piñol, no? Saps que Sánchez Piñol vendrà per Sant Jordi sí o sí, més o menys. Però, bueno, tu has d'anar fent... Quina quantitat demanem? Vale, i a la parada que portem? I a la llibreria que ens quedem? I una mica va per aquí. I llavors van sortint novetats constantment i coses que no estaven previstes, de cop diuen, ei, que sortirà aquest. Vinga, doncs demanem X... I durant 2 mesos vas pensant i vas gestionant i vas fent caixes i tot això és molt divertit.
1: I el dia de la celebració, el dia 23, clar, munteu, heu de muntar parada, heu d'estar a la parada, després heu de desmuntar tot això, necessiteu un reforç de l'equip, no?
0: De tot.
1: I de la logística. I
0: logística, transport, magatzem... I sí, i gent... I molta, molta, molta paciència. És a dir, és una jornada preciosa. O sigui, jo em llevo, surto de casa meva, que jo no visc a Sant Cugat, visc a Sabadell, pujo per la Rambla, veig la senyera que cau pel campanar, veig les parades de Sabadell i se'm posa la pell de, saps, la pell de gallina, m'emociono, perquè és un dia que, igual que jo, igual que tu, Carme, segurament vas pel carrer. És un altre dia, és... Avui és Sant Jordi, i tothom ho sap, i tothom ho viu d'alguna manera, més bé o més malament. És una jornada preciosa. Sí que és veritat que el llibreter, tot i que sap que és Sant Jordi, que és un dia fantàstic a nivell de ventes, és un dia intens, però molt, molt, molt intens. Molt
1: esgotador.
0: Sí, queda malament dir-ho,
1: però... Sí, no, però home, ja s'entén.
0: Clar, jo arribo a casa meva i dic, no puc més...
1: Però l'endemà has de continuar.
0: Sí, l'endemà no us penseu que... Ah, ja està. No.
1: Per nosaltres sí que s'ha acabat, diríem, Sant Jordi, però per vosaltres encara queda feina.
0: Clar, divendres, aquest divendres, sí. Vam dir, bueno, obrirem més tard, perquè, evidentment, el cos necessita i el cap descansar una miqueta més. No tanquem, que hi ha moltes llibreries que tanquen, decideixen tancar per una mica per descans...
1: Del personal.
0: Descans del personal, perquè realment no és només el dia de Sant Jordi, és a dir, tota la setmana prèvia a Sant Jordi vas notant com vas pujant la muntanyeta. El dia de Sant Jordi ja és la mascleta, que dic jo, saps? I és, vinga!
1: Saps? Està.
0: Però, clar, la llibreria ha quedat en unes condicions que dius, això no és una llibreria. Per tant, jo vaig arribar abans, vaig netejar tot el que vaig poder, el que em va donar, vaig tenir 1 hora i mitja, i ordenar una mica. I llavors la venda, doncs, encara és un dia molt fort, la venda, perquè doncs, la gent que aquell dia no va poder comprar perquè no es podia accedir, o perquè, jo què sé, 1000 coses, no?, que té la vida, i l'endemà és fort. És fort.
1: I encara, evidentment, com deies al principi, continua la ressaca.
0: Sí, clar, estem a dilluns.
1: Quan comenceu a fer net ja de la celebració de Sant Jordi?
0: Jo calculo que en 3 setmanes, més o menys, a partir d'avui, farem net, perquè, clar, hi ha molts llibres que no s'han venut. És a dir, tu fas això, les teves previsions, i aquests llibres t'han de tornar perquè, si no, els hauràs de pagar. I no podem. No podem.
1: Parlàvem del que suposa per una llibreria com la vostra organitzar una diada com aquesta, o ser-hi i participar de la celebració. A nivell econòmic, per al sector, és el dia.
0: Sí, és el dia, per suposat, ajuda molt, perquè no podria dir ara quin és el percentatge de la facturació... Si ho fa a nivell anual,
1: Sí.
0: Però sí, sí que és un dia molt important. També és veritat que jo estic segura que molta gent es deu pensar, hòstia, aquesta gent s'està forrant. I aquí ara faig una mica de pedagogia perquè, clar, no, la gent no té per què saber-ho, però les llibreries, és el món editorial, és un sector no dèbil, però, bueno, hi ha molt poc marge. És a dir, el Llibre Espanya té un preu fix. A tot arreu el llibre s'hauria de vendre al mateix preu, no es ven al mateix preu, l'únic que les grans superfícies sempre poden oferir un 5%, perquè ells ja quan compren tenen un marge potser més gran per la,
1: Quantitats.
0: Per la quantitat que poden arribar a comprar. Uh-huh. Una llibreria independent com la nostra compra, però bueno, nosaltres tenim un marge. Llavors, el dia de Sant Jordi, des de fa molt de temps, no et sabria dir, però jo he vist imatges de la Rambla de Barcelona, blanc i negre, et diria, no sé si eren anys 20 o així, i ja es feia el descompte, el 10%. Clar, nosaltres aquest 10% el fem, però jo entenc que cada vegada hi hagi llibreries que no el facin. És a dir, és una elecció, tu pots decidir no fer aquest descompte. Val? Perquè, clar, la feina que suposa, el poc marge que tens, i a més, el dia que més venda tens és el dia que fas més descompte. Per posar un exemple, un hotel, quan és temporada alta, què fa?
1: A pujar el preu.
0: A pujar el preu. Uh-huh. Nosaltres, el dia de més venda, baixem el preu. Vull dir que realment sí que és veritat que sent més, i potser la gent compra més per Sant Jordi perquè hi ha aquest 10% de descompte. Però ens repercuteix també, és a dir, sí, facturem, sí, mm-hmm, ens ajuda, però de tot el que arribem a facturar és que pagarem el 70%.
1: I tu creus que hi ha una...
0: El 75, perdona, perquè clar, amb el descompte se'n redueix aquest marge.
1: I creus que hi ha una tendència que aquest descompte doncs comenci a no aplicar-se?
0: És complicat jo fer-ho, crec fer-ho. És a dir, és un debat que hi ha entre els llibreters i sí, crec que en algun moment, bueno, es podria plantejar, però clar, potser el xoc per la gent podria ser molt gran. Jo no sé si es deixés de fer descompte, no sé si la gent es volcaria com es volca al carrer. Jo crec que sí, però clar, també molta gent, jo estic segura que no li sentiria bé que es deixés de fer el descompte. Llavors, estem saps, amb això, què fem? Clar, nosaltres continuem fent-lo perquè és una tradició, però a nivell econòmic, clar, parlant jo com a empresària ara mateix, ostres, doncs, guanyo una miqueta menys per cada llibre que venc, que sí, que es ven molt, però...
1: Que feu un esforç.
0: I fem un sobreesforç, mm-hmm, encantats de fer-ho perquè fem el que ens agrada, però clar, a nivell econòmic, tots mirem la butxaca i tal, i jo sé de llibreries que el dia de Sant Jordi no fan descompte.
1: Val. Una qüestió perquè també el públic ho tingui en compte i conegui quina és la situació. Aquest descompte s'aplica sobre el preu que el client veu marcat en el llibre o ja s'ha aplicat abans?
0: El preu que hi ha a la parada, per exemple, hi ha el preu amb l'etiqueta posat ja amb el 10% de descompte.
1: Amb el 10 aplicat?
0: Sí. Sí. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs et sembla que parlem de... la llista dels més venuts, que no... Ha sortit o no ha sortit?
0: Sí, ha sortit. Jo us he de dir que algú he vist, perquè jo fins a la demà crec que... Jo sé quins...
1: És que no he sentit a parlar gaire.
0: No?
1: No.
0: Potser no com altres anys, no?
1: I desconnectat. Clar, en sé dijous la celebració, divendres encara no... I cap de setmana ja acaba super desconnectat, però que no tinc jo present la llista d'aquest any.
0: Dels més venuts.
1: Sí.
0: Mira, te puc dir alguns. Bueno, sí, una mica també pel que he llegit, contrastant una mica amb el que jo he venut.
1: Val, és que m'interessa saber això, quina ha estat la llista i què és la llista que us ha resultat a vosaltres, no?, per contrastar.
0: Sí.
1: A veure si...
0: Jo quan ho vaig veure, no sé on ho vaig veure anunciat, a Instagram, a algun lloc, i sortien els més venuts, i coincideix amb el que jo més he venut.
1: Ha coincidit?
0: Sí. És a dir, hi havia el de Crispetes a la matinada, que era la mateixa autora de Calces al sol, sí, i aquest llibre ha estat dels més venuts. En català, per suposat. O sigui, el català li dona mil voltes al castellà en aquestes dates.
1: Sí.
0: Llavors, el manifest de la llengua catalana de l'Òscar Andreu, no estic dient el títol exacte ara mateix, no...
1: Sí, no, el títol és un altre.
0: Però aquest llibre el vam exaurir a les 6 de la tarda i ja no n'hi havia enlloc. Ni a la llibreria ni a la parada ens en vam quedar sense. Un altre llibre que ja venia molt fort del Nadal i vam dir, bueno, jo crec que es pot... Clar, Sergi i jo vam parlar, què? Jo crec que es vendrà aquest llibre. El joc del silenci, doncs, és un dels més venuts, també. Estava a la llista i és el que més vam vendre nosaltres. I l'altre, quin era? Bueno, un que potser el Carles Porta, veig que va ser un dels més venuts, també, però, per exemple, aquest nosaltres el vam vendre, però de forma més, saps? Més diluïda, no va destacar. I... I res, i llavors llibres com el Paul Guas, que va escriure Relíquia, que és un llibre fantàstic, si no l'heu llegit, agafeu-lo, doneu-lo una oportunitat, mireu-lo. És un llibre que nosaltres recomanàvem, però que també es va vendre amb el sol.
1: Uh-huh. Has parlat del català,
0: sí.
1: No? De les vendes aquest dia, la gent és com molt conscient, no? De la tria que fa. Si parlem de gèneres, la novel·la continua sent
0: sí.
1: el més venut?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ara, clar, jo tots els títols que t'he dit que més he venut són tots de ficció. Bueno, el de l'Andreu no seria, el de l'Òscar Andreu no és ficció. Però sí, jo crec que la major part de gent compra novel·la, molta novel·la negra, que és una cosa que...
1: Bueno, és que...
0: Bueno, que la novel·la negra està en auge i es manté aquesta tendència per Sant Jordi.
1: Uh-huh. I si ens fixem en la conducta dels compradors, dels lectors, la gent avança les compres la setmana de Sant Jordi, la mateixa setmana o la setmana abans, o encara ens esperem molt a última hora i fins i tot després?
0: Bueno, hi ha dos tipus de clients.
1: Sí?
0: Hi ha els previsors, els que són normalment els nostres clients més assidus, no venen el dia de Sant Jordi, és el dia que veig menys client assidu. Venen normalment la setmana abans, o dues setmanes abans, o tres setmanes abans, que tenen ganes que els hi puguem recomanar els llibres, que puguin pensar una proposta per a cada un de la gent a qui li volen regalar un llibre. Llavors ens diuen una mica el perfil, el que els agrada, i això per nosaltres, jo sempre ho he dit, és el millor del nostre ofici, a mi m'encanta que em diguis. És que vull una novel·la per desconnectar, o vull una novel·la negra que passi al nord... Saps? Llavors, allà tens com temps i a certa qualitat per poder recomanar. Clar, el dia de Sant Jordi és que no...
1: No res, és no, que no hi ha res. Temps.
0: I evidentment que ho fem amb la màxima excel·lència, però clar, si tinc sis persones al meu voltant que tots volen recomanació, clar, he d'anar molt més ràpida, no puc dedicar-te els 5 minuts que m'encanta poder, saps? Regalar-te. Regalar-te, oferir-te perquè t'emportis el llibre, saps, convençut o convençuda de que aquell llibre és un bon regal o un bon regal per tu. Uh-huh. Llavors, sí, la gent, sobretot una setmana abans de Sant Jordi, notem com es va intensificant i a mesura que t'apropes al dia de Sant Jordi, doncs més... Jo anava apuradeta. amb la millor de les meves de la meva actitud, però hi havia un moment de no puc.
1: Ja no podies més.
0: No, era pim-pam, mecànic.
1: Clar. I el dia de Sant Jordi, sobretot a la plaça d'Octavià, que allò era impossible, de la humanitat que hi havia allà dins, concentrada, és impossible treure el cap per una parada. Si vas buscant... Ara, si vas amb una idea,
0: sí.
1: Ja és diferent.
0: Sí, sí que és veritat que el dia de Sant Jordi la gent s'ha anat informant, ja sigui perquè... ho ha llegit al diari, a la premsa, a la ràdio, el que sigui, i tenen molt clar que venen, que volen aquest llibre. El que pot passar, i el que passa moltes vegades, que quan tens la idea molt clara, pot ser que quan vagis allà, el llibre ja no n'hi hagi, com el de l'Òscar Andreu.
1: Mm.
0: I això passa. Ostres, vinc a buscar aquest. Doncs a les 3 s'ha acabat. I per això molta gent s'avança, perquè ja, diguéssim, estan curats d'espans. Ja saben que no poden anar a buscar el llibre aquell el dia de Sant Jordi. Primer, perquè l'experiència de compra és completament diferent, perquè hi ha moltíssima gent, i perquè pots trobar que el llibre ja s'ha exhaurit.
1: Ara et faré una pregunta per curiositat.
0: Tira, tira.
1: Nosaltres vam fer programa a la plaça, vam fer el Faves,
0: sí.
1: Com és habitual, des de la plaça d'Octavià. I una de les seccions que vam fer aquest any va ser la literatura eròtica.
0: Uh-huh.
1: Clar, pensàvem... és un gènere que té sortida o no té sortida per Sant Jordi i hi ha algú que compri literatura eròtica o com està el termòmetre d'aquest gènere? No sé si hi ha per Sant Jordi o de manera generalitzada.
0: Mira, a mi normalment no em demanen novel·la eròtica.
1: No?
0: No, el dia de Sant Jordi 3 persones me la van demanar.
1: Ah, sí?
0: És l'únic que et puc dir, és...
1: Curiós.
0: Em baso en això. I els vaig dir que no tinc res concretament eròtic.
1: Clar, la parada que teníeu, no, res?
0: Bueno, segurament, clar, és que te'ls has de poder llegir. Saps què vull dir? Tots. Clar, són persones humanes, saps? I llavors jo em llegeixo, no sé, 60, 70 llibres a l'any. O sigui, jo tinc una vida i tinc una feina que no em permet llegir quan estic a la feina. Llegeixo tot el que puc. Clar, però per Sant Jordi el nombre de novetats és exponencial. Per tant, jo puc llegir-me tot el que està dintre el meu abast. Però clar, per saber realment si aquella novel·la té punts eròtics i tal, te l'has de llegir de la pàgina 1 a la pàgina... a l'última pàgina. Llavors, ens perdem coses perquè és impossible absorbir tota la quantitat de novetats. Mm-hmm. I què recomanem? Recomanem allò que hem llegit i allò que ens ha agradat i, bueno, llegim de forma variada per poder oferir llibres a, saps, a persones que tenen gustos variats. Però, clar, està tenim clar. Unes limitacions com tothom.
1: Mm. Una última qüestió. De tota aquesta llista que ens has ofert abans, les crispetes a la matinada, el llibre de l'Òscar Andreu, el joc del silenci... aquesta llista es manté, podríem dir, a nivell de vendes les setmanes posteriors o cau en picat, això? O sigui, ha tingut ressò... durant la celebració de Sant Jordi, després la gent una mica se n'oblida?
0: Jo t'he de dir que dels títols que hem dit ara mateix es continuaran venent. Estic completament segura. I clar, ara en demanarem més. Bueno, de fet, ja els hem demanat, però espera a veure quan arriben, perquè clar, l'engranatge del Sant Jordi, ara els magatzems... aniran rebent les devolucions de totes les 1.000 llibreries que hi ha a Barcelona, a Catalunya. T'estic dient 900 i pico, no sé si són província de Barcelona o tot Catalunya. És que ara, perdoneu, que no sé la dada exacta. Però clar, totes aquestes llibreries han de tornar els llibres. Llavors els magatzems, per exemple, l'Òscar Andreu no n'hi ha ara mateix enlloc. O sigui, si tu ara vens i dius, vi el de l'Òscar Andreu, vale, te'l puc demanar, però no sé quan tornarà a arribar, perquè primer els magatzems no n'hi han, llavors estem a expenses de que les llibreries facin les devolucions, que els magatzems puguin anar absorbint aquestes devolucions i que puguin anar gestionant les noves comandes de les llibreries. I alguns llibres s'hauran exhaurit del tot i s'haurà de reeditar. Sí. Això són dies. Llavors, sí que és veritat que potser hi ha gent que ja m'han vingut a buscar el de l'Òscar Andreu divendres, dissabte, avui segur que me'l demanen. No els hi puc
1: encàrrecs,
0: oferir. Encàrrecs. No? Però aquest encàrrec, normalment són 3 dies laborables el que tarda a arribar una comanda. A vegades és menys, a vegades una mica més, depèn del proveïdor. Però en aquest cas estem parlant de llibres que, bueno, doncs que, bueno, potser hi ha molts exemplars por ahí, però han de tornar a casa. I després, doncs, ja arribaran a les llibreries de nou. Però sí, continuaran venent crispetes a la matinada, es continuarà venent. Mm-hmm. I el joc de silenci es continuarà venent, segur.
1: Cansada, extenuada, però contenta, Laura.
0: Tal qual. O sigui, estic cansada, extenuada i tal, he descansat una miqueta, no estic del tot encara...
1: Recuperada.
0: Del tot recuperada, no, però molt, molt, molt agraïda. O sigui, moltes gràcies, Sant Cugat, ha sigut una gran diada.
1: Doncs crec que és la cirereta al pastís, no cal dir res més. Agraïm a la Laura Moré de la llibreria Paideia, que avui ens ha vingut a parlar de Sant Jordi amb els ets i uts.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les estrenes més destacades de la setmana és Michael, un biopic sobre el rei del pop. També arriba Després de Kim, una parella divorciada es retroba quan rep la notícia de la mort de la seva filla. I Turno de Noche és una divertida pel·lícula de ciència-ficció encapçalada per un dels protagonistes de Stranger Things.
3: ¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso, el más grande de todos los tiempos.
2: Michael mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu talent extraordinari com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària. La seva ambició creativa li va despertar un afany incansable per consagrar-se com la major icona de la indústria de l'entreteniment.
3: Mike, supe que eras distinto desde que naciste. Tienes una luz muy especial.
4: ¿Qué hacemos acá?
5: Tienes toda la barba blanca.
4: Sí, disculpad, se me terminó la tintura.
5: Tenemos que tomar un avión a España.
4: Plata no tengo, te aviso, ¿eh?
5: Kim ha muerto.
2: Ah, Después de Kim, en Juan i la Glòria, divorciats i distanciats des de fa 20 anys, viatgen des de Buenos Aires a Espanya després de rebre la notícia que la seva filla Kim, amb qui havien perdut el contacte fa temps, ha aparegut morta. Allà descobreixen que la noia ha deixat un fill que es troba en parador desconegut. Llavors decideixen quedar-se per trobar el seu net, intentant evitar els enfrontaments al passat.
5: Estava la vida peleando. Tampoco te creas que te lleva a ningún lado.
6: Yo no oigo nada.
7: Pues yo lo he oído. No estoy seguro de qué ha sido, pero algo he oído, o eso diría. Y en mi cabeza no paraba de darle vueltas.
6: Hablas por los codos.
2: A Turno de Noche, Joe Keery, l'Steve de Stranger Things, interpreta un guarda de seguretat que descobreix que un fong mutant molt contagiós ha escapat de la instal·lació que vigila. Amb la seva companya de feina i un agent de bioterrorisme, interpretat per Liam Neeson, haurà de sobreviure al torn de nit més boig de la història per salvar la humanitat de l'extinció.
8: Eso no es normal.
0: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Aimant Triqui, el control tècnic i conduït per Carme Reverte i per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 8 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Tot seguit, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja, parlarem amb en Lluís Recoder, president de la delegació territorial, amb qui farem una radiografia de l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un pessic d'inclusió, amb el repàs de l'actualitat de la mà dels tallers del Geroni de Moragues, i posarem la cirereta al programa amb la tertúlia del cor, amb qui farem safareig amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, qui ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comtades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que n'he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael. I jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani. I jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4-5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno...
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí.
0: Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i, bueno... Per resoldre alguns dubtes, doncs m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o l'ha fet servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo la utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de tot, pues pregunto, ell fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpid i ràpidament.
4: Generalment, jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia, va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que ens faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint. I crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que me'ls faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, pots arribar a tindre problemes, no, però no t'ajuda, no aprens. I pot tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens era molt, ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Doncs sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi, vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'ha passat d'abusar-ne de l'IA.
3: Jo sembla que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc.
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i ja, si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet, però quan és difícil li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com han dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagin les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en mayúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial, que ens has posat aquest exemple, Júlia?
3: Pues, me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc, i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe, podies haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat. I a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
0: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA, o us agradaria poder preguntar més?
5: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi, i a vegades els professors no.
0: Mm-hmm. Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
5: Jo sobretot per mates, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor, i així ho entenc millor.
0: Ariana.
6: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura, i a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
0: Però a vegades...

0: parat juny i tot això, si no, i tot això. I, per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això, i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això m'ha servit de bastant per estudiar.
1: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
2: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
3: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho he entès tot, o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que em demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
2: Jo quan tinc algun examen, pues a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera, com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
5: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
1: Per situar en un mapa, no? Determinat
5: Sí.
1: riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que em digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
2: Sí.
1: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
2: Sí, ens ho tenen capat.
1: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines potser per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos. És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
0: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara a Google, l'altre dia vaig entrar al Classroom i em va arribar ha llegado Gemini a Google o algo així, i t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
1: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
0: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut. I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això d'informàtica.
1: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé o com utilitzar-ho millor? No cal.
3: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
2: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ningú a l'altra assignatura ni res.
1: No per substituir el professor ni la
2: No.
1: professora, sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu, i una part important diu que no sempre entén el que entrega

0: quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
1: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual, i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
0: Us heu trobat vosaltres? Un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o professora et digui com ho has fet o què vol dir això i et quedes allà venut o venuda?
2: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
0: Aneu aprenent perquè això no passi.
2: Sí.
0: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com a estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, no sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal per quin ingredient el puc substituir. No sé si què creieu. És fer trampes, hem d'aprendre a utilitzar-la, ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge.
3: Jo trampes com a tal no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo trampes no ho considero.
0: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... Depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaria utilitzant només una eina més.
0: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
2: Sí, depèn. És el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades. Però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
0: Tots voleu anar a la universitat?
3: Sí.
5: Sí.
4: Sí.
2: Jo m'estic pensant.
0: Esteu pensant, perquè hi ha com aquella, hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si, tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic i veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir i que no les tens consolidades i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant, potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
1: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja, jo crec que ja seria massa.
0: Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
1: Jo crec que sí, perquè hi ha diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més premium o crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé.
0: Teniu IA de pagament?
4: No.
0: Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
3: sí,
0: no?
3: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui premium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
0: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyat. De fet, vosaltres ara esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
1: Jo veig que tota aquesta gent que està avui dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això, vull dir, hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
5: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Que si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però sí, podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
6: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
4: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, tal com aquestos.
2: Uh-huh. Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que l'any 2000 anàvem anant en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
3: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
0: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
1: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no en tens no li recomanaria.
5: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació sempre.
6: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
4: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
2: Jo que s'asseguri de que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
3: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o com faig jo per fer-me esquemes.
0: Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat. I al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Igualment. Adéu. Adéu.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
1: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-63 que ens vàrem doncs, crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
0: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
1: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència. Això vol dir que tenim molts socis i sòcies. Tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Però tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Bé, doncs tot això requereix, com dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
0: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no, a fer-te càrrec de la presidència.
1: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. I darrere o sota d'una imatge doncs, de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on ens portaven les criatures i en allà, amb atenció professional, psicòlegs, etc., doncs es feia aquest intercanvi, tot molt, amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comúment homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
0: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
1: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
0: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
1: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre si hi havia algun accident. Això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Pues agafen des de criatures que viuen amb famílies que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Pues nosaltres tenim, per exemple, al nostre local un servei on atès per persones voluntàries sempre, on sortim de l'escola, els hi donem de berenar, però més els hi fem classes de repàs, o si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer, que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Mm-hmm. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs pugui trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
0: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
1: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament hi ha més dones soles com a sols. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions, i des de Creu Roja els ajudem, doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas de que siguin, atacades, no?, per dir d'alguna manera. I això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
0: Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
1: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordina amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament, i si hi ha una entitat que té un menjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis, i si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats, però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants, per tant hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, que és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou al primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podeu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren, i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic. No? Això ho tenim allà. No? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem, ja ens podem dedicar, doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu, no? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
0: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat, no? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
1: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal. No? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions, i bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és, i també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat, doncs, continua sent necessari avui en dia.
0: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al sí, clínic. Sí. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu, o no arriba a tot arreu?
1: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja ve veient en el seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etcètera, etcètera. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i pico persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents, i això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna, milers de persones, sobretot gent gran, dones, nens, fugen de la guerra, arriben aquí, arriben a l'estació de Sants, després de travessar tot Europa, i es troben amb unes carpes amb la Creu Roja allà identificada, i venien i se'ns abraçaven plorant perquè dient aquesta gent estan aquí per ajudar-me. I si l'Estat va encarregar a Creu Roja tot el dispositiu d'atenció en els refugiats i refugiades d'Ucraïna va ser perquè sabien que nosaltres podíem fer-ho i érem àgils. I vàrem habilitar un pavelló a Montjuïc que ens va cedir la Fira de Barcelona i aquesta gent els portàvem allà, els hi donàvem llit, els hi donàvem roba, els hi donàvem higiene i fins i tot els hi donàvem papers per poder estar en el nostre país. O com també esmentava, doncs a l'estiu vam tenir un esplai per nens i nenes ucraïnians atesos per persones que parlaven com ells. I ho vam poder fer doncs, amb un tres i no res. Aleshores, nosaltres podem ser àgils, no? I això és un... I després tenim una cosa molt important, que és que tenim voluntaris darrere nostra. O sigui, no tenim persones en plantilla, però tenim molt... podem mobilitzar un reguitzell de persones voluntàries, no? I podem ser uns grans, magnífics col·laboradors de l'administració i també podem ser, com estem molt al peu del carrer, doncs, detectors de vulnerabilitats i buscar les millors solucions amb qui sigui, amb altres entitats o amb la pròpia administració.
0: Entenc que la relació actual amb els ajuntaments del territori és bona?
1: Sí, la nostra relació amb l'administració sempre és bona, perquè també forma part del nostre ADN. No veureu a Creu Roja doncs, signant manifestos en contra de no sé què o de no sé quantos i segurament alguna vegada ho podríem fer, però el nostre tarannà és de discreció, buscar solucions i buscar col·laboracions. Ve del nostre origen. Nosaltres sí. Doncs, naixem al segle XIX, després de la batalla de Solferino, quan el fundador de Creu Roja recorre el camp de batalla i veu un fet que el frapa. Diu, escolti, persones morint, dessagnant-se, i cada bando tenia només en els seus. I nosaltres vam néixer per atendre les persones amb necessitat, amb independència de com fossin, de com pensessin, i treballar amb neutralitat, amb independència, però amb eficàcia. Això es manté. Aleshores, està en el nostre ADN intentar resoldre problemes, però fer-ho doncs, sempre des de l'eficiència, eficàcia i el silenci.
0: Ara, quan em parlaves de l'agilitat, no?, que teniu des d'entitats com Creu Roja per davant de vegades la lentitud de tots els processos que té l'administració, parlaves del voluntariat, que evidentment és un pilar de la Creu Roja, però clar, els recursos econòmics són finits, diguéssim. No sé si us fan falta més suports públics o privats per cobrir la demanda actual de vulnerabilitats i necessitats que hi ha.
1: Mira, públics, tenim recursos públics perquè firmem convenis amb l'administració per prestar serveis en nom de l'administració, però nosaltres amb la nostra capacitat, no? Per tant, el punt de trobada que us posava l'exemple abans, o ara mateix el punt aquest d'atenció al centre de dia per persones sense llar, ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, per descomptat. I l'Ajuntament posa els recursos, nosaltres en posem una part, posem el local, posem les persones que treballen, però l'Ajuntament posa els recursos. O sigui que aquesta col·laboració hi és. Ara, una part molt important de la nostra fortalesa és la confiança de la gent. I les persones socis, aquelles persones que tenen un compromís doncs, econòmic amb Creu Roja, que són socis i que cada any aporten una quantitat, el que poden, i a més és important, Creu Roja, com som una entitat d'interès social, doncs els donatius a Creu Roja tenen una desgravació de fins al 80% a l'IRPF, no? Això és molt important. O persones que doncs, es fan voluntàries i dediquen el seu temps. Jo tinc, ja per l'edat que tinc molts amics i amigues que es van jubilant, i ara què faré? Vine a Creu Roja, no et preocupis que tindràs doncs, una manera i podràs dedicar un temps i et sentiràs molt útil. La veritat és que tots estan molt, molt contents, no? Ara vam organitzar un sopar solidari, que feia molts anys que no es feia, i bueno, doncs vam tenir, diria, cover booking, no? Perquè teníem 200 places i en vam posar 210 apretats i molta gent es va quedar fora i vam recaptar doncs, uns recursos que són molt útils i, a més, els gestionava amb molta transparència, som una entitat auditada de la baix i, per tant, la gent que fa una aportació a Creu Roja sap que aquella aportació arribarà doncs, a bon fi.
0: Ara parlaves dels voluntaris, ja sou 317 voluntaris, més de 4.600 socis. Quan preparava l'entrevista vaig recuperar una que et van fer quan vas assumir la presidència i deies que la societat patia d'un dèficit de voluntariat, sobretot de gent jove, ens comentaves. Les dades del 2025 diuen que hi ha 755 joves vinculats a la Creu Roja Joventut. No sé si encara et preocupa aquesta implicació dels joves o veus un canvi de tendència.
1: No, em preocupa, però no només em preocupa Creu Roja, em preocupa en general. O sigui, la meva, això que deia, mira, aviam què vaig dir, no dir no, continuo estant d'acord amb el que vaig dir, Doncs em preocupa en general, perquè, bueno, jo participo en diverses entitats de Sant Cugat i veig que s'han de fer esforços perquè hi hagi una presència constant de gent jove, no?, d'això. Per una banda és el relleu, però d'altra banda les entitats també són una escola de societat, és una escola de civisme. I aleshores és necessari que la gent jove també s'eduqui en formant part de les entitats i s'acostumi doncs, a dedicar el seu temps a causes que són causes d'interès general. No? Aleshores, pel motiu que sigui, o sigui, jo estic d'acord quan em diuen no, és que els joves tenen la vida complicada, perquè si els estudis, l'Erasmus, etc. Lo de la vida complicada també ho matitzo, perquè la meva generació, els boomers, també vam tenir la vida complicada. O sigui, sembla a vegades que nosaltres vam tenir la vida fàcil, no és veritat, no? Vam tenir la vida molt complicada, molt complicada, escolta, vam tenir la vida difícil. O sigui, vam néixer en un país que s'estava desenvolupant i, bueno, doncs vivíem bé, però amb austeritat i senzillesa vivíem a les cases, no? O sigui, nosaltres no agafàvem l'avió per anar de viatge, vull dir, anàvem amb la tenda de campanya a la vora, vull dir, aquesta era com estàvem acostumats. Llavors, els joves d'avui en dia, és veritat que tenen la vida complicada per raó d'estudis, per raó de feina, això hi estic d'acord, però crec que falta una mica aquest component d'aquesta visió de compromís. No sé com ho diria, trencar una mica l'individualisme i dedicar un temps a activitats que siguin que sumin socialment, no? És una percepció que tinc i que comparteixo amb moltes entitats. Espero que pugui haver-hi un tomb. A Creu Roja, de Sant Cugat, Rubí Vall d'Oreig, ens costa estabilitzar un grup de gent jove, perquè sí que és veritat que tenim gent jove, però van i venen, no? I això costa tenir-ho més consolidat, no? Amb altre temps ho havíem tingut. O sigui, les meves filles, doncs, varen anar a un esplai de la Creu Roja de Valldoreix fa molts anys, no? Hi havia un grup estable de monitors que era gent que ja s'han fet gran, no? Però costa que darrere d'aquesta gent que s'ha anat fent gran, doncs, en vinguin altres.
0: Quin diries que és el principal repte que teniu ara mateix des de la Creu Roja Sant Cugat Valldoreix-Rubí?
1: Bueno, hi ha un repte molt important que s'escapa de Sant Cugat, que és tenir un local a Rubí, perquè no el tenim. Sant Cugat tenim un local magnífic, que va ser fruit de... i el tenim perquè va haver-hi una junta fa molts anys, que va tenir la visió de comprar un local allà on la ciutat s'acabava, el poble s'acabava, i resulta que allò on el poble s'acabava, doncs després va venir. El poble va continuar creixent i ara estem, diguem-ne, quasi bé al centre, per aquí viure, perquè tenim tot el barri de Collfabal darrere. I ens va permetre doncs, tenir un local magnífic, amb molt d'espai i amb bones instal·lacions. Hem anat millorant doncs, amb els anys. Ara l'any passat vam posar tot una taulada de plaques solars fotovoltaiques amb una subvenció que vàrem obtenir i el local està molt bé. A Rubí doncs, estem en una situació molt precària perquè estem en dos locals de l'Ajuntament. Un el fem servir de magatzem només perquè fem una campanya de joguines molt potent per famílies doncs, que si no els ajudem els reis passaran de llarg de casa seva. Això ho havíem fet en altre temps a Sant Cugat, però al final doncs, a Sant Cugat ara ho fan els joves de la parròquia i nosaltres vam centrar en Rubí, no? Bueno, però l'altre local és un local que té unes condicions molt, molt precàries i no ens permet doncs, donar tots els serveis que voldríem. No? Fins i tot un que en els últims anys hem anat incorporant i que s'ha demostrat molt bàsic, com és un refugi climàtic. Aquestes calorades que ens fa el mes de juliol i agost i que això anirà a més, bueno, hi ha moltes persones que el juliol i agost estan a casa, en pisos que tenen un aïllament molt bàsic, no tenen aire condicionat i pobra gent ho estan passant malament. Doncs venen a Creu Roja, al local, i els organitzem activitats, sobretot gent gran, i estan molt ben atesos, i estan molt contents i tal. Això, Rubí, no ho podem fer. I si ho poguéssim fer, tindríem un èxit molt gran, no? Però no ho podem fer perquè no tenim condicions. Aleshores, voldríem trobar un local a Rubí, però ens costa molt. I tenim uns recursos, perquè haver-hi una persona, i ho deixo anar per si algú més s'anima, no? que es va tenir un pis i el va deixar en herència a Creu Roja, i ens el van vendre i tenim els diners ja preparats per comprar un local a Rubí, però no l'acabem de trobar.
0: No acaba d'arribar. Què demanaries com a president de l'entitat als veïns i les veïnes de Sant Cugat aquest Dia Mundial de la Creu Roja?
1: Bueno, que tinguin una mirada àmplia sobre la nostra societat. Que jo sé que el dia a dia, per moltes famílies, doncs és complicat, la hipoteca, la feina, el futur dels fills, l'habitatge dels fills, i tot això ens té molt absorts, no? Però al final, doncs també si ens comparem, si fem allò que se'n diu benchmarking, veurem que molts de nosaltres som gent privilegiada en funció del nostre entorn i que pensem que podem aportar alguna cosa, fer una societat millor. Una societat millor és aquella on tothom pot avançar, on no deixem ningú enrere, i des de Creu Roja ens fixem doncs, en aquestes persones, a vegades invisibles, que no poden seguir el ritme de la nostra societat, pel que sigui, pel motiu que sigui. Nosaltres no els hi preguntem com han arribat on estan, sinó simplement sabem on estan i que necessiten el nostre ajut. I aquest nou fenomen que cada vegada és més evident a la nostra societat, que és el de la solitud. Persones que estan soles i que bueno, pues agraeixen que hi hagi algú que s'ocupi d'elles i que les ajudi, a vegades amb coses tan senzilles com deia abans, amb acompanyar-les al centre d'assistència primària. Aleshores, que pensin que hi ha persones que poden agrair molt el seu ajut, que pot ser en forma de temps o pot ser en forma de donar algun recurs. I que si es miren al mirall i pensen que poden aportar alguna cosa a la nostra societat, doncs hi ha entitats com som nosaltres, com és Creu Roja, no som els únics, però hi ha entitats com Creu Roja que ben segur que podem donar resposta en la seva voluntat d'ajudar.
0: Està clar que de feina no us en falta, d'empenta tampoc, que t'hi veurem molts anys més al capdavant de la Creu Roja.
1: Bueno, no ho sé, no m'ho plantejo, no? Jo quan vaig plegar doncs, del món públic l'any 2013, com que tinc aquesta vocació, diguem-ne, de servei a la societat o de fer coses perquè la societat vagi millor, doncs em vaig anar enredant amb algunes coses, ja estic enredat en diverses, i una d'elles, enredat, dic en sentit positiu, no? I una d'elles és Creu Roja i em sento molt satisfet de poder aportar la meva experiència i, sobretot, doncs estar al capdavant d'un equip de gent magnífica, tant els professionals com tota la gent que formen part de la Junta local nostra, com de totes les persones voluntàries i totes les persones sòcies. O sigui que content, mentre es pugui aportar, pues, seguiré, no?
0: Doncs en seguirem parlant. Lluís Recoder, president de la Creu Roja Sant Cugat, Rubí Valldoreix, moltes gràcies d'atendre els micròfons de la Ràdio Pública de la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i molt bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella d'Urita i el carrer de Palaundalles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular, que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents, això impedia l'accés de passatgers al transport per cable. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anual del funicular, que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de severitat, un servei de bus llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc, el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?

0: Las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde el ICE se podrá verse de forma completa.
1: Gràcies, Estela. Xavi, què ens portes del Barça?
2: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega, el dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
1: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
3: L'Estadi Olímpic i els companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3 i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts, Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
4: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: peixos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: Club Healthy Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... On? Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
8: Sexe a la primera cita, sí o no?
11: Aquesta...
12: Oh! Bon menjar.
13: I mal menjar.
12: Hola?
13: Ah, spoiler, per cert.
8: Carinyo, paga un psicòleg.
12: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
14: Com es diu això?
8: Poliamor.
13: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
14: No entrarem en aquest tema.
13: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
14: Oi que sí?
12: Que sí, digues que sí.
14: Sí.
15: Ja disponible a cugat.cat.
14: Mare meva.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Faves comptades.

0: de setmana. Dediquem els últims minuts del programa avui de manera extraordinària a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, l'Eva Garrido, i avui també amb la participació estel·lar d'Alba Triadó.
1: Visca! Per fi torna l'Alba!
0: Star West!
2: D'espontània, vinc d'espontània, vinc de convidada, no sé...
1: Sí, dona.
0: Ah, a remenar les cireres, a veure què passa per aquí.
2: A veure.
1: Va, doncs va, Alba.
2: Com us ho manareu.
1: Cuca, Carme, fem com sempre, Cuca, i el repàs de les portades. Es repeteix una cara aquesta setmana, tant a Lola com al 10 Minutos, al Semana en Finestreta, que és Julia Janeiro, coneguda com a Jules Janeiro, que ve a ser la filla de...
2: Un torero, era això?
3: Sí. El torero i la Campanario.
1: Que ara no em surt. Jesulín de Ubrique.
3: Jesulín de Ubrique.
1: I Maria José Campanario. És la filla gran... No, la primera que van tenir, no...
0: Quantes en tenen?
1: Tenen...
2: Andreita, coño, comete el pollo, no? Amb la Belén Esteban.
0: Aquesta és la gran.
2: Sí,
0: la
2: però ell també és el seu pare. Clar. No?
3: Tenen el segon, aquesta, que és la primogènita amb la Maria José Campanario.
1: Un nen que es diu Alejandro.
3: Sí, i el petit que es diu Hugo.
1: Ara fa poc, així de sorpresa, els hi va venir un nen.
0: Sí. O, bueno, què dius? Sí, a la Campanario?
3: Sí, té 10 anys, no? O no arriba, no?
1: No, estem parlant del petit. El petit el van tenir... El 22 o el 23 el van... No.
3: Ui, jo ja dic... Postpandèmia.
1: És postpandèmia, vull dir que hi ha de grans i, mira, es van quedar embarassats.
3: Postpandèmia i postmalaltia que va estar ingressada, recordeu, la Maria José Campanario, que va ser aquella època tan remoguda.
0: No me consta.
3: Doncs, després d'aquesta època, de repent ens diuen que estan embarassats.
1: Vull dir que sí, que aquest nen petit que tenen es porta bastants anys amb els dos grandets que tenen. Va, dit això, per què és protagonista Julia Janeiro aquesta setmana?
0: Sí, què fa? Doncs, què es dedica?
1: Perquè ella, quan va...
3: Ara
1: fa uns anys, quan va complir 18 anys, va demanar als mitjans de comunicació que ella volia ser anònima. I, de fet, va posar una demanda que va guanyar, és a dir, se'n van portar pasta, crec que uns 200.000 euros.
0: Déu-n'hi-do!
1: Guanyant els mitjans... Guanyant els mitjans de comunicació aquesta demanda de vull ser anònima. I ara, Cuca, com que l'ha fitxat aquest programa d'Antena 3, on també hi haurà Gemma Mengual, aquest programa d'Antena 3 que es diu La Caja Amarilla, que ve a ser una mica com El Desafío, una cosa de reptes, de posar-te a prova, de superar límits...
0: Però això ja està funcionant.
1: No sé si s'ha estrenat, s'està promocionant.
2: S'està promocionant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, jo crec que tot va per aquí.
1: Clar.
3: Això deu ser part de la promoció.
1: Doncs ella ara, a les entrevistes, quan li pregunten, diu que abans, en aquell aleshores, no se sentia preparada per sortir als mitjans, perquè ella havia vist a casa seva que la televisió havia fet molt mal a la seva família,
2: no?
1: Que al col·le li havien fet bullying les nenes, però ara, que sí, ara sí se sent preparada i... Diu que vol ser una superestrella.
3: Mare meva. Mira, li podrem posar... Mira, li podríem haver posat la cançó de la Aitana.
1: Això voldria jo?
0: Ara, home!
3: A veure, que soni.
1: Això vol ser una superestrella.
3: És que, mare meva.
1: Llavors, no sé...
3: Bueno, l'han comparat amb les Kardashian, eh?
2: Molt grossa, no?
0: Home, bueno, posat.
3: Diu que ella
0: ja... Mira les fotos de la portada. Aquesta nena...
1: Però mira, Alba, oi que...
0: Sembla anar assajat tota la vida.
1: A la portada de 10 minutos... Bueno, oi que sembla aquesta influencer que es diu Marina Rivers?
3: Sí.
1: És que totes estan operades igual.
2: És que tothom s'està posant la mateixa cara.
1: Tothom s'està posant la mateixa cara.
3: Però tan jovenetes, ja retocades, a mi em sembla una barbaritat. Sí. Però bueno, cada un fa amb la seva vida i el seu cos.
1: I el que no sé també, perquè ella va estudiar maquillatge i, de fet, gent que ha treballat amb ella diuen que és molt bona i ella s'està especialitzant en maquillatge de luxe, és a dir, poder maquillar estrelles, passarel·la...
3: Home, contactes tindrà.
1: I dic,
3: o sigui
1: potser
3: que...
1: això també ho fa una mica per tornar-se a conèixer també des d'aquesta vessant de professional.
2: Per guanyar-se la vida.
1: De que després ella, no?, que la contractin. Jo vull que, no?, que les estrelles diguin quiero que me maquillen.
0: Ja està la rampa de llançament.
1: Sí,
0: a veure, ja està en un programa de televisió.
2: Que no tindrà problemes per comprar-se el piset, no?
3: No. Bueno, que sense mil, com deia la Carme, a Sant Cugat no li dona,
2: A Sant Cugat no li dona, li dona per l'entrada.
3: Per l'entrada.
2: Si més toca fer la feina per pagar l'hipoteca.
0: Si no li dona per Sant Cugat, que s'ho busquem a un altre lloc.
1: I després, més personatges de les revistes, ràpidament, a lectures. George Clooney, que tu estàs molt encantada, Carme.
0: M'encanta aquesta portada. M'encanta. Aquest senyor, per què està a la portada avui?
1: Crec que és un reportatge d'aquests, segurament, d'agència, perquè no és ni una exclusiva, no és res que
0: digui... Diu que fa 65 anys.
1: Sí, però deu ser una cosa...
3: És portada per omplir, jo crec,
1: sí, una fotografia d'aquesta...
3: És que, com comentava l'Eva, aquests dies no hi ha res que diguis... Uf, no.
2: Sempre ven, no? Suposo una portada amb George Clooney, sobretot a les revistes en paper, que jo entenc que tenen un target de gent de determinada edat, no?
3: Jo trobo
2: la meva tieta, per exemple.
3: Jo trobo falta...
0: Jo sóc la teva tieta...
2: La meva tieta Roser, doncs ella té allà, i escolta, que li serveix molt per guanyar-nos a la casella rosa del Trivial, quan parlen de monarquies i coses així. Doncs
3: molt important, molt això.
2: Doncs vull dir que s'aprenen coses també a la premsa del cor.
1: I t'ajuntes sempre amb ella per...
2: No, jo acostumo a fer una altra parella. Mira, que ens compaginem més bé.
3: Jo no sé vosaltres, però jo trobo faltar la família real, aquesta setmana.
1: A veure, tenim la reina Sofia, en finestreta,
3: surt,
1: tot arreu, tant a Lola com a Lectures com al Semana, en
3: és que ja són fixes cada
1: setmana. Al 10 minutos, Miguel Urdangarín, amb la seva xicota. El Miguel Urdangarín és aquest que va estudiar Biologia Marina.
2: És fill de la infanta?
1: De la infanta Cristina amb l'Urdangarín. O sigui que no és el...
2: No és el que juga amb vol.
1: No, aquell és el Pablo.
4: Ostres, nen, a quina alçada, no?, que té aquest noi.
1: Sí, perquè és que el pare, clar,
3: l'Iñaki... I la Cristina també és alta, va ser dona.
1: Sí. Doncs res, no, la reina Sofia, que diguéssim de la família real, és com la que encara manté una mica agenda oficial, i va aquí i allà, va ser que crec que era va ser l'aniversari del rei de Suècia, i bé, va anar una mica...
2: En representació, no? Deu ser gran, també, la mèrita.
1: Sí, sí. I això, vull dir, per fer una mica la representació de la Casa Reial Espanyola. I després a Semana, la portada és Tita Cervera, Carmen Thyssen, perquè ara fa uns dies va estar hospitalitzada a la Clínica Teknon de Barcelona, va arribar a la clínica en helicòpter, imagino que des d'Andorra, o no ho sé, o des de Sant Feliu de Guíxols.
4: Ah, sí?
1: Jo dic, no hi ha res com tenir diners.
2: Helicòpter, l'helicòpter a terra...
3: A l'hospital.
2: I a molts hotels i... Sí.
3: M'ha semblat entendre que ha donat una col·lecció aquí al museu. No sé, ara em sona a algú.
1: No ho sé, però bueno, fa uns mesos la va rebre Jaume Collboni a Barcelona perquè ha d'obrir aquest Museu Thyssen on hi havia els cinemes comèdia de Passeig de Gràcia, a veure això com queda. Perquè ella ja té 83 anys. Han dit al seu entorn que va passar una pneumonia i ja està a casa, però el més significatiu és que tota la família, tant el seu fill Borja amb la seva dona Blanca, que ja sabeu que no es porten bé, més les dues nenes que té, estaven tots allà amb ella.
3: Home,
1: vull dir que
3: les dolentes a vegades uneixen.
1: I ja està.
3: Us haig de dir que la Blanca anava amb mi a classe,
1: Ah, sí?
3: Sí, i anava aquí al Pureza.
4: Però a quin col·le anaves tu?
3: Al Pureza.
4: Al Pureza? I la Blanca anava al Pureza?
3: La Blanca anava al Pureza, era de Terrassa.
1: I ja era tan artista perquè...
3: Bueno, era una nena molt discreta, No era...
4: Es manté, doncs, no?
3: Sí, no era una persona que digués algo dolent d'ella, Era molt, molt tranquil·la i molt... A mi em va sobtar quan la vaig veure amb el Borja Thyssen, perquè, home, t'imagines normalment a les líders de la classe, no?, potser, o més així, i clar, quan vaig conèixer que era cambrera a Platja d'Aro, que tal, em va sobtar una mica la imatge que jo tenia d'ella, però clar, jo li vaig perdre la pista amb 17 o 18 anys, o sigui que...
1: I mira, i dius...
3: Sí, sí, i ara quan la veig em fa gràcia i tot... A part tenim... Bueno, és igual. No, això no puc dir.
1: Va, Cuca, i tu que no...
2: Algun ex en comú té pinta.
1: Com que no pares quieta, jo sé que fas moltes coses. A veure, què has fet aquesta setmana que ens puguis explicar aquí a la tertúlia?
3: Aquesta setmana estic encantada. Ja t'ho he dit, ahir vaig tenir una entrevista que la definiria com sobrenatural. Perquè vaig entrar...
4: Sí, que vaig sortir volant.
3: Sí, vaig sortir ennuvolada.
4: Levitant.
3: Sí, vaig entrar preparada per fer una entrevista normal i corrent. Em vaig trobar amb un superartista, però millor persona, que és el Miguel Poveda. Vaig estar a l'Hotel Majestic i va ser una entrevista que la publicaré el dimarts en el meu programa de Televisió Sabadell, Espai Obert, i després la deixaré també penjada en el meu YouTube, perquè crec que és una entrevista que la tinc que compartir perquè realment va ser espectacular. Em va dir moltes coses, em va comentar que ell va començar, bueno, com sabeu, és de... Bueno, no sabeu...
4: És de Badalona,
3: És de Badalona. Sí. Mm-hmm. I ell va créixer entre les penyes flamenques, va començar a cantar. I em va dir que a partir de tornar de l'Emili el va cridar Vigas Luna i li va dir per fer una pel·lícula, no? I ell va arribar al sopar, doncs Vigas Luna, la dona en aquell moment del Vigas Luna, una actriu francesa, i diu, clar, jo arribava de Badalona, de l'Emili, i allà em trobo amb un sopar o un dinar, no sé el que era, doncs en un moment que jo deia, però què m'està passant, no? Llavors diu que a partir d'aquí ell es va adonar que un artista és més que cantar bé, que es tenia que formar, perquè clar, diu, jo no parlava bé, no. Mm-hmm. Llavors em va fer molta gràcia aquesta forma d'explicar-me de com venia d'uns orígens humils, com s'ha transformat en un gran artista, però no ha perdut l'essència. Després també vam parlar del documental que ha estrenat, que es diu El Lorquecido. El misteri que nos hace vivir, que l'ha presentat aquest, bueno, el presenta de fet aquest cap de setmana a diferents cinemes de Barcelona. I la diferència que té amb unes altres presentacions és que farà xerrades amb el públic.
1: Molt bé,
2: un cinefòrum, no?
3: Sí, sí que està molt bé. I realment, jo he vist el documental, us el recomano, perquè diu que l'ha fet d'una manera molt artesanal, que no s'esperava l'èxit que ha tingut, però realment el documental, si voleu conèixer la figura de Lorca una mica més i aprofundir, mira que jo sóc una apassionada de Miguel Hernández, però he vist el documental i de veritat m'he enlorquecido. O sigui que us el recomano. Després també em va comentar moltes coses d'un poema que es diu Ojos Verdes, que té moltes anècdotes a la ciutat de Barcelona. Perquè Lorca, com sabeu, també va passar per aquí, per Barcelona, va tenir també molta relació amb Dalí, a Cadaqués, bueno, em va explicar moltes coses. Crec que no us heu de perdre l'entrevista perquè realment va ser espectacular. Sí, genial.
1: Molt bé, molt bé. Ai, quin dia s'emetrà, Cuca?
3: El dimarts, a partir de les 11 de la nit.
1: Perfecte.
3: Espai obert.
1: I després has dit que la podrem recuperar al teu YouTube perquè allà la penjaràs.
3: Sí, ja us passaré el clip perquè el tingueu.
1: Molt bé.
4: Ai, no havíem de parlar d'un programa?
3: Sí, que l'Alban sap una mica d'això.
2: Bueno, sí, però jo més soc que sempre nosaltres. En popular opinion, ja ho sabeu.
1: No, a veure, tenim a la Dulceida, presentant la gran cita, aquestes 100 persones que estan com en un palauet, un hotel, un espai meravellós. No ho sé, perquè... Sí. No?
2: No tinc clar on és, perquè no ho diuen. Sé que és un lloc de la... És que és els primers capítols, perquè després el programa evoluciona i les cites van a diferents, llocs. Però el punt de partida sí que és com un gran parador en un lloc de la costa. Jo me l'imaginava al Maresme, però és una qüestió d'imaginació, Potser, vull dir, segurament és Sitges.
1: I en aquest programa hi ha 100 persones que se suposa que un algoritme ja ha triat les parelles segons els teus gustos, els teus interessos, ja ha fet com els match, però aquesta gent no ho sap i s'ha de trobar.
2: Ha de decidir qui vol conèixer.
1: Alba, tu segueixes aquest programa, a veure.
2: Jo he començat a veure aquest programa perquè sabia que seria tema de conversació, de conversa, i sempre hi ha una mica allò del FOMO, i que no volia estar en una conversa i opinar sense haver-lo vist. Però us diré una cosa que és molt més divertida que la meva opinió, que és que a una persona d'aquesta casa se la va trucar per participar a la gran cita.
1: I què li passava a aquesta persona?
2: Que va dir que no.
1: Perquè tenia parella.
2: I per altres motius, suposo, no?
4: Que estigui participant...
2: No, perquè ja n'hi ha que tenen situacions una mica complicades, la gran cita.
3: Jo us diré... I està aquí aquesta taula?
2: No, està aquí aquesta taula.
1: Però el tenim a la redacció.
2: Anirem
3: fent quiniles.
2: Us deixem amb la incògnita. A mi no m'està enganxant la gran cita. Trobo que la Dulceida ho fa bé.
1: Sí.
2: No és una crítica cap al seu paper, la manera de presentar, ni com ho fa. A més, és un programa que està guionitzat. Potser les parts de guió, ella, es nota més que hi ha guió, i les parts on ella interactua amb la gent, doncs se la veu més fluida. Al final és una dona que es dedica a la comunicació des de fa molts i molts anys, no és periodista, però és la reina de les xarxes, podríem dir que és la primeríssima a casa nostra. A mi no m'està enganxant, i crec que una part del perquè no m'està enganxant és que el programa no és extremadament picat i vivim en aquesta dictadura del món que tot va molt ràpid, i crec que hi ha una qüestió d'edat, que és que els protagonistes de la gran cita, sobretot els que van avançant, perquè sí que el primer programa hi ha aquestes 100 persones, però després ja doncs, en queden unes quantes parelletes, són bastant més joves. N'hi ha algun que s'acosta més a la meva edat, que en tenen 34, em sembla, els més grans, però els altres són molt joves. Aleshores, no connecto gens amb la seva manera de conèixer, d'entendre'ns...
4: Sí que hi ha diferència, no? Vull dir, tampoc no és perquè hi hagués tanta...
3: Aquest matí...
4: Que deuen tenir una mitjana de 20...
2: 20 i pico, sí, molts tenen dels 24 segur. Als 28, que tampoc són tants anys, eh? La meva parella en té 32, vull dir que és jove.
1: Però ja tenen però una concepció
2: tenen
1: de relacionar-se...
2: Entre les aures, les energies i el no sé què, a mi em fot una mandra escoltar-los.
1: I quin horòscop ets tu?
2: Exacte, i l'horòscop. Jo veig
4: m'has d'explicar com va, perquè
2: buida.
4: Jo no encara...
3: I que van
4: no
3: massa escalfats, no? Diuen que hi ha massa...
4: Calentitos.
3: Sí? Morreitos
2: pues
3: i coses d'aquestes.
2: Pues no m'ho ha semblat, Jo estic al capítol 5, em sembla, d'avui.
3: Jo ho he sentit, això, que aquest matí ho escoltava a la ràdio.
2: Doncs fins al capítol 5 jo no ho compro. No, hi ha hagut algun petonet, però poca cosa més.
4: Però com funciona això?
2: Perquè... Mira, primer capítol posen 100 persones en aquesta gran casa... I els expliquen això, que estan a la gran cita, que allà hi ha, segons la intel·ligència artificial, la seva parella perfecta, però que ells no ho sabran, per tant han de veure qui volen conèixer. El següent pas és que porten unes polseretes. Aquestes polseretes s'il·luminen en dos colors, dos equips. i tu, la teva parella perfecta està a l'altre color. Què ha passat? Que hi ha algunes persones que havien començat a tenir converses informals, que havien fet una mica de connexió amb algú que després resulta
4: que eren
2: estar
4: del mateix
2: color. Per tant, ells ja saben que aquella persona no és, segons la intel·ligència artificial, la seva parella ideal, però hauran de decidir si volen o no volen arriscar-se i tirar per una qüestió més sentimental i més, de no? Més física i d'essència i conèixer aquella persona. A partir d'aquí, si un... comencen a triar a qui els agradaria conèixer. No se sap quantes persones, 2, 3, 4, 1, cadascú les que vulgui. Si alguna d'aquestes persones ha fet match, es posen en contacte i tenen unes cites de sofà, unes cites ràpides. I dins d'aquestes cites ràpides serveixen per decidir a quina d'aquestes persones que tu comences a conèixer vols conèixer més a fons. Arriba un moment en què hi ha unes passarel·les, ells creuen i es posen esquena amb esquena. Mm-hmm. Si les dues persones es giren, seguiran coneixent-se. Si una de les dues persones no es gira, s'ha acabat aquesta coneixença i si tots dos marxen, doncs evidentment no n'hi ha. I jo estic al punt que estan tenint unes primeres cites una mica més llarguetes i fins i tot estan coneixent l'entorn d'aquestes... no són parelles, però encara s'estan coneixent, però d'aquestes persones a qui coneixen. Alguns trien família, d'altres trien amistat.
4: Però una cosa, tu pots triar sabent que no formen... que no seria la teva parella, segons la intel·ligència artificial.
2: Sí, hi ha algun cas que els...
4: Pots triar algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas
1: I
2: que...
1: I continuar amb les cites amb algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas que s'ha permès. Diguéssim.
3: Com a programa, no veieu que ens sortim una mica de lo que s'ha fet fins ara? A la tele d'aquí? No sé, jo... Bueno, aquests first dates català, jo no sé.
4: Home, jo és que...
2: És menys espectacle que first dates. Jo fa molt que no ho veig, però first dates em sembla que busquen una mica el personatge, no?
1: Busca posar una persona amb un pensament de dretes, amb una persona amb un pensament molt d'esquerra i
3: aquí,
1: els posen a sopar.
3: I fer show, no?
2: Evidentment han agafat gent que té cert carisma, no han anat a buscar personatges molt planers.
1: És que si no haguessin trucat...
2: Perquè escolta'm, és que és un programa de televisió.
4: A veure, és una bona primera vista, no? Vos en recordeu de la bona primera vista? Amb el Casanovas i la Montse Guallà. No era?
2: Em sona d'haver-ho vist recuperat els...
4: És el mateix, canvia el camí, la manera de fer.
3: Però aquí ja a la tele d'aquí de casa nostra, jo a aquest tipus de realities no estem acostumats a això.
4: No s'han donat gaire.
1: Jo, per exemple, a Netflix soc molt seguidora d'una sèrie de perquè se n'ha fet a diversos països i estan tots penjats a Netflix, que es diuen Love is Blind, és a dir, l'amor és cec. I les cites, que no és res que no estigui inventat, són a cegues. Entre el noi i la noia hi ha una paret i es van coneixent. Si creuen que hi ha feeling, s'han de demanar matrimoni. I...
4: Matrimoni?
1: Matrimoni.
2: Molt extrem,
1: s'han de demanar matrimoni. I si és un sí, surten, no?, de les càpsules on els tenen tancats coneixent-se i els porten, no, com una mica com a la gran cita, no? A l'exterior, a que es coneguin, a que coneguin els seus entorns.
4: Llavors s'adonen que s'han equivocat.
1: Pares, familiars. Munten el casament express. I el dia del casament, igual que l'Alba estava dient això de les passarel·les, esquena
4: poden
1: contra
4: dir,
1: esquenes...
4: Sí, no?
1: El dia del casament es poden fer enrere. De dir...
2: Però,
1: quan
2: si
1: diuen,
2: vull o no vull.
1: No, corrents,
4: però
1: no
4: què,
1: vull.
4: Què han pogut compartir? Quants dies han
1: molt
4: estat
1: poc,
4: coneixent-se?
1: Molt poc,
4: res,
1: clar.
3: Com aquest que estan fent aquí a Telecinco, que fan casados a primera vista.
1: És
3: no
1: que
3: com
1: crec que és el mateix, però li han canviat el nom.
3: Ah, vale.
2: Deu ser el mateix format, possiblement,
1: I
2: no?
1: Crec que sí, de conèixer sense veure's, no? Per donar validesa aquesta de... La importància és l'interior... que en realitat sí. Tot això, però... sí. No, però... Sí, a cegues, però això de conèixer-se a cegues, vull dir que no...
2: Al final no hi ha res de nou, sí. No? Al final les històries que ens interessen, és igual que el cinema i la literatura, són l'amor, l'odi, les traïcions...
4: La mort.
1: I el sexe. I ara això, vull fer un parèntesi, perquè deies, Alba, la Dulceida ho fa molt bé i tal. Millor que Laura Escanes... Perquè, clar, amb aquesta moda de TV3 de fitxar Miqui Núñez, Laura Escanes...
2: Mira, hi ha el debat aquest, no?, de si els influenciadors han de ser o no presentadors, no? I jo crec que molta gent doncs, que hem fet una carrera, que estem llicenciats, que tenim un ofici, doncs a vegades no ens acaba d'agradar perquè hi ha un cert punt, que hi ha un cert intrusisme laboral, per entendre'ns, no? Ara bé, sentia l'altre dia una entrevista que li feia a la Turra a la Dulceida, justament per, li preguntaven per aquestes crítiques. I ella feia una reflexió que, tot i que jo potser no hi estic al 100% d'acord, també trobo adequada, no? Ella deia, jo soc influenciadora, dic, i jo no trobo malament que l'altra gent faci les xarxes el que vol, i també és la meva feina, no? I dius, sí, al final el públic és sobirà i decidirà. Que crec que hi ha professionals de la comunicació que ho podien fer millor? Possiblement sí, com tota la vida. Igual que la Laura Escanes. Que Laura Escanes, jo també he vist La Travessa, totes les edicions, i estic pendent justament de la que estan gravant ara a Mallorca, que serà amb la primera edició amb els famosets catalans, diguéssim. Ella ha anat millorant. Al final són persones que es dediquen a la comunicació en un altre entorn, que són les xarxes, però són persones que es dediquen a la comunicació. Ara, a mi em sap greu que les persones del nostre sector que hem hagut de treure les notes de tall, que ens hem format a la universitat, que tenim ofici, doncs possiblement, a mi no m'hi veureu presentant això perquè no és del meu interès, però possiblement hi ha professionals que ho haguessin fet molt bé, i em sap greu precisament que a TV3, que hi ha professionals com la Copa d'un Pi, s'opti per l'externalització de programes, per la contractació d'influencers. Què passa? Que el que marca són les audiències, sí, i possiblement... passa per davant el criteri de l'audiència que el criteri de, possiblement, la qualitat. Per dir-ho d'aquesta manera, sense entrar. Per tant, no ho sé, em moquen el gris, en aquest sentit.
1: I el que dèiem, no només amb els presentadors, amb els participants, jo crec que també aquests programes ja truquen a gent que veuen que tenen seguidors a les xarxes socials,
2: casting,
1: no?
2: Casting, hi ha casting.
4: Home, per sortir...
1: Perquè la gent digui...
4: No partir des de zero, sinó de partir amb un coixí, no?
2: Sí,
4: de...
2: sí, però hi ha un participant que es fa dir periodista, bueno, suposo que estudia periodisme, que és d'Olot a la Gran Cita, que és un podcaster.
3: Clar. Mira. I jo també, lo dels seguidors, també ho posaria entre cometes, perquè moltes vegades lo dels seguidors és una mica... imagino que ho estudien abans, però
4: últim
3: bueno.
4: Últim minut, voleu repartir fava o no?
3: Home, sí.
1: Sí, hem pensat donar la fava...
3: Fem la fava a...
1: Que
3: està claríssim. Jules Janeiro.
1: Jules
3: Janeiro.
4: Es diu Júlia.
3: Però es diu Jules, ella, a Instagram ho es fa dir Jules.
4: Sí, llavors, si no és francesa.
2: Però que cadascú diria el seu nom, Jules. Carme.
3: Sí, clar. Sí.
2: Clar, és que el teu nom en anglès ara no em surt.
4: Però a veure, quin nom li han posat? El meu nom?
2: El nom anglès. Estic mirant una versió moderniqui de Carme.
3: No. Jo crec que no existeix, no?
4: Pues no,
2: ho haurem de buscar.
4: És tan d'aquí que, filla...
2: Carme! No,
4: és difícil.
3: Li donem la fava perquè sí. No es pot...
4: Vinga,
3: estar, no es
1: ara
3: pot
1: sí,
3: ser,
1: ara vull ser famós,
3: sí,
1: ara,
3: no.
1: Ara vull ser anònima.
3: No, o blanco o negro.
1: Això.
3: Què us sembla?
4: Pues mira, l'Alba deia grisos abans.
2: Jo estic en el món dels grisos. Soc tan contundent, deixem estar un dia al gris.
4: Noies, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a vosaltres i també a la nostra audiència. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en 4 categories, de tercer a sisè de primària, i poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè van a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard van a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxandre. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pi d'Enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anava a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
2: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
5: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas Apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetikilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetikilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents, i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
2: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
6: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
3: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
7: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
3: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
8: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
9: El programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

0: L'Ull i el Gat.
1: Bon dia, Sant Cugat. Sigueu benvinguts a Veus del Món, l'espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat. Avui fem el nostre primer programa amb homes i dones d'arreu del món que viuen i treballen a Sant Cugat, on els seus camins s'han creuat al Centre de Formació d'Adults. De procedències variades i amb històries molt diverses, tots ells estudien per aprendre i integrar-se en el nostre país. Ells volen compartir amb nosaltres la seva història, la seva mirada. Un programa molt especial, preparat amb moltes ganes, en què parlarem amb ells i alhora ells parlaran amb nosaltres. Comencem!

Moltes gràcies, Elham, Eugeni i Marina. Marina, has parlat de que no és fàcil conèixer altres persones i fer amics quan s'arriba a un país per feina, deixant enrere tantes coses. Ens agradaria saber com ens veieu tots vosaltres, els nouvinguts, els catalans,

fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat conèixer els alumnes de tot el món que estan estudiant al CFA Sant Cugat. Volem agrair la participació de tot l'alumnat que ha fet possible aquest programa i també a tots els que ens escolten. Sense vosaltres, això no tindria sentit. Adéu-siau des de Veus del Món. Fins la propera!

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Les tres cabretes i el troll.

0: hi havia un pont i a sota d'aquell pont hi vivia un troll. El troll acostumava a seure sobre el fang, la brossa i la porqueria. I escoltava, esperava, desitjós que algú creués el pont que tenia sobre seu.
1: Soc un troll. Només penso a menjar. M'encanta com sonen les peulles i les potes, i les grapes i les urpes sobre la llamborda. M'anuncien el menjar que em duré la boca.
0: El troll feia servir una ungla fastigosa per treure's la cera de les orelles. Tot el que havia menjat darrerament era una bota de pell i una mica de greixum que s'havia trobat al melic. Estava gairebé mort de gana. Va fer el pont sobre seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una cabreta petita i tremolosa.
2: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
2: Una cabreta de la família Cruz.
0: El troll va començar a ballar i a picar de peus.
1: M'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. M'agrada la cuixa de cabrit amb melmelada, el cabrit fumat, a la cassola o caramelitzat, el cabrit amb torrades o en un remenat, també en amanida, però sense enciam. Oh, cabrit amb cargols, ben saltejat. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
2: No ho facis, si us plau,
0: va dir la cabreta.
2: No et val la pena, estic feta una pellaringa.
0: El troll va menys aclucar els ulls. Ben mirat, aquella cabreta era més aviat escanyolida. La petita cabreta va somriure.
2: Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà per aquí ben aviat. I ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va comentar el troll, tot estirant-se un pèl llarg que li sortia de la barbeta.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la primera de la família Gruff va creuar el pont al trot. Sota el pont, el troll reia tot sol.
1: No em puc creure que hagi enganyat la cabreta perquè em digui que la seva germana gran creuarà el pont. Soc tan llest i tan divertit i ben plantat.
0: Va fer el pont del seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una altra cabreta.
3: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
3: La segona de la família Gruff.
0: El troll es va emocionar de veure que aquella cabreta no era tan petita i es va posar a aplaudir i a cridar:
1: m'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. Cabrit ferrat amb patates i maionesa. Cabrit assecat al sol amb salsa holandesa. O també amb bolognesa. Cabrit flamejat amb meló. O ben fresquet amb un glaçó. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
3: No ho facis, si us plau, no et valg la pena.
0: El troll va arrufar les celles.
1: Per què no? Sembles deliciosa.
0: La segona cabreta va somriure.
3: Amb mi perdries la gana. Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà aviat per aquí i ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va xiuxiuejar el troll.
1: Ben segur que la vull veure.
0: El troll jugava a recargolar-se el pèl de la barbeta amb el dit.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la segona de la família Gruff va creuar el pont al trot. Ajupit allà a la penombra, el troll no cabia la pell de l'emoció.
1: Em fa salivar de valent aquesta tercera germana. Quines ganes de menjar-me-la.
0: El troll es va arrencar una crosta.
1: Quines altres rimes podria fer?
0: El troll va començar a bevejar.
1: Quina alegria! Ja és aquí!
0: Es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont? Ostres!
0: Va dir el troll.
1: Vaja, és que, mare meva, ets molt grossa.
0: El troll es va estirar tant com va poder. Per semblar alt, va tossir i va dir en veu baixeta:
1: et menjaré, cabreta.
0: La cabreta gran va esclafir a riure. Va baixar les banyes i va fer picar les potes.
4: No,
0: va dir la cabreta gran.
4: No em menjaràs.
0: I la tercera cabreta de la família Gruff va embestir el troll, que va sortir volant pel pont i va anar a parar als ràpids. Hi ha una cascada coneguda pel nom de la Gran Cascada. I després va anar a parar a l'enorme cascada. I més tard va arribar a la que anomenen la més que enorme cascada. El troll va surar riu avall, més enllà d'on gira el seu curs. On va anar a parar, no en tinc ni idea. Mai he anat tan lluny, hi ha massa mosquits. Pel que fa a la tercera cabreta, d'aquesta manera va creuar el pont i es va reunir amb les seves dues germanes al prat d'enfront. Les tres cabretes de la família Bruf ara viuen allà, mengen tot el que volen i creixen sanes i estàlvies. Si vols, les pots anar a visitar. Tan sols has de creuar el pont.
4: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Vegetarià?
3: Ah, els dissabtes m'agraden molt, perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan, dos pollastres al replà?
4: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar-nos. És important.
3: Pollastres que parlen? No havia vist mai una cosa igual. Com que em pica la curiositat, decideixo acompanyar-los. Travessem la ciutat fins a un magatzem que em fa posar la pell de gallina. Potser no ha estat gaire bona idea, això de seguir-los. I entrem i és tot ben fosc. Se senten remors, xiu-xiuejos, esbufecs, però sóc incapaç de veure res. De sobte, el magatzem s'il·lumina. Ai, mareta, això què és?
5: Sucapà, acosta't!
3: Trona una veu severa. Dos porcs de posat seriós em parlen des de dalt d'una tarima.
5: T'acusem d'haver menjat des del dia que vas néixer. 243 talls de pernil, 612 lanxes de fuet, 11 salxitxes de Frankfurt i 7 botifarres. Tens res a dir en defensa teva?
3: No res, no compto cada cosa que menjo, però m'imagino que és veritat, devia de tenir gana. Tot i que les cames em tremolen, procuro contestar amb sinceritat. Tothom s'esvalota i el magatzem sembla que s'esfondra.
6: És burla de nosaltres,
3: crida un voltor. Un senyor bou s'amatança amb pas majestuós i cara de preocupació.
7: Romà Sucapà, aquí ho tinc tot apuntat. És trist que et tornin tan bolts les hamburgueses. Només tens 8 anys i ja te n'has menjat 92. Suma-hi la carn arrebossada del menjador de l'escola, 37 talls, i els rostits a casa de l'àvia, 26. Aquestes xifres em trenquen el cor.
3: Però a mi m'han dit que menjar carn és bo per la salut, dic per defensar-me.
8: Poca vergonya.
3: Brama un cèrvol que treu foc pels queixals. És el torn de tres pollets bufons, groguets i rodanxons. Quan s'enfilen a la tarima, el magatzem emmudeix. Un dels pollets llegeix aquesta llista.
9: 34 truites, 15 ous durs, 78 ous rebenats, 11 ous ferrats, 12 ous farcits i 536 grams de maionesa. Estàs orgullós de la teva golafreria, Romà?
3: Tot seguit, es presenta un gall dindi que gralla enfurismat.
8: I què passa amb els galls dindi que et cruspeixes per Nadal? Dels pobres ni te'n recordes, oi? 9 galls dindi en total.
3: Impossible! Si només tinc 8 anys! Em sento obligat a contestar. A continuació, puja a la tarima un rectangle gegant i d'aspecte cruixent.
4: Romà Sucapà, nano. Sabies que el menjador de l'escola has menjat bessoners de peix 456 vegades? I que fora de l'escola has devorat 17 talls de salmó fumat, 67 grams de gambes, 65 musclos al vapor, 7 crancs, 23 llaunes de tonyina i 12 de sardines.
3: El peix és bo per la memòria. És font de fòsfor, explico. Però m'hauria valgut més no obrir la boca, perquè els animals del magatzem s'enfaden encara més. Aleshores, se m'acosten unes criatures tan estrambòtiques que no hauria imaginat mai que poguessin existir.
5: Sabem que, a més, has menjat nuggets.
4: Sí, és veritat.
6: Has menjat nuggets.
8: Molts nuggets.
3: I de cop i volta, me'n recordo que l'oncle Julià, tot i la prohibició dels pares, em va dur a dinar a aquell restaurant de vora l'estació. Va ser el febrer i em vaig atipar com un lladre. Així que no tinc més remei que reconèixer. Després, no sé ben bé què va passar. Dins del meu cap, tot imatges es barregen. Veig un conill empastifat d'all i oli i els dos pollastres que m'han vingut a buscar a casa. Veig un gran senglar i me'n recordo d'un restaurant de muntanya i de l'estofat que hi vam menjar. Veig dos eriçons i una girafa, però segur que és un error, perquè aquesta mena de viandes no les he tastades. I veig també tres cargols, que deuen ser dels que vam collir amb els meus cosins i que la tieta va guisar. De sobte, els llums s'apaguen. O potser jo, de tan esgotat, em desmaio. Quan el magatzem s'il·lumina de nou, sóc davant d'un mussol que m'anuncia amb veu solemne.
7: Romà Sucapà, t'hem declarat culpable. Aquí i ara, entre tots, et menys.
3: I abans que pugui acabar de parlar, els animals venen tots cap a mi i m'acorralen. Estan a punt de devorar-me quan veig un petit hàmster que em fa senyals. En Jeremies! La tieta me'l va regalar quan vaig fer 6 anys, però la gàbia no era feliç i el vaig alliberar.
9: Afana't, Romà! Per aquí!
3: M'ensenya una portella secreta.
9: Corre, amic meu, corre!
3: Crida, mentre em diu adéu amb la poteta. I jo travesso la ciutat, cames, ajudeu-me. Corro pels carrers, vés a saber quanta estona, però molta, fins que arribo a casa, on els pares m'esperen amoïnats. Quin goig tornar a escarxofar-me al sofà amb la família, protegit de tot pernil. Després del malson d'ahir, hem decidit que ens farem vegetarians. Ara truquen a la porta. Hi ha 2 pastanagues al replà.
4: Ets el Romà Socapà, tu?
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, hores d'ara, el descarrilament d'un tren de mercaderies obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volien dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui programa molt carregadet en tot el que tenim aquest cap de setmana, començant per un clàssic que pot decidir definitivament el títol de Lliga, la primera masculina per al Barça i que arriba calent, però per part només d'un equip, el Madrid, amb les baralles al vestidor. En parlarem. Molt futbol també amb la final que té l'Espanyol demà per la permanència a Sevilla, a més de les prèvies de la final de la Copa Catalunya Femenina, que juga avui a Vilanova entre Europa i AM Lleida, i l'Atlético Madrileño Sabadell, partidàs de la primera federació masculina. Però també tindrem bàsquet, handbol en directe, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triedo, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna Llevant la jornada que pot decidir la Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles i trifulques dins del vestidor. La més greu, la que ha enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els farà ser baixa del partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. El partit serà diumenge a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten partits claus.
1: Sí, l'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència un quart de 5 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que té ja la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga Espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F, ja sense res en joc.
1: S'enfronten Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Nijarque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, ja campió, jugarà diumenge a Tenerife fent l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, que serà el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo, en aquest cas contra el Lió.
0: I avui també juga una final desangelada, això sí, de la Copa de la Catalunya femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú que ulla aquesta final de la Copa Catalunya que enfronta l'Europa i la Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I tornant a categoria masculina, també avui tenim un dels grans partits de la jornada del grup 2 de la primera federació amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a un quart de 10 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè, tancant les places de play-off, rep a Candragol, filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: Això pel que fa en futbol. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de la Lliga Femenina.
1: Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir al Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. L'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local, el Perfumeries Avenida, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League masculina amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols, en els quals s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar 87-69 al Tenerife, i l'AEK d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que hi va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, però, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit del CAC Sec Granollers als quarts de final de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8, que es disputa aquest cap de setmana a Donosti, a al País Basc. Les ballesanes han obert la competició a la una contra el Rocasa Gran Canària i ara mateix perden, a falta dels 6 minuts de partit ja, amb 5-2 en aquest inici de partit.
1: Tot i així, en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontarà demà a semifinals al vencedor del duel entre el Betionac Basc i el Gatlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño La Rioja. El Barça, ja campió i que aquesta setmana es va classificar per a la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i al Benfica a les 8.
0: I a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant aquests dies a Coimbra, en el mateix escenari ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals. A l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per idèntic resultat, 6-2.
0: En futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició a la Lliga regular de la Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo de Múrcia, segon classificat empatat amb el Barça, en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I últim apunt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Onda Luca Marini ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota Fabio Di Gianantonio. Alec Rins ha fet el 6è millor registre, Àlex Márquez el 7è i el seu germà Marc el 9è. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres, toca repassar tot el que podem veure aquest cap de setmana en les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet, Diversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet. Des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: A Tarragona, i això serà demà, i diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Sí, al migdia, carrusel amb el desplaçament de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi de l'Ed Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova. Tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I passem cap a la tarda, partides de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'autobigatana Pati Vic i el club hoquei Lloret Vilaesportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina, el Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gampar després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina amb dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència. Encara falten 4, això sí. I l'altre, el Barça, podem guanyar ja el títol matemàticament. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid i en tenen prou amb un empat i, evidentment, una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última és segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va passar ahir i que va portar l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. El Madrid ja ha comunicat que obre expedient als dos jugadors i veurem si això els impedeix, en principi sí, jugar al Camp Nou diumenge. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: Un repte. Al final, cada clàssic és un partit únic i tenir aquesta possibilitat de guanyar, de jugar el primer clàssic al nou camp, al nou Spotify Camp Nou i de poder guanyar la Lliga, doncs és únic. És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
0: Un Dani Olmo que, sense referir-se evidentment encara a aquest últim incident entre Valverde i Tchouaméni, deia que esperaven un Madrid agressiu, esportivament parlant, que encara no ha llançat la tovallola.
1: Un Madrid agressiu que no té res a perdre, que sortirà a guanyar i donar-ho tot, però nosaltres estem preparats per això. O sigui, no és la primera vegada que juguem contra ells, no és la primera vegada que juguem contra ells jugant-nos un títol, com hem parlat abans, o sigui que estem preparats per tot. O sigui, al final jo crec que ells tampoc volen que nosaltres guanyem i els celebrem la Lliga ja en aquell partit, o sigui que esperem un partit agressiu.
0: Diumenge a les 9 de la nit aquest Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou amb la Lliga en joc. Els dos catalans, com dèiem, estan immersos en la lluita per la permanència. El Girona amb només 2 punts de marge jugarà dilluns, ja sabent els resultats de tots els seus rivals. Els gironins visiten el camp del Rayo Vallecano, que ja no s'hi juga res a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir, per una final històrica europea, la de la Conference League, que jugarà contra el Crystal Palace anglès el 27 de maig a Leipzig, a Alemanya. I l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve en molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que està lesionat amb el trencament dels lligaments del genoll i per tant no podrà ajudar l'equip des de la gespa.
2: Nosaltres afrontem el partit amb la màxima il·lusió, perquè és molt important per nosaltres pues, una victòria contra el Sevilla, que a més està en una situació similar a la nostra ara mateix, 2 punts menys. Partit vital per nosaltres, anar a Sevilla, un camp que serà hostil, la veritat, perquè ho sabem, amb una afició que animarà molt, però som conscients d'això, així que anar a guanyar, anar a treure els 3 punts i feliços.
0: I aquest mateix migdia n'ha parlat fa uns minuts el tècnic Manolo González en la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol.
3: Bueno, el partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
0: Demà un 4:45 de la tarda al Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats matemàticament, però amb la intenció de guanyar, un duel que puja de rivalitat any a any. De fet, moltes jugadores han passat pels dos equips. Demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva d'Anihar, que aquest Espanyol-Badalona a la Lliga F, el Barça ja campió, recordem, i amb les dues finals de Copa de la Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol, avui es juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes ja hagin perdut la categoria a la Lliga. Avui a Vilanova i la Geltrú, a l'estadi dels alumnes obrers, es decideix el títol de la Copa Catalunya Femenina amb el duel entre l'Europa i la M Lleida, que, com dèiem, han baixat aquest any tots dos a la segona federació. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Molt probablement la final de la Copa Catalunya d'aquest divendres en serà una de força desangelada. L'horari no és el millor del món, es disputa en camp neutral i la protagonitzen dos equips que han baixat de primera federació a segona federació. Un d'ells és la M, i aquest passat dissabte va rebre un jarro d'aigua freda descendint de categoria en un escenari que li van absolutament en contra. Ara bé, avui hi ha en joc un títol. És el darrer partit de la temporada i tal com ens deia l'entrenador de les Lleidatanes Rubén López, a 1-1 l'equip ha de trobar la fórmula per il·lusionar-se.
5: Escolta, noies, és que divendres hem de competir. I és una final de Copa Catalunya, és il·lusionant. Hem d'intentar guanyar la Copa Catalunya i amb aquesta energia és impossible no guanyar, és impossible competir. Llavors, ja el que està ja està passat, no podem fer res, i intentarem canviar l'energia per poder competir, guanyar la competició, que és, seria maco celebrar un títol que hagués canviat la Copa Catalunya per salvar-nos, eh? Però I avui han arribat a l'entreno amb una altra energia. Ja és l'energia de la setmana passada, de l'altra. O sigui, crec que podem competir i podem guanyar amb aquesta energia.
4: El partit es disputarà avui a 6:45 de la tarda a l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina i tornant a la Lliga, avui el Sabadell afronta un dels partits de la jornada de la Primera Federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B, a partir d'un 10:15 de la nit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder Eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
7: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
6: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a 10:15 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres dos catalans de la categoria, tots dos juguen diumenge a l'Europa contra el filial del Villarreal, un duel per la quarta plaça. L'Europa, recordem, és cinquè, tanca les places de play-off, i el Nàstic al camp del Tarazona, en la lluita per la permanència. També demà, per cert, arrenca el play-off per pujar aquesta Primera Federació per al Reus Redis, que rep a l'Ourense a l'anada de la semifinal a les 7 de la tarda. La tornada d'aquesta primera eliminatòria serà el cap de setmana vinent a l'Estadi do Couto, a Galícia. I a la tercera federació masculina, diumenge al migdia, es decideixen tant els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria a la Lliga Elite, al grup 5, al grup català. I es podrà seguir tot un carrusel a l'Enjoc TV, on parlàvem abans, a les televisions locals i a la xarxa Més, a la lluita pel play-off. Badalona i Cornellà juguen entre ells a segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic té diumenge una cita per la història. Els biguetans tanquen la temporada amb l'oportunitat de salvar-se en una darrera jornada d'infart. Per fer-ho, han de guanyar un Badalona que ha de sumar els 3 punts per assegurar el segon lloc i han d'esperar que el canvi de led no guanyi en l'altre partit o vida o mort entre els d'Esplugues i el Cerdanyola, dos rivals directes en la lluita per una única plaça de permanència. Gil Bertrana, capità del conjunt biguetà.
9: Equip s'ha omplert d'energia, té el dipòsit de gasolina a tope, a nivell de motivació i a nivell d'energia. Vam aconseguir una victòria importantíssima el passat diumenge a Nou Barris al camp de la Muntanyesa i ha estat un any on ens hem endut diverses patacades, ja començant per 3 lesions molt importants a nivell físic, com poden ser els creuats, un any de moltes patacades a nivell anímic, i l'equip s'ha aixecat més fort després de cada patacada. Sabíem de la dificultat de l'any, ha estat un any que a nivell individual i a nivell col·lectiu ha estat un repte majúscul i ens ho hem passat molt i molt bé i hem competit, cada cop estem competint més bé, i aquest diumenge tenim un gran repte, ve el Badalona, però bueno, tenim les nostres possibilitats i nosaltres també som un gran equip.
8: L'horari unificat 2:15 del migdia dictarà sentència.
0: Gràcies, Pep. També a la mateixa hora el Cornellà jugarà al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. També en aquesta lluita per pujar, per la promoció d'ascens, hi ha la Fundació Esportiva Grama, que rep el Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp d'un Lleida ja descendit. D'altra banda, més del Vic, que haurà de puntuar com a mínim per no baixar, com dèiem, canvi de l'Aite Cerdanyola s'enfronten entre ells per jugar-se l'altra plaça de descens en una final per la permanència. I a la Lliga Elite, demà a les 4:05, es juga en horari unificat també la penúltima jornada, encara amb tot per decidir. Per exemple, el Rubí, a només un punt del play-off i a 3 del descens, visita el camp d'un Júpiter que necessita sumar per sortir d'aquesta zona perillosa. Ràdio Rubí, Siscular a García.
10: Unió Esportiva Rubí i Júpiter disputaran un altre dels duels directes en la lluita per la permanència a la Lliga Elite, tot i que a les files del conjunt de Can Rosés la situació és força diferent, perquè en el seu cas fins i tot es poden permetre mirar cap a la part de dalt en funció del que passi a la Verneda aquest dissabte tarda. El Júpiter, de la seva banda, doncs està obligat a guanyar si vol mantenir les seves opcions per a la permanència. A les files de la Unió Esportiva Rubí, el que tenen molt clar és que, puntuant, la salvació principal objectiu serà assolit. Així ho explica l'entrenador, el Blai Martí.
11: Si sumem la setmana que ve, jo crec que som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que són permanència. Anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
10: Poden passar moltíssimes coses. En el cas del Júpiter, si guanyen, podrien sortir del descens. En cas d'empat, en l'última jornada s'ho jugarien tot i en cas de derrota la situació seria molt complicada. Per part de la Unió Esportiva Rubí, la victòria els permetria en l'última jornada mirar cap a les places de promoció descens. L'empat encara els tindria amb tensió de cara a l'última jornada en permanència, mentre que la derrota, tot i que no entrarien en descens en aquesta jornada, també els complicaria una mica la vida de cara a l'última jornada de competició, tot plegat aquest dissabte tarda emocionant en aquesta Lliga Elite.
0: Gràcies, Cisco. I en bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina i, per tant, classificar-se per l'Eurolliga de l'any vinent. Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir d'un punt al Roig Arena contra el València, 67-66. Escoltem Roberto Íñiguez.
12: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una micro rotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar y entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine va a ser una gran temporada.
0: La tornada, com dèiem, diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. A l'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local ahir, el Perfumeries Amanida 69-67 contra el Casademont Saragossa. I en hoquei patins avui arrenca la Final Four a la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'està disputant la fase final de la Champions masculina. Ara en parlem. El Vilassana és l'únic representant català. S'enfronta a partir de 2:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Abans hauran jugat a la primera semifinal. Telegable, Gijón i Benfica a les 8. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semis, després de superar ahir a la pròrroga a l'Sporting de Portugal amb 2 gols en un minut de Marc Grau.
13: Molt contents per aquest passe a la semifinal. Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós. Han sigut 60 minuts increïbles. Crec que s'ha vist un bon partit de hockey. I res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra, que era important en aquests partits. Bueno, un partit com el d'avui, molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant en atac com a defensa i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
0: Demà a les 5 de la tarda, hora d'aquí, aquest espectacular Benfica-Barça, l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1, 2 equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts el Liceu i el Tricino respectivament. El futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició de la Lliga regular a la Lliga masculina. A la primera masculina, els blaugranes reben aquest vespre el Palau al Pozo de Múrcia, segon empatat amb el Barça a la 29a i penúltima jornada. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
14: Creo que lo importante es ganar, porque sí que creo que va a ser un golpe anímico importante, pero sobre todo porque ya te clasifica para la Supercopa, ¿no? Segundo, porque quedas primero de la Liga regular, que creo que el Barça en los últimos años, en muchos años, ha quedado 1 o 2 veces solamente, en muchos años. Entonces creo que es señal de que hay que hacerlo porque nos lo merecemos.
0: Avui a 2:15 aquest

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
7: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui amb molta teca, molt futbol, amb una jornada que pot ser decisiva a la primera divisió masculina, però també amb la prèvia de la final de la Copa Catalunya femenina, que juga avui a Vilanova, entre AEM Lleida i Europa, i el partidàs de la primera federació masculina del Sabadell, al camp de l'Atlético Madrileño. També avui tindrem bàsquet, handbol, hoquei patins i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna Llevant, la jornada que pots decidir el títol de Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles, trifulques dins del vestidor. La més greu, la que han enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'Uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els fa ser baixa el pal partit de diumenge.

0: diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. Ho veureu en el partit d'aquest diumenge a les 9 a l'Spotify Camp Nou.
1: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten aquest cap de setmana partits claus.
0: L'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència a 4:45 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent que ja els resultats de tots els seus rivals.
1: El Rayo, que ja té la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
0: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
1: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F ja sense res en joc.
0: S'enfronten l'Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Niharque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, que ja és campió, jugarà diumenge a Tenerife en l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo contra el Lió.
1: I avui també juga una final, les Angelades, això sí, de la Copa Catalunya Femenina.
0: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ella acull aquesta final de Copa Catalana que enfronta l'Europa i la M Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
1: Tornant a la categoria masculina, avui també tenim un dels grans partits de la jornada, el grup 2 de la primera federació, amb protagonisme d'un dels catalans.
0: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a 21:45 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè tancant les places de play-off, rep a Candragol, filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
1: En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina.
0: Sí, les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. I l'altra semifinal, victòria també molt ajustada pel conjunt local al Perfumeries Avenides, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
1: En aquest cas al migdia. I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League, amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
0: Serà una final sense equips espanyols, en la qual s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que ahir va superar per 87-69 el Tenerife, i l'AECA d'Atenes, Butxí de la Penya, a quarts, i que ahir va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i el quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
1: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final del CAC Granollers de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8 que es disputa aquest cap de setmana a Donosti. Ha tornat a obrir espai, a obrir distància el Rocasa Gran Canària, el rival de Granollers, que guanya 14-10 de moment.
0: I en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontaria demà a les semifinals al vencedor del duel entre el Beti Onac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
1: Avui també juga, per cert, el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
0: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño, La Rioja. El Barça, recordem que ja és campió i que aquesta setmana es va classificar per la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà, ho farà a Guadalajara.
1: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
0: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i el Benfica haurà sigut a les 8.
1: Això pel que fa a la femenina, a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant a Coimbra en el mateix escenari, ja tenim definides les semifinals.
0: El Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals, i ara a l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips, també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que ha superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per un resultat idèntic, 6-2.
1: Demà, aquestes semifinals, també a Coimbra. I en futbol sala, avui mateix, el Barça juga la primera posició a la Lliga regular, a la primera masculina.
0: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo Murcia, el segon classificat empatat amb el Barça en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà 2:15 de nou.
1: I un últim apunt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
0: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Honda, Luca Marini, ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota, Fabio Di Gianantonio. Pel que fa als catalans, Àlex Rins ha fet el sisè millor registre, Àlex Márquez el setè, i el seu germà Marc Márquez ha estat el novè. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet. L'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo, a Tarragona.
0: I tot això dissabte. Diumenge tindrem molt més futbol i també hoquei patins.
1: Un diumenge ben carregat al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de l'Et Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia. I passem ja a la tarda amb el partidàs de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'autobigatana Patí Vic i el club d'hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, ja a les 6 de la tarda tindrem més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria, rebent el Gijón a la ciutat esportiva Joan Gampar després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, gairebé 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui arrenca una jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina, amb els dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència, i l'altre, el Barça, podent guanyar ja matemàticament el títol. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid, en el clàssic, i en tenen prou amb un empat i, evidentment, una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta, a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments, l'última i segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va portar ahir a l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. I els dos jugadors, per cert, expedientats pel club. Veurem si això els impedeix, en principi, si jugar diumenge al Camp Nou. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: És que és un clàssic, és un altre tipus de partit. Aleshores, tenim l'oportunitat de guanyar un títol i de treure-li un títol també al Madrid, doncs és algo que no sol passar moltes vegades. Aleshores, aquests dos anys hem tingut l'oportunitat de la Supercopa, la Copa del Rei i ara la Lliga, o sigui, en el mateix partit. És una oportunitat de seguir fent història amb aquest equip, amb aquests jugadors, i la volem aprofitar.
0: Diumenge a les 9, aquest clàssic Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou. Els dos catalans, com dèiem, immersos en la lluita per la permanència. El Girona, amb només 2 punts de marge, jugarà dilluns, sabent ja els resultats de tots els seus rivals, al camp d'un Rayo Vallecano que ahir es va classificar per la final europea històrica de la Conference League, que jugarà el 27 de maig contra el Crystal Palace anglès a Leipzig, Alemanya. I a l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve donant molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que no pot ajudar l'equip des de la gespa perquè està lesionat, el trencament dels lligaments al genoll.
2: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. Es que des de fora es passa molt pitjor que jugant. I a més, partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant.
0: I també convençut que aquesta salvació s'ha mostrat fa uns minuts, aquest mateix migdia, en la prèvia al tècnic Manolo González, en la prèvia d'aquest Sevilla Espanyol.
3: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
0: Demà, 4:15 de la tarda, al Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats, però amb la intenció de guanyar en un duel que puja en rivalitat any a any. Així ho explicava l'entrenadora de Perica, Sara Monforte.
4: Es nota aquesta rivalitat, es nota les ganes, que també, bueno, entre elles també es coneixen, i crec que aquí, jo quan jugava contra jugadores que eren conegudes meves, o que jo tenia moltes més ganes encara de jugar i de guanyar, no? I jo crec que és en aquest cas, no? És aquesta rivalitat també de ser propers. Bueno, jo crec que tenen moltes ganes, les jugadores crec que també després del partit de l'altre dia tenen ganes de refer-se, tenen ganes de donar una bona imatge de cara a l'afició perica, i crec que animo des d'aquí a que vinguin, perquè crec que serà un gran partit.
0: Demà a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva de Nijar, aquest Espanyol-Badalona, el Barça ja campió, recordem, i amb les dues finals de Copa de Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol. Avui juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga, a la de la Copa Catalunya Femenina, a Vilanova i a la Geltrú, a 6:15 de la tarda, entre Europa i AEM Lleida, que, com dèiem, han baixat tots dos aquest any a la segona federació. Escoltem l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: Crec que l'AEM ha tingut un final molt cruel, o sigui, crec que era el pitjor dels escenaris que podien posar damunt la taula. Crec que es van adonar també molts resultats, o sigui, la carambola va ser de tothom, però al final que no se'ns oblidi que l'AEM és un històric, l'AEM portava 13 temporades jugant en aquesta categoria, l'AEM té jugadores molt professionals i estic seguríssima que s'hauran refet i que estaran més que preparades per venir a jugar al partit de divendres, així que no crec que el factor del descens ens afecti a cap dels dos equips. Crec que tant AEM com nosaltres afrontem aquest partit com una final, que és el que és, i que a més és una final completament al marge de la competició de Lliga.
0: Avui, 6:45 de la tarda, a l'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, aquest Europa AEM, final de la Copa Catalunya Femenina. Tornant a la categoria masculina i a la Lliga, avui el Sevilla afronta un dels partits de la jornada, la primera federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, que és primer, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Si ens haguessin dit a l'estiu que a falta de tres partits aniríem al camp del madrileño en aquesta situació i jugant aquest tipus de partits, que maco, no? Doncs és realitat. Ara, la següent realitat que volem aconseguir, anar allà, fer un partit collonut, saber patir quan toqui patir, que segur que ho haurem de fer i ho farem junts, trobar el nostre moment al partit, imposar el nostre joc, donar-li confiança als nostres jugadors i guanyar.
0: Avui a un quart de deu aquest Atlético Madrileño Centre Esport Sabadell. Els altres dos catalans jugaran tots dos diumenge. També demà, per cert, juga el Reus Redis l'anada del playoff per pujar a la primera eliminatòria, per pujar a primera federació. En aquest cas rep a l'Ourense a casa del municipal de Reus a les 7 de la tarda. La tornada la setmana següent a Galícia. I la tercera federació masculina, diumenge al migdia, se deixen entre els equips que jugaran al playoff d'ascens com els que baixaran de categoria. A l'Enjoc TV i a les televisions locals, a la xarxa Més. Ara en parlem. Abans també tindrà lloc demà la celebració del títol i l'ascens per part del Manresa, que rep demà en un partit ja sense res en joc al Sant Cristóbal, que també té la feina feta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: No hi haurà res en joc a nivell classificatori demà a 6:45 de la tarda quan comenci aquest partit, però el nou Congost obrirà portes per celebrar el títol de Lliga. El partit servirà per donar minuts a jugadors que no han tingut presència a l'11 titular, com ara Batanero i Joel, que tornen de lesió. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja va fer aquest gest cap als jugadors menys habituals la setmana passada a Cornellà.
8: S'ha de donar molts minuts a la gent que venia tenint menys, i la idea era aquesta, no? Sortir a competir, alliberats de la pressió d'aquestes últimes setmanes.
7: El club vol que el partit sigui una gran festa i ha ofert entrada gratuïta als veïns de la comarca del Bages. A la vegada celebraran la rifa del 120è aniversari de l'entitat amb premis de jugadors de primera divisió. Per exemple, han donat les seves samarretes a jugadors com Marc Pubill i Paula Fernández. El punt culminant de la tarda arribarà en acabar el partit quan el Manresa rebi el nou trofeu de tercera federació que l'acreditarà com a campió de Lliga.
0: Gràcies, Jordi. Ara sí, diumenge, la lluita pel play-off, Badalona i Cornellà juguen entre ells dos la segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins reben visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: El Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapolats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planàs de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues entre el Can Vidalet i el Cerdanyola. Els osonencs necessiten la victòria contra el Badalona i que el Can Vidalet no guanyi els del Vallès. Per la seva banda, els escapolats tenen bastant garantida la segona posició, sempre que no perdin a Vic i el Cornellà guanyi el camp de l'Hospitalet, que almenys necessita un punt per assegurar-se el play-off. El migcampista del Badalona, Sergio Bermúdez, considera que han d'anar a la seva.
10: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para tener esa ventaja del empate si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
9: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:15 i un cop acabi el partit, el Badalona coneixerà el seu primer rival en el play-off de sets.
0: Gràcies, Ferran. I el Cornellà jugarà, com dèiem, al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
11: L'Hospi depèn d'ell mateix per aconseguir l'objectiu. Una victòria o un empat contra el Cornellà garantirà la classificació per a la fase d'ascens. En canvi, una derrota podria deixar l'Hospi fora dels play-off. Aquesta situació es produiria si, a més, el Vilanova puntua al camp del Lleida Esportiu i la Fundació Grama supera a casa el Vilassar de Mar. Per a l'entrenador Sergio Juste i el defensa Ramon Marimón, el fet de jugar a casa genera optimisme.
12: Pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit.
13: I tant en els bons com en el mal moment sempre han estat amb nosaltres i esperem que, bueno, que aquest diumenge, que és l'últim partit aquí a casa de la Lliga, doncs que es noti que estan, sabem que ho faran.
11: Des del cos tècnic riberenc asseguren que tota la concentració estarà posada únicament en el partit contra el Cornellà. L'objectiu és evitar distraccions i no estar pendents del que passi a altres camps.
12: No, 100% amb el nostre. Al final depenem de nosaltres. Penso que si fem un bon partit, pues ho traurem. Al final, centrar-nos en lo nostre i a partir d'aquí, pues minut a minut. Ja no hi ha partit a partit, sinó minut a minut i anirem fent.
11: L'Hospi regala a cada soci dues entrades per intentar omplir les grades i fer de l'estadi municipal una olla a pressió.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta lluita per la promoció d'ascens hi ha la Fundació Esportiva Grama, com sentien, que rep un Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp del Lleida, recordem, ja descendit. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
14: L'enfrontament d'aquest diumenge al camp d'esports porta setmanes guanyant una importància destacada, no per l'aspecte futbolístic, recordem que el Lleida porta diverses setmanes amb el descens matemàtic, sinó per un aspecte més emocional i sentimental. La incertesa amb el futur del club i les complicacions extraesportives dels últims mesos han dut l'entorn del Lleida Club de Futbol a visualitzar la cita de diumenge com una demotiva, ja sigui en forma de comiat o no. Jordi Cortés, tècnic dels lleidatans i que porta dies assenyalant aquest proper diumenge com un dia especial, deixava clar que ell, els seus jugadors, els donarà tots els ítems necessaris perquè se centrin en qüestions purament futbolístiques per respecte a la competició i equips. El Vilanova i la Geltrú és un d'ells que s'estan jugant els play-offs d'ascens a Segona Federació. Ara ben roda de premsa, ha preguntat diverses vegades per les qüestions emocionals que envolten el partit. Cortés, entre d'altres, destacava la feina feta a escala social aquesta temporada.
15: Tot el que hem perdut al terreny de joc ho hem guanyat a la grada. Aquest era un club tancat, un club hermètic, un club que s'havia allunyat molt del soci, de l'afició, de les sòcies. I en aquest sentit jo crec que hem fet molta feina aquest any. Té mèrit que nosaltres, una mica el club amb el creant el Consell Social, nosaltres atensant-nos a la gent, crec que hem aconseguit una cosa que és molt més gran que el descens esportiu.
14: En un àmbit purament esportiu, el Lleida, com dèiem, ja és equip de Lliga Elite, però el Vilanova i la Geltrú juga a formar part dels play-offs d'ascens. És 5 amb 53 punts. Per sota d'ell, la Grama amb 51. I per damunt, l'Hospitalet amb 54. El partit al Camp d'Esports diumenge a 12:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara pel que fa a Lleida, per cert, el club ha anunciat que ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement del futur de l'entitat. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquest inversor. I pel que fa a la Lliga Elite, en aquest cas, demà juga la penúltima jornada en horari unificat, també a l'Enjoc TV i a les televisions locals, amb un dels partits més destacats, el líder, el Martinenc, contra el tercer, la Pobla Mafumet, que encara té alguna opció remota d'ascens directe, que passa evidentment per guanyar demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: La Pobla de Mafumet afronta la penúltima jornada de Lliga Elite al camp del Martinenc amb l'únic objectiu de sumar un triomf que mantingui vives les possibilitats d'ascens directe a Tercera Federació. Són extremadament complicades, però si el filial del Nàstic no guanya aquest dissabte al camp del líder, s'esfumaran definitivament. La Pobla és tercer classificat a 6 punts dels dos primers, quan resten precisament 6 per jugar-se. Les possibilitats per l'ascens directe passen perquè els pobletans vencin els dos partits que queden i esperar que el propi Martinenc o el Sant Juan Atlético Moncada no sumin en cap. El duel és una final per l'objectiu de màxims, ho deixa clar Eric Mora, jugador de la Pobla.
17: Bueno, sí, es un partido complicado, una final para los dos, por el ascenso directo, con un gran ambiente que va a haber, campo pequeño, pero bueno, confiado en este equipo, en el planning de esta semana, y iremos a por los tres puntos, bueno, por un milagro.
16: Els pobletans esgotaran les opcions d'ascens directe i si no es donen, tenen clar que l'objectiu és assegurar la tercera plaça per afrontar el play-off. El partit es jugarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda, en horari unificat amb tots els altres partits de la jornada. A més, el Martinenc Pobla es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off al títol de Lliga Femenina. Gironines, amb només 8 jugadores, algunes d'elles tocades a més, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València. Girona FM, Pau Llafanye.
9: Les gironines van demostrar que poden competir de tu a tu amb el triple campió de Lliga fins al punt de tenir el tir per guanyar el partit. Dos triples consecutius de Cornelius i Guerrero en l'últim quart van capgirar un marcador que havia arribat a ser de 10 punts a favor del conjunt taronja i les gironines fins i tot es van posar per davant a pocs minuts del final. Una cistella de Letícia Romero va ser l'única resposta que va poder trobar el València per evitar la derrota en un final on Koulibaly va tenir el llançament per guanyar. Tot i la derrota, Roberto Iñiguez va voler destacar sobretot l'actitud i el compromís de les seves jugadores.
18: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una microrotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Y entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine, va a ser una gran temporada.
9: La semifinal viatjarà a Fontejau, on aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Uni Girona rebrà el València Bàsquet amb tot per decidir i amb l'empenta del seu públic per intentar plantar-se a la gran final de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. En handbol tenim en joc ara mateix a la segona meitat, acaba de començar el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina, el Granollers jugant contra el Rocasa Gran Canària i perdent, de moment 14-11, com dèiem, dos minuts d'aquesta segona meitat, de tres perd el Granollers, que en cas de passar s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Betionac, Atlético Guardés, que juga aquesta tarda. També avui juga, per cert, el Granollers masculí, en aquest cas partit de Lliga Sobal, a les 7 de la tarda al Palau d'Esports contra el Conca. I en hoquei patins, avui arrenca la final fora de la Champions femenina, que es disputa Coimbra, Portugal, on també s'hi està disputant la fase final de la Champions masculina, també en parlarem. El Vilassant, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Ua, ulla de Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: Per segona vegada aquesta temporada 25-26, i probablement no serà l'última, Vilassana i Fraga es veuen les cares amb un títol en joc. A finals de setembre ja es van trobar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, on les fragatines van guanyar els penals després d'un empat a dos, i ara, a Coimbra, s'han tornat a emparellar les semifinals de la Champions. La millor competició d'hoquei patins a escala clubs entra en escena i ho fa amb un Vilassana amb fam de títols. El tècnic Lluís Rodero ens explicava a UAU Lleida Ràdio com arriba el seu equip a la cita.
19: Bueno, jo crec que el Vilassana arriba bé, hem estat esperant tota la temporada aquest moment. Sí, és veritat de que portem dies que no hem competit tant en partits com ens agradarien per arribar encara millor, però hem fet molts entrenaments, les jugadores estan molt ficades amb el que toque, i crec que sabem molt bé el que tenim que fer.
14: Per la seva part, el Fraga, que va aixecar la Champions el 2024, en el seu debut a la competició, arriba, ens ho deia el tècnic Jordi Capdevila, en condicions òptimes per competir-la i gaudir-la.
20: Arribem bé, les sensacions són molt bones. Arribem preparades, arribem estables, tant emocionalment com físicament, així que, bueno, penso que hem fet un bon recorregut aquest any. Penso que l'any passat ens va ensenyar també a gestionar millor el calendari, gestionar millor els esforços, i bueno, penso que arribem a un bon moment. A les noies les veig molt bé, les veig molt posades amb la feina, així que segurament l'anirem a disfrutar.
14: La semifinal entre el Vilassana i el Fraga se celebrarà avui a 2:15 de la nit, hora espanyola, a Coimbra.
0: Gràcies, Sergi. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals, després de superar ahir també a Coimbra, a la pròrroga, en aquest cas als quarts, a l'Sporting de Portugal, amb dos gols de Marc Grau per 2-0 en l'últim minut. Demà, dissabte, a les 5 de la tarda, hora d'aquí, també aquest espectacular Benfica-Barça, amb el Benfica d'Edu Castro contra els blaugranes de Ricard Ares. A l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1 dos equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts, respectivament, el Liceo i el Tricino. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I acabem aquest en joc repassant el resultat en directe. 14-12 perd el Granollers ara mateix a les quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol, que està disputant a Donosti contra el Rocasa Gran Canària. Fins aquí l'en joc, mitja hora d'esport català, com dèiem, a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
21: La xarxa de comunicació local.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determinats perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petit es fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altre, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que ha determinat determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí, es genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots Veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, el regidor d'Habitatge, Francesc Duc, i el coordinador del projecte i antic director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució, dictada el 22 d'abril, conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Viaró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió al TCJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercantic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre, ha explicat Brugueroles, que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
0: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats

0: i 3 d'emergents.
1: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
0: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
11: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10 i salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
11: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet
2: com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, i estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
11: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'any serà el 9 de juny.
11: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
0: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
5: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a foc.
0: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit el Barça al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem mocions per guanyar el partit.
9: I avui a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
9: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal, on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per ser, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
17: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
16: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
17: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
16: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
17: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
18: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
25: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
26: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
25: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
26: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
27: L'enjoc és...
28: futbol.
27: Bàsquet.
28: Hoquei.
27: Handbol.
28: Waterpolo.
27: Tenis, taula.
28: Rugbi.
27: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
29: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
15: FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els hits de tots els temps.
30: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determinats perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls aprés, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petit es fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altre, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que ha determinat determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí, es genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots Veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, el regidor d'Habitatge, Francesc Duc, i el coordinador del projecte i antic director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució, dictada el 22 d'abril, conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Viaró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de cohesió coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió al TCJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercantic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre. Ha explicat Brugaroles, que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, ha admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a La Bolera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comtades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael, i jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani, i jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4-5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno,
0: te repeteixo la pregunta?
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i bueno... Per resoldre alguns dubtes, pues, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o la feu servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo l'utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de tot, pues, pregunto i la fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpidament.
4: Generalment, jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta, em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que ens faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint, i crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que me'n faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, pots arribar a tindre problemes, no, però no t'ajuda, no aprens. I pot tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'han passat d'abusar-ne de la IA.
3: Jo sempre que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc.
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet, però quan és difícil li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com ha dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagi les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en majúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, per a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial, que ens has posat aquest exemple, Júlia?
3: Pues, me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe, podries haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com

0: als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi i a vegades els professors no.
1: Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
0: Jo sobretot per mateix, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor i així ho entenc millor.
1: Ariana.
2: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura, i a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
1: Però a vegades, no, perquè esteu explicant, assumir un coneixement o millorar es fa a través de la pràctica, no? De repetir allò que ens costa. No sé si teniu la sensació que si feu, no vull dir-li trampa, però si feu servir aquest suport, és una manera d'arribar més ràpid al vostre objectiu, però potser esteu perdent l'oportunitat d'equivocar-vos possiblement i aprendre d'aquell error, o no ho veieu així? Digues, Guillem.
3: Jo en un examen de castellà de paraules juntes o separades hi havia com el sobretodo, separat, junt i tot això, si no i tot això. I per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això em va servir de bastant per estudiar.
1: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
2: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
0: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho he entès tot o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que em demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
5: Jo quan tinc algun examen, pues, a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
6: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
1: Per situar en un mapa, no? Determinat, sí. Riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que em digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
2: Sí.
1: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
2: Sí, ens ho tenen capat.
1: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines potser per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos. És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament, o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
3: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara a Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar ha llegat Gemini a Google o alguna cosa així. i t'ajuda.

0: ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
1: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
0: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut. I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això d'informàtica.
1: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé, com utilitzar-ho millor? No cal.
2: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
3: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ninguna altra assignatura ni res.
1: No per substituir el professor ni la
3: No.
1: professora, sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
0: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual, i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
1: Us heu trobat vosaltres? En un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això, i et quedes allà venut o venuda?
2: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
1: Aneu aprenent perquè això no passi.
2: Sí.
1: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com a estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, No sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal per quin ingredient el puc substituir. No sé si, què creieu. És fer trampes? Hem d'aprendre a utilitzar-la? Ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
3: Jo, trampes com a tal, no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo, trampes, no ho considero.
1: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també ens els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... Depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaria utilitzant només una eina més.
1: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
2: Sí, depèn, és el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades, però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès, i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui, no ho entens i pots tenir un problema.
1: Tots voleu anar a la universitat?
3: Sí.
5: Sí.
4: Sí.
2: Jo m'estic pensant.
1: Ho esteu pensant, perquè hi ha com aquella... Hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si, tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic i veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir ja que no les tens consolidades i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant, potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de fer... de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
0: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja, jo crec que ja seria massa.
1: Mm-hmm. Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
0: Jo crec que sí, perquè hi ha diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més premium o... crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé.
1: Teniu IA de pagament?
4: No.
1: Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
3: sí,
1: no?
3: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui premium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
1: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyà. De fet, vosaltres ara esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
0: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
4: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Perquè si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però sí, podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
6: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però... jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
4: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que... coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, treballs com aquestos.
2: Mm-hmm. Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que l'any 2000 anàvem a anar en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
3: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
1: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
0: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no entens no li recomanaria.
5: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació, sempre.
6: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
4: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
2: Jo que s'asseguri que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
3: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o, com faig jo, per fer-me esquemes.
1: Uh-huh. Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat, i al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, és l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Igualment. Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: En un context educatiu cada cop més orientat a la sostenibilitat, les activitats escolars vinculades a l'agroecologia guanyen protagonisme. El projecte de l'Ortiga aposta per un aprenentatge vivencial basat en la terra, els aliments i l'entorn natural. I avui parlem precisament d'aquestes activitats amb la Maria Petit, que és membre de l'equip de l'Ortiga, i el Sergi Turc. Maria, Sergi, benvinguts.
2: Hola, bon dia.
3: Bon
1: Què
3: dia.
1: Tal? D'entrada, quan parlem d'activitats que es fan amb les escoles, en quin tipus d'activitat estem parlant?
2: Sí, sobretot estem pensant en activitats agroecològiques en una finca agrària i són activitats que acostumem a fer amb infants des d'infantil, primària i secundària i són activitats sobretot molt vivencial, amb contacte directe amb la terra i entendre també doncs, els cultius que tenim de temporada, entendre doncs, l'espai on estem, no? Que és de Collserola, dintre d'un parc natural també, i entendre el dia a dia també de la vida de pagès.
1: I quin és l'objectiu d'aquestes activitats que oferiu a l'Ortiga?
2: Principalment la idea és que els infants puguin conèixer de primera mà un producte, no? De proximitat, que puguin conèixer un projecte agroecològic aquí a Collserola, i al final la idea és que ells tinguin la vivencialitat de veure doncs, com es planten certs aliments, veure també doncs, com és la collita de les olives i què se'n pot fer també al respecte, entendre el cultiu de la vinya, no? Ho focalitzem bastant en cultius tradicionals del Mediterrani i d'aquí de Collserola, principalment.
1: I des de quan s'està fent aquesta activitat amb les escoles, Sergi?
3: El projecte educatiu comença 2011, o sigui, ja també porten molts anyets. El que passa és que és això, que amb tots aquests anys l'evolució i el creixement és bueno, brutal, vull dir que anar creixent com a projecte any a any.
1: Mm. Quan parlem d'anar a fer activitat allà a Can Montmany, a l'Ortiga, l'experiència és una experiència, diríem, pràctica, no només teòrica?
2: Exacte, principalment és pràctica. Sempre el que intentem és que ja que venen a un espai agroecològic se'n puguin emportar aquesta part molt vivencial de l'espai. I al final sempre introduïm, hi ha una part teòrica, no? Perquè cada activitat té una temàtica associada i adaptada a l'edat dels infants, però sempre que aquesta teòrica sigui a través de preguntes i a través d'una part molt vivencial i de tocar-ho, de veure-ho, no? Al final és quan els infants se'n van d'allà amb molta informació, però que han vist amb els ulls, que han pogut tocar, que han pogut experimentar. I crec que els conceptes aleshores s'arrelen molt més en ells mateixos.
1: I com és l'experiència o la resposta a aquesta experiència dels que hi participen?
2: Generalment, molt bona. I també parla molt amb el professorat, se n'adona, no?, de com els infants responen diferent a l'aula, que allà en un espai molt, molt ampli, molt, molt viu. I sí que també passa molt amb infants, sobretot, que potser en un context d'aula és un ambient més tancat, estan doncs, potser més oprimits o que necessiten doncs, una miqueta més d'espai per moure's, per comunicar-se, i que en un espai com aquest doncs, ells gaudeixen i els infants també estan més tranquils que en un ambient escolar.
1: Descobreixen coses que ni s'imaginaven, és a dir, que jo que sé, que la patata està sota terra i que no cau d'un arbre o coses,
2: total,
1: coses
2: sí, d'aquestes. Sí, al final hi ha dies fins i tot de, doncs, em pregunten d'on surten els espaguetis, no? D'acord, mira, els espaguetis, com es fan els espaguetis, al final tot això prové d'un cereal, com és aquest cereal, no? I sobretot passa molt amb frites i verdures, això, pues saber si surten dels arbres, surten de sota terra, quina... Al final, quina tranquil·litat i quina temporalitat també tenen les coses, que hi ha fruites a vegades doncs, que tu has d'esperar que al final la planta faci tot el procés, no? Hi ha una part de paciència, de treball darrere, per aconseguir, per poder collir després aquests aliments.
3: I tot això normalment, o sigui, aquestes activitats acaben succeint també quan l'equip de producció hi és. O sigui, els treballadors estem, mentrestant estem allà treballant, tractorejant, no? Ens veuen treballar, no? Ens veuen movent-nos, treballant, les realitats també dels dies que fa molt de fred, que fa més calor, no? I això, i moltes... O sigui, jo veig els nens... O sigui, nosaltres com a pagesos ens encanta tenir canalla per la finca, que ens dona molta vida, i els veus per allà corrent, rient, preguntant-te, fent el gamberro... És fantàstic, són activitats precioses.
1: Us heu trobat amb algú que després de l'experiència hagi dit: vull ser pagès?
2: Ui, sí, això sí.
3: Anna, a mi no m'ho diuen, eh?
1: Romàntics,
3: però...
2: romanticem una mica. Després jo crec que ja la vida els porta cap aquí, cap allà. També és veritat que som conscients, eh? I també transmetem molt les problemàtiques, que també que la vida pagès és molt dura, també.
1: Sí, també se'ls explica la cara bé.
2: Se'ls explica una mica, suaument, però clar, surten d'allà amb una motivació, perquè l'experiència que han viscut els crida molt l'atenció i diuen, ostres, pues jo sí, m'agradaria molt ser pagès de gran. I el que és molt interessant, a part de com fem activitats i ens trobem la pagesia, al final aprofitar pues, per preguntar, doncs mira, què esteu fent? Mira, estem fent això, etc. És molt la relació i les connexions que fan, moltes vegades més amb els seus avis, majoritàriament o àvies, amb aquest contacte amb l'hort, aquest contacte amb la terra, i viatja molt cap aquí. I també són unes connexions molt boniques de dir, ostres, doncs sí, realment els teus avis potser ho fan més per plaer, potser era més una professió, no? I poder fer aquestes connexions trobo que són molt, molt enriquidores, també, per revaloritzar la feina de pagès.
1: I quin impacte penseu que tenen aquestes activitats en la consciència ambiental, en la sostenibilitat, en tots aquests conceptes que ara estan tan de moda, però que són tan necessaris que puguem dur a la pràctica? Estem parlant de gent jove, doncs que, bueno, d'aquí uns anys s'hi trobaran en un món que no sabem ni com estarà.
2: Sí, això és el que també moltes vegades intentem, això, remarcar la importància d'aquest consum de proximitat, de conèixer d'on surten els aliments, de la temporalitat també. Sí que ens adonem que hi ha centres educatius que venen i que tenen un hort escolar, per exemple, al centre, i això ja els arrela molt amb un consum proper, fresc, i després hi ha centres educatius que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, aquí també ens trobem realitats diverses i segons també els seus coneixements previs també pots estirar una miqueta més del fil o menys. No sé, creiem que és realment molt, molt, molt important, i més amb la situació actual també que tenim a la pagesia en aquest país, de donar valor a la feina del dia a dia, de donar valor al consum de proximitat, fresc, ecològic, de temporada, no? I tot això... creiem que amb aquesta experiència en una finca agroecològica, ostres, doncs jo crec que se'n van d'allà com a mínim amb més opcions, no? I que a l'hora d'anar a la compra amb la família o a l'hora del menjador de l'escola, doncs, bueno, tenir més informació, preguntar més i interessar-se més en aquest àmbit.
3: Jo crec que també és molt important no normalitzar que les verdures que es poden produir aquí puguin viatjar, no? Puguin venir de milers de quilòmetres. O sigui que és molt important que des de petits ens n'adonem que és possible, que és molt important que ens produïm els productes, no? Les verdures, i almenys el que podem fer, que es pugui fer aquí, i que no normalitzem que, pues, això, que un ancian pugui venir del Marroc, quan no és gens necessari, no? Perquè si no normalitzem, pues ja està, ja és la dinàmica que tindrem establerta, i quan aquests petits siguin més grans, assentaran més tot aquest model que és insostenible.
1: El Sergi deia abans, és un projecte que ha anat creixent, que no només feu amb escoles de Sant Cugat, sinó que també heu arribat a altres centres, a altres municipis. Sí, Maria?
2: Sí, aquí vam començar sobretot amb el pla de dinamització educatiu, aquí a Sant Cugat, fent activitats a la finca, sobretot per alumnat de primària, focalitzant amb la collita d'oliva, amb el món del cereal i de la vinya. I és veritat que amb el temps hem anat detectant necessitats també, el món ha anat evolucionant, i moltes vegades a través de subvencions hem pogut crear noves activitats també, com per exemple una activitat relacionada amb els incendis a Collserola, ara estem creant una activitat també sobre malbaratament alimentari, aleshores anem introduint temàtiques que van comentant-se a nivell social i com aquestes els hi podem donar una resposta, un espai a la finca on poder també treballar-ho d'una forma molt, molt vivencial. I aleshores, a part de les escoles de Sant Cugat, és veritat que participem d'alguns projectes amb l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores també hi ha moltes escoles de Barcelona que poden venir a la finca a fer activitats vàries, i també estem treballant ara amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, també amb fer connexió de l'escola, amb la pagesia, etc. Llavors, com a poc hem anat ampliant diferents projectes, i cada any són més alumnes que venen a la finca a gaudir de l'experiència. Ara, normalment, estem rondant unes 3 activitats a la setmana, com a mínim, 3-4 activitats, i el 2025 van arribar a venir uns 2.200 nens i nenes van passar per la finca de Can Montmany.
1: Déu-n'hi-do. I això des de 2011, no?
3: Sí.
1: Que ha anat creixent.
3: Sí, sí, sí. Bueno, i això, jo dic que generalment venen escoles així com Sant Cugat, Barcelona, no? Molt àrea metropolitana, però vull que venen nens del Penedès, a vegades, o venen nens de, no? Del Bages, o de...
2: Exacte.
3: Vull que, mica, amb aquests anys també, al final, l'Ortiga s'ha anat assentant i cada cop, encara que siguin més coses més puntuals, però altres... petit, no? Hi ha escoles d'altres, de centres més llunyans, doncs cada cop s'apropen més també aquí a Collserola a conèixer aquestes activitats.
1: Sí. I quan s'acaba el curs, s'acaba aquesta activitat a l'Ortiga?
2: Nosaltres el que fem també a l'estiu és rebre casals d'estiu, sí, que tinguin ganes de poder conèixer i de tenir una experiència fora del que és el casal al centre educatiu. I aleshores també rebem el mes de juliol fins a... sí, fins la tercera setmana de juliol o així, podem estar rebent 2-3 grups a la setmana, com a molt. I després, al finals de juliol i agost sí que parem. És veritat que fa molta calor, que estem en un espai on hi ha pocs espais d'ombra i, per tant, també tenim unes limitacions que ens, també ens condicionen.
1: Mm. Si encara hi ha alguna escola al municipi que no s'hagi assabentat d'aquesta activitat i li vulguis aconsellar per què és una bona proposta, què li diries, Maria?
2: Doncs mira, us diria que és una finca agroecològica que està aquí a Collserola, que està aquí al territori, que és un espai amb moltes possibilitats, que nosaltres sempre estem molt obertes a fer activitats, adaptar-les a les temàtiques que també s'estiguin treballant al centre, que nosaltres tenim un catàleg extens, però a partir d'aquí parlem-ne i creem noves coses, serà un espai molt gratificant per vosaltres i una experiència vivencial molt, molt potent.
1: Avui hem parlat, molt així, hem passat una mica de puntetes, però hem volgut conèixer aquesta altra activitat que es fa des de l'Ortiga. Aquí rebem un cop al mes amb en Sergi Tur, que ens ve a parlar doncs, de totes aquestes qüestions. Avui acompanyat de la Maria Petit. Moltíssimes gràcies als dos.
3: A tu.
2: A tu.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Gràcies, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, qui per a la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
4: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixement dels suïcidis a les presons catalanes. Ho farem amb Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos a Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la renovació del model d'atenció a les ITS i el rebuig al pregoner de la Festa Major de Lleida. A partir de les 5 coneixerem l'associació Spotters Barcelona al Prat, que fa 15 anys. Parlarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'entitat. Viatjarem al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa per descobrir el seu magazín nocturn. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana també amb Jordi Guillem. A més, marxarem. Abans de marxar de cap de setmana, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Finalment, el Departament d'Educació mantindrà les 4 línies de primer d'ESO a l'Institut Montperdut de Terrassa per al proper curs, en contra del que s'havia anunciat en un primer moment. També s'incorporarà un nou grup d'ESO a l'Institut Nicolau Copèrnic i es recupera la segona línia d'I3 que l'Institut Escola Feixes va perdre el passat curs, segons han assenyalat fonts d'aquest darrer centre. La continuïtat d'aquestes línies s'ha donat a conèixer un cop conegudes les dades de preinscripció dels serveis territorials. Les ha avançades al grup municipal del PSC a través d'un comunicat, un gest que no ha agradat gens a l'equip de govern i del qual ha qualificat com a deslleialtat institucional. Dilluns que ve hi ha previst un Consell Escolar Municipal on s'abordarà la planificació de línies escolars del curs vinent a la ciutat. De fet, la setmana passada ja es va celebrar una reunió telemàtica de la taula local de planificació en què els propis serveis territorials van comunicar les decisions definitives adoptades. Durant la sessió de treball es va demanar expressament discreció institucional a l'Ajuntament fins que els centres educatius afectats haguessin estat informats directament aquest divendres 8 de maig.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Escola de Restauració de Sabadell ja és una realitat. Després de 3 anys d'obres, aquest matí l'Ajuntament ha presentat públicament l'equipament, situat en una de les naus de l'antiga fàbrica Sallarès i Deu, a Gràcia, i també el projecte que s'hi desenvoluparà. No només busca treure els millors operadors del sector arreu de Catalunya, sinó que també fomenta la formació. I per això acollirà més de 600 alumnes del Vapor Llong que estan especialitzats en aquest ram. De fet, aquests seran els primers a estrenar espai perquè s'hi traslladaran en les pròximes setmanes, mentre que el concurs públic enfocat als operadors s'obrirà a finals d'any. No obstant això, ja hi ha actors econòmics interessats, com ara l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o també l'Agència Catalana de Turisme. Un fet que no ha sorprès a l'alcaldessa Marta Ferrés, qui considera que l'Escola de Restauració de Sabadell no té rival.
3: Que no hi ha espais al nostre país a Catalunya com aquest, és el millor de lluny, i n'hem visitat diversos, i per tant ho puc dir amb molta convicció. I per tant, podem dir-vos que estem treballant per fer una oferta formativa molt potent, molt robusta, amb una estructura, com us deia, pensada per créixer, per evolucionar i per adaptar-se doncs, a un sector que claríssimament està en creixement.
2: La nau té més de 2.000 metres quadrats i ha comptat amb una inversió superior als 6 milions i mig d'euros.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda, divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per a les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durarà el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
6: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Calissó Cultural va inaugurar i dijous 7 de maig l'exposició Estic a punt, una mostra fotogràfica dedicada a l'univers del Club Hoquei Castellà i concebuda com un homenatge pòstum a Jordi Vinyets, figura molt vinculada a l'entitat esportiva. La inauguració va tenir lloc a les 7 de la tarda i la mostra seguirà oberta fins al 4 de juny. La proposta vol anar més enllà del simple registre esportiu i convertir-se en una mirada emocional a la història i als valors del club. Es planteja un recorregut visual pels instants que formen part de la memòria col·lectiva del club: gols decisius, celebracions, derrotes, moments de concentració abans dels partits o l'emoció de l'afició a la graderia. Les imatges retraten també la trajectòria d'una entitat amb més de 25 anys d'història i el vincle que uneix jugadors, famílies i seguidors. Estic a punt reivindica la fotografia com una eina per preservar la memòria esportiva i sentimental d'un col·lectiu, alhora que ret homenatge a la figura de Jordi Vinyets i a la petjada que va deixar dins del club i de l'entorn de l'hoquei castellarenc. La iniciativa converteix durant gairebé un mes el Calissó en un espai de trobada pels amants de l'esport, la fotografia i la cultura.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
9: El Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona, per evitar el Parc Natural de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a la plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola. La modificació suposa reduir l'etapa dels 182,4 quilòmetres previstos als 168,4 definitius. Amb el canvi, la cursa ampliarà el seu pas per municipis del Baix Llobregat, com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. De la mateixa manera, les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil de regularitat de Sant Cugat, que està prevista per el 18 d'octubre, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com va avançar Televisió de Sant Cugat i va pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: En el que portem d'any s'han suïcidat 6 presos als centres penitenciaris catalans, gairebé tants com en tot el 2025. El nostre company Sergi Estapé ha abordat el tema amb la Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, la Gràcia Amo. Què tal, Gràcia, com estem?
2: Hola, bon dia, molt bé,
1: doncs,
2: gràcies.
1: Parlem una mica d'aquestes dades que parlàvem de, bueno, de, els últims mesos, doncs, que, dels suïcidis que hi ha hagut a les presons de Catalunya. Explica'ns una mica totes les dades que tens.
2: Bueno, aviam, són moltes morts, molts dels morts a Catalunya, en total 6, perquè diumenge va ser l'última mort a una dona a Ponent. Però és que en total són 3 a Puig de les Basses, 2 a Ponent i una a Quatre Camins, a la Roca. Jo sí que arribant a la conclusió que el sistema penitenciari català és un trencafamílies, un trencavides. Perquè, evidentment, quan el teu familiar pres, fill, pare, germà, qui sigui, mor a la presó, és la teva família es queda destrossada, destrossada. No entenem què és aquest xorreix de morts. Bueno, és que són 6 en total, encara no 5 mesos. És una barbaritat. Aquest últim diu que sembla ser que no és un suïcidi. Ara, clar, donen la culpa, com sempre, a les famílies, perquè diu que diumenge va tenir un vis-a-vis i que possiblement li van entrar droga i se l'havia tragat i li ha explotat a la panxa. Aviam, per favor, és que ja no sabem què dir, Ja no sabem què dir. Entrin famílies o no entrin famílies, a la presó sempre hi ha moltes drogues, sempre. Perquè quan la pandèmia, la Covid, també hi havia drogues a la presó i les famílies no entraven. Com ens ho expliquem, això?
1: Em comentaves que en aquestes morts, no sé si 3 eren en estat d'aïllament, no? El qual és més sorprenent encara, no?
2: Clar, 3 amb aïllament i una, que també és molt sorprenent, al mòdul d'ingressos. Una persona acaba d'ingressar a la presó i ja es suïcida abans de res. És que no ho entenc. A part amb aïllament, amb què es suïciden? Si allà no hi ha res per suïcidar-se. No sé, tot molt, molt complicat, molt fosc.
1: I falta d'informació també, no, Gràcia?
2: Moltíssima manca d'informació. Mira, les famílies estem per acompanyar altres famílies. És molt difícil que trobem a la família d'aquestes morts. Ara sí, ens n'han donat una, però a través d'un abogat, perquè li han dit a ell, bueno, però nosaltres estem per això, per acompanyar les que hi ha, com és el meu cas, i molts casos hem patit aquestes morts a presó, som les més adients per acompanyar altres persones que ho acaben de passar. El meu fill va morir fa gairebé 10 anys i només jo sé tot el que he passat i puc entendre perfectament a una altra persona que li acaba de passar, no? Molt ocultisme, tot està molt fosc, molt tancat. Informació zero, zero, zero. Ja veus que la notícia que ha fet aquest diari posa res, és que no diu res. Una noia, res més. Però, i que no sembla que no és suïcidi, que és perquè s'ha regat una bola de droga. Molt ocultisme, no sé. Qui tant amaga és perquè té moltes coses que amagar. Nosaltres no tenim res que amagar.
1: I ara, si la resposta de, no sé, l'administració, si també esteu enutjats amb l'administració, no sé si us donen explicacions, si diuen alguna cosa.
2: Bueno, a vegades es pot demanar més informació, però l'únic que fan és certificar si és veritat o és mentida, però tampoc et donen cap informació de res. A nosaltres, les famílies, ens agradaria conèixer a les famílies de les persones que han mort per poder donar un cop de mà, perquè per això estem, no? Ja té la informació que pot demanar un periodista, per exemple, o altres persones, nosaltres també les podem demanar de tant en tant, però tampoc et donen molta informació. Et diuen sí, és veritat, a tal hora o tal dia o en tal presó, però que tampoc és una informació molt, ja, tot s'ha amagat, això. Tot s'amaga, tot s'amaga. És una pena, la veritat. Mm-hmm. Ja et dic, el servei penitenciari català per nosaltres és destrossant. Trencar famílies, destrossar famílies, perquè és inconcebible, saps? Que morin tanta gent a presó. El teu fill, en el meu cas, el meu fill, entra a complir una pena i resulta que te'l tornen mort. Mm-hmm. És que aquí li expliquis, és una brutalitat, això, una brutalitat.
1: Mm-hmm. De fet, el fet que estiguis a aquesta associació, Famílies de Presos de Catalunya, és precisament per això, no? El 2016 perds el teu fill, que estava en una presó, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és quan...
2: Quan tu reps aquesta notícia, no saps què ha passat, penses que és això, com que s'ha mort, impossible. Si allà haurien d'estar segurs els presos, és que per això estan allà, no? Mm-hmm. Bueno, el cas que a partir d'allà tu sents molta necessitat d'explicar, de parlar el que t'ha passat, perquè et sents un bitxo negre, no? Un bitxo estrany. Quan comences a parlar a les portes de les presons i amb altres col·lectius que ens ajuntem, doncs comences a parlar i resulta que hi ha molta gent, no? Molta gent que li està passant el mateix. I a partir d'aquí, de parlar a la porta de les presons, és quan neix la idea de formar aquesta associació per poder compartir, que és el puntal de les famílies, el compartir les teves penes, les seves alegries, les seves coses. Després ja fem més coses, no? Però en principi era això, ens ajuntàvem a casa d'una, a casa d'una altra, els aniversaris d'amor, acompanyant-se, era ara, pues, amb el temps, estem formant un grup, Dret i Presó, que, bueno, que és el que es belluga pel Parlament i per altres espais, està clar. Uh-huh. I bueno, ara mateix hem aconseguit la formació d'un grup de treball per poder treballar suïcidis, contencions i aïllament. Què passa amb els presos, no? Tantes drogues, tants aïllaments, tantes contencions. A la resta de l'Estat les contencions baixen, aquí pugen. Amb un pres que l'han contingut mecànicament, allò no se li oblida mai més. Mai més. Jo ara parlo amb molts presos i els que han contingut és que ho tenen tan present perquè els hi representa una brutalitat tan extrema que no se'ls oblida mai més. Mm-hmm. Els aïllaments també, és que és una bestialitat tot això.
1: Sí, anava a preguntar això, no? Precisament la xarxa Dret i Presó es queixava en aquest sentit de l'augment del rigor disciplinari, l'aïllament penitenciari i altres mitjans coercitius com una cosa que ha fomentat aquests resultats que han sigut letals, no?
2: Sí, està clar. Bueno, i després ens pot venir el conseller i tothom a dir que, bueno, que posen més psicòlegs, que posen no sé què, que la taula de perquè els presos se sentin segurs, el lloc segur pels presos, quin és el lloc segur pels presos? La presó, no? Diu que faria un lloc segur pels presos, tal, els mòduls de vulnerables. On és tot això? On és tot això que ens diuen? Ens estan enganyant, no hi ha cap dubte. Mm. Ens estan enganyant molt. Home, 6 morts i estem a primers de maig. Mm. Què podem esperar a final d'any? Mm. És una bogeria, una bogeria.
1: També denunciava la xarxa Dret i Presó que això és una demostració del fracàs dels plans de prevenció del suïcidi, no?
2: Bueno, és que ara no recordo, un dels suïcidis no tenia activat el pla per al protocol antisuïcidis. Però llavors com ho fan, això? Se'ls suïciden i no s'enteren. Ells diuen, bueno, és que no ha donat cap mostra. Bueno, se suposa que aquí, a la presó, hi ha professionals, psicòlegs, psiquiatres, que això ho han de veure. Clar, és que si no ho veuen, què fan? Clar, que llavors comences a rascar i dius un mòdul de 80 persones o 90, 3 psicòlegs, un de baixa i l'altre ha tingut un nen. Aviam, psiquiatres, quants psiquiatres hi ha a les presons? Una misèria, inclús metges. No hi ha recursos. Bueno, doncs que en posin més, perquè la Generalitat paga una pasta per cada pres que tenim a Catalunya, eh? Mm-hmm. Les paguem tots, les presons. Ens hauríem de preocupar a tots, perquè és una cosa que paguem. I mm-hmm. aquesta és una altra, no? El poc interès que té la societat civil i la política també, poc interès en general, el poc interès que té la societat civil en el món de les presons. Uh-huh. Mora moltíssima, moltíssima gent. I els que no sabem, perquè també n'hi ha que no sabem, també n'hi ha que no t'entarem. Uh-huh. Perquè una cosa, una mort la pot anunciar un diari, com és aquest cas de Ponent, d'aquesta dona, no? Però la majoria dels casos nosaltres ens entenem a través d'altres persones que estan a dintre, de presos, estic parlant. Escolta'm, que s'ha mort el fill de tal, que s'ha mort no sé qui, ens entenem d'aquesta manera, perquè en realitat no hi ha comunicació oficial fins que un escapa algun diari. És desesperant, t'ho asseguro, com a mare d'un noi que ha mort a presó, és desesperant, perquè cada vegada que mora una persona a presó, el meu fill es torna a morir.
1: Clar, et venen els records. I hi ha algunes altres problemàtiques, a part del que és el tema dels suïcidis aquests que ens comentàvem, que creus, o que també des de famílies de presos a Catalunya creieu que no s'estan treballant com caldria?
2: Bueno, la sanitat és importantíssima, la sanitat i la salut mental que van lligades, està clar, no? Pocs mitjans materials, però també pocs mitjans personals. És a dir, pocs professionals. Hi ha presons que estan infectades de rates, de xinxes, de tot. Mala fumigació, mal tractament de les presons. També hi ha molts presos que no tenen roba. Jo sé que a les presons hi ha una habitació, un robari amb roba, que deixen altres presos quan se'n van en llibertat, o inclús jo, quan el meu fill va morir, la roba d'ell la vaig tornar a entrar a presó. Uh-huh. Presos, que et truqui una senyora i et digui, escolta, envia-li unes bambes al meu fill, si us plau, perquè no pot sortir al pati perquè no té bambes. Si el seu company no els hi deixa, no pot sortir al pati. Com consentim que facin aquestes coses, unes bambes, no? L'atenció de les treballadores, és que és tot en general. Tinc presos que potser estem buscant un certificat de vulnerabilitat perquè surten d'aquí 5 o 6 mesos, perquè són presos que no tenen res, ni diners, ni treball, ni estudis, ni família. Molts estrangers, està clar, molts problemes de drogues. Llavors estem esperant que des de dintre, perquè el funcionament és aquest, no sé si ho han posat perquè al final no serveixi per res, però ho sembla. El certificat de vulnerabilitat ha de sortir de la presó per

0: crec que se li colen masses coses. Mm-hmm. I dic sobretot que és que la presó és un espai tan violent que no m'estranya que els presos siguin violents, perquè els presos tracten com els tracten amb ells. I com que ells reben tanta violència, al final també es tornen violents ells.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, aquest, això és el que es denuncia des d'aquestes plataformes i en part per això el que dèiem, no? Per això es va crear Famílies de Presos de Catalunya, aquest col·lectiu en el qual ets la portaveu, que sobretot, doncs, bueno, una de les seves, objectius, els seus reptes és això, no? Intentar que... Per què hi ha aquestes morts en condicions, sobretot, dieu, estranyes i poc investigades, no? Aquest potser també seria el que, el que us molesta, no? Que a sobre ni no s'investiga, no?
0: Mira, el meu cas està arxivat, per descomptat, però és que del grup de famílies que som, que potser tenim 25-30 morts, segur, uh-huh. Només una no han arxivat, que és el cas d'un pres, Sabrians II, que estava incapacitat i l'assistent, la tutora, l'assistent, ara es diu, era la seva germana, i no s'ha arxivat per això, perquè a l'estar incapacitat la presó havia d'informar a l'assistenta, la germana, tot el que feia aquest noi, anem al metge, anem aquí, anem allà. No se li havia notificat res. I llavors jo crec que per aquest motiu no s'ha arxivat. No s'arxiva. És l'única. Les altres, totes arxivades. Intenten arxivar-te-les des del primer moment. Ja. Bueno, també m'agradaria parlar de la sindicatura de greuges.
1: És que hem d'anar acabant ja, gràcies.
0: Ja, bueno, quan tu vulguis.
1: Si de cas ho deixaríem per un altre dia, em sap greu, perquè hem esgotat el temps. Gràcies.
0: No, t'amoïnis. Molt agraïda.
1: A la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, gràcies, Amo, per informar-nos aquestes dades preocupants de suïcidis en els últims mesos a les presons de Catalunya. Un altre dia, si de cas, ja, si podem, parlem d'aquest tema que volies parlar, d'acord?
0: Moltes gràcies. Agraïda, agraïda totalment. Una abraçada.
1: Adéu.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passa un minut de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia. A tres bandes, avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, és cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Molt bé, m'esperant si plou o no plou.
0: Diuen que sí, que aquesta tarda, sobretot l'àrea de Barcelona, rebrem pluja. O sigui
1: per
0: que...
1: això, per això.
0: Preparem-nos. Anem al Prat. Marga Soler, periodista. Com estàs, Marga? Bona tarda.
2: Doncs bona tarda. Jo no crec que plogui, eh?
0: No?
2: No. Jo és que miro molt el temps i veig i tal. I no crec, eh? No crec.
0: Home, doncs la crònica que ens han fet ara fa uns minuts, almenys el programa, sí que donava pluja a la zona de Barcelona. Però escolta, mira, de moment aquí a Sant Cugat el cel està, diríem, que tapat. Al Prat, com està?
2: Al Prat, fa sol.
0: Fa sol, mira.
2: Sí.
0: Anem a Sabadell, a veure si sortim d'aquesta diferència. Quirze Casablanques.
3: Hola.
0: Molt bona tarda. Quirze, m'has d'acabar de dir si ets graduat, diplomat o llicenciat en Humanitats.
3: Jo soc graduat.
0: Graduat,
3: sí,
0: val.
3: Des del Pla Bolònia els llicenciats no existeixen, ara som graduats.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Més que res per tenir-ho clar, eh? Perquè
3: perfecte.
0: Sí. I a Sabadell, per cert, quin temps fa?
3: Doncs mira, sembla que s'hauria d'aguantar. Està núvol, però no es veu a venir que sigui imminent, això, eh?
0: Uh-huh.
3: I no estem tan lluny de Sant Cugat, eh? Vol dir que...
0: No, aviam... però escolta, moltes vegades hi ha diferència

0: Sé que, per exemple, aquí a la zona del Vallès, aquí pot estar el cel tapat i caure quatre gotes, i a lo millor a Terrassa cau una pluja que no s'acaba. És així, tampoc no hi ha tanta diferència, estem a tocar, però
1: Sí,
0: vaja.
1: estem a tocar, sí.
0: Ben, anem a parlar d'un parell de temes que us he proposat. Un, diríem que és un tema important que té a veure amb la salut, amb la salut relacionada amb la nostra pràctica sexual, però sobretot també dels més joves, perquè Salut doncs ha renovat el model d'atenció per prevenir les infeccions de transmissió sexual. I a partir d'ara, en aquesta remodelació, en aquest nou model, els pediatres hauran de preguntar sobre relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys. És a dir, que hem parlat sovint, tractant altres temes, de com avança tot, no? Cada vegada som més joves en relació a com arribaven les coses, com ens arribaven a nosaltres, no? Parlant d'altres temes, però és que en el tema de la sexualitat també. M'agradaria preguntar-vos la vostra opinió, que és el que penseu, si realment és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions a partir d'aquesta edat, o si penseu que aquesta hauria de ser una conversa que quedés només en mans de les famílies. Vinga, comencem a obrir. Marga, vinga, comencem amb tu.
2: Comencem. Doncs a mi em sembla que...
0: Digues, digues.
2: Perdona, em sembla que ens trepitgem amb algú.
1: No.
0: És que el Quirze el tenem per telèfon, la Maribel també, i tu estàs des de l'estudi. Però no ens trepitjarem, tranquil·la. Endavant.
2: Vale, doncs gràcies. Perdona, de què em preguntaves?
0: La pregunta era si penseu que és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions sexoafectives a partir dels 12 anys, no? Que s'ha rebaixat l'edat, ara ja ho faran bastant més abans que no fins ara, i si penseu que aquesta hauria de ser una conversa més pròpia de quedar-se en l'àmbit familiar. Com ho veieu?
2: Pues, si m'ho pregunteu a mi, jo penso que no en l'àmbit familiar, sinó jo crec que s'hauria de poder parlar obertament amb tots els àmbits, i que perquè és un tema que tothom sap, que tothom coneix, i que no fa falta amagar coses. Vull dir, la sexualitat és una cosa... Esclar, que anem a dir, des de la meva experiència, donant que jo sóc una persona gran, doncs, és clar, la sexualitat va començar molt tard, no se'n podia parlar, era una cosa prohibitiva, totes aquestes coses, tot això ara ja ha canviat molt. Ara, vull dir, la sexualitat està a l'abast de tothom, i és una cosa, vull dir, que existeix, que està i que es practica, amb la qual vaja, penso que se'n pot parlar obertament, però francament.
0: Com ho veus, Maribel?
3: Sí, jo crec que és important. El que passa que jo no vaig entendre que realment els pediatres els preguntessin sobre això, si només havia donat informació de que existeixen malalties de transmissió sexual.
0: Bueno, és que aquest nou model el que pretén és ser com molt integratiu, no? Des de la informació, el tractament, és a dir, que no és únicament abordar el tema quan ens està passant, sinó que
3: sí,
0: ja...
3: Sí, jo també penso, perdona, jo també penso que és important que es tingui informació. A més, crec que potser els adolescents no saben molt bé l'ús del preservatiu. Jo, en sèrio, tornaria a fer una campanya com aquella que vam fer, perquè ara és evident que hi ha altres sistemes anticonceptius, per tant, el preservatiu. Però és que el preservatiu com a profilaxis de totes aquestes malalties és molt important. Jo tornaria allò del Ponte-lo, Ponce-lo.
0: una campanya cosa... que es va fer molt, molt popular.
3: Molt popular, jo crec que va anar molt bé. I una cosa, jo m'he quedat molt parada al veure les dades, gonorrea i sífilis. Avui en dia, a mi això em sona cosa antiga, però bueno, es veu que no és així. No sé, jo crec que la prevenció és molt important i, per tant, la informació és el primer pas per la prevenció. Sí, sí, estic d'acord amb la Marga.
0: Quirze.
2: Sí, és bàsic. Perdona.
3: Sí.
2: No, crec que és bàsica la informació. Si les persones estan ben informades, no d'aquest tema, sinó de tots els temes, les coses i la manera de després de desenvolupar-lo sempre és diferent i sempre és molt més important.
0: Quirze, com ho veus tu?
1: Mira, jo crec que hi ha més d'un camí a seguir, però per descomptat que estic d'acord en que la informació és bàsica en qualsevol aspecte de la vida. Un pediatre o sigui qualsevol professional de la sanitat, el fet de fer una pregunta li pot donar molta informació i això també li farà falta. Aleshores, això per un costat, si el professional té informació, o sigui, tindrà camins per seguir. Llavors, per altra banda, si dius a l'àmbit familiar o a l'àmbit pediàtric, esclar, com que es tracta de deixar-ho instaurat, si els pediatres preguntaran sistemàticament als majors d'immediatament 12 anys en quina situació es troben, això vol dir que, esclar, això és una cosa que la volem instaurar i aquí no podem donar a triar a aquesta persona si ho vol fer en l'àmbit familiar o ho vol fer en l'àmbit pediàtric. Sobretot informació i educació, o sigui, allò de que no se'n parla. I amb les noies se'n parlava una mica, perquè els hi caia les regles i se'ls deia explicar què passava. I als nois no se'ls hi deia absolutament res, vull dir, això era l'esca del pecat quan jo era jove. Això s'ha de revertir absolutament i hi ha d'haver informació com qualsevol aspecte de la vida,
2: quan jo era jove també passava el mateix, amb les dones també, amb les noies, era el mateix. Se'n parlava amb la boqueta petita i tot era prohibit.
1: Sí, però amb les noies amb la boqueta petita, amb els nois ni petita ni grossa ni de cap manera, no se'n parlava i punto, no?
3: Amb aquestes malalties, algunes són asimptomàtiques i, per tant, el contagi és molt fàcil. A banda de que potser ara hi ha més promiscuïtat, com dèiem, no? La nostra
0: Això època, és el que us volia preguntar, precisament. S'ha produït un augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual entre els adolescents. Per què penseu que s'estan donant més ara que un temps enrere? O que estan creixent? Què és el que està passant? Aquesta és la tendència, que van en augment.
1: Bueno, potser és que el jovent no està prou educat en què pot passar i sembla que tot el món és orégano, no? Vull dir, no...
2: Sí, durant una època, o molta època, molta part de la nostra vida, de molta gent, el sexe sempre era tabú. Llavors, sí. Com que era tabú, doncs no se'n podien parlar. Llavors en parlàvem amb la boca petita i les coses doncs, no fluïen perquè d'alguna manera doncs, tot era amagat. Ara això ja s'ha obert, ara ja tothom té la gran llibertat de poder dir el que vulgui sobre qualsevol tema sexual i d'una altra manera, amb la qual amb això ja hem guanyat molt, penso.
1: En la conducta hi havia tres pilars, segons l'informe que m'han passat a mi i llegit, que eren la freqüència, la promiscuitat i les precaucions a prendre. Les tres coses necessiten educació. Això està claríssim, la gent ho ha de tenir al cap dels dits, igual com que, no ho sé, vull dir, que els greixos fan que augmentis de pes, no? Vull dir, doncs aquestes coses s'han de saber així, també, com l'ABC.
0: Maribel.
3: Sí, jo he dit al principi que crec que s'ha de tornar a fomentar i explicar el perquè de l'ús del preservatiu. I una altra cosa és que crec que s'hauria de tenir els preservatius amb màquines expenedores, igual que el tabac al costat, els bars, vull dir que els joves ho tinguin a l'abast.
1: Això ja existeix.
3: I que sàpiguen que és una eina per evitar les infeccions, perquè, a veure, com a anticonceptiu ja sabem que hi ha altres coses i que, bueno, van més bé en el moment, en certs moments, no?, que el preservatiu. Però per evitar aquestes malalties és que és bàsic. I després també una miqueta de, d'informació d'aquelles de que és important saber que no s'han de compartir tovalloles, no? Com s'ha de rentar bé les mans, no sé. I també és que hi ha cosetes molt bàsiques que jo no sé, el jovent d'ara va molt perdut, va molt per tren, no estan, no sé, tan amb el mòbil.
1: Mira, no sé si ha sigut la Maribel o la... Perdona, em sembla que trepitjo algú.
0: No, endavant, Quirze.
1: Que no sé si ha sigut la Maribel o la Marga que ha dit que el sexe era tabú. Però i ara no ho és? O és no, que se'n parla abans. Molt lliurement i molt obertament?
2: No, perdona, jo he dit que el sexe era tabú abans, ara no.
1: Sí, però se'n parla obertament? De forma sí. Positiva, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent tingui informació, perquè la gent...
0: Home,
1: estigui...
0: potser se'n parla més obertament, però li caldria una miqueta més de pedagogia, no?
1: Aquí anava.
2: Sí. Mm. Aquest és el tema.
0: Perquè podem parlar, podem practicar, però si no sabem ni el que fem...
1: Exacte.
2: Malament.
3: Molt bé, està molt lligat això que diuen, que els joves veuen molta pornografia. No ho sé, però bueno, és una cosa que es diu.
2: Això s'està dient, sí. Han fet enquestes i han fet estudis i sembla ser que és veritat, eh?
3: Llavors, jo no l'he vist, la veritat, som molt grans. Si fos més jove segurament n'hauria vist, però com que ja tinc una edat, a la meva època no s'estilava. Però penso que també en aquestes pel·lículetes deuen haver maneres de fer el sexe que a vegades ni s'imaginen les joves que això pot portar una malaltia, no? El sexe oral, vull dir, que tot no és una única manera.
0: Que han canviat les maneres, també.
3: Jo
0: no?
3: Crec que sí.
0: Vull dir, ara hi ha com moltes més opcions de practicar sexe que no coneixíem abans.
3: Sí, segurament.
2: Està sí? Claríssim. Sí.
3: Per tant, hauríem de saber... Que hi ha moltes maneres també d'infeccions, vull dir, de contagiar-te. I després això, que a vegades aquestes malalties doncs, no donen símptomes. Per tant, ningú anirà al metge a fer-s'ho mirar. I clar, això també és un problema.
0: Per tant, aquí entraria...
3: El contagi.
0: Perdona, Maribel. Per tant, no, aquí no. Entraria la figura del pediatre que a partir d'aquesta edat, que és el que... Ara tornem al principi de tot, no?, de la tertúlia, quan dèiem que a partir dels 12 anys els pediatres els hi preguntaran sobre això. Doncs precisament per això, perquè moltes d'aquestes infeccions no presenten símptomes. I a lo millor han tingut relacions sexuals i ni se n'enteren que tenen una infecció i que si no es tracten, doncs poden derivar en problemes més greus.
1: Això és on anava jo al principi, que deia que si el professional fa una pregunta pot obtenir moltíssima informació. Mm. Hauríem de veure fins a quin punt doncs el pediatre ha de ser lliure per fer aquesta pregunta, que jo crec que sí que hauria de ser.
0: Que, per suposat, les famílies també haurien de jugar un paper important.
1: No, i tant.
0: No?
2: Això és més difícil, penso.
1: Sí, però una de les coses que pot fer la família és dir-li, escolta, quan el pediatre et pregunti això, la veritat de la veritat.
3: Sí. El que passa que sí. Jo trobo que a 12 anys potser són una mica petits, és que les
1: nenes...
0: Estan a l'institut, Maribel, aquesta edat comença a l'institut.
3: Sí. No sé, és que jo
2: sí,
3: no
2: això
3: sé.
2: Això fa molts anys que aquestes edats no hi era. Mm. Abans les relacions començaven molt més grans, eh? Mm.
3: Sí, però és que penso que als 12 anys... Bueno, potser hi ha nenes que sí, que tenen la regla molt aviat. És que hi haurà nenes que no han tingut ni la regla encara. I els nens no ho sé. Però, bueno, a mi de totes maneres ja m'està bé que hi hagi informació i que se'n parli. I que...
2: Oh, i tant.
3: I que es torni a explicar... El preservatiu pot ser molt pesat i potser no agrada o talla el rotllo, però que és la manera d'evitar...
0: De protegir-se. De protegir-se.
1: Això que talla el rotllo, sí. No sé, també pot formar part del joc, eh? Vull dir que tampoc.
2: Sí, també tens raó. També, sí. També tens raó, eh?
0: Sí, clar, és que t'agafen un moment àlgid i dius, i ara hem de tallar la situació per haver de... I clar, sí. Hi ha gent que tira pel dret i s'ha acabat. Però després, clar, poden arribar les conseqüències.
2: Mm-hmm. Aquí està el perill.
0: Sí, sí.
2: Aquí està el perill, i més per l'edat de les persones que estem parlant, de les quals estem parlant, vull dir.
0: Mm. Que això hem parlat, ho hem focalitzat en els adolescents, perquè hi havia aquesta dada que deia que a partir dels 12 els pediatres farien aquesta pregunta. Però és que en general, vull dir, els adults, el tema de la promiscuïtat no és únicament propi dels joves, sinó també dels adults,
2: Mm-hmm.
0: Vull dir que aquí
2: sí,
0: també
2: sí,
0: hauríem
2: sí,
0: de...
2: Està clar.
0: Us sembla que canviem de tema? Perquè tinc un tema que sembla simpàtic, però també m'ha semblat curiós, perquè això ha passat a Lleida. Hi ha 23 entitats que han rebutjat la persona de Saúl Cravioto, que és un esportista olímpic, que és lleidatà, i que ha estat triat com el pregoner de la Festa Major de Lleida. Però, clar, s'ha creat una mica de rembombori amb el posicionament d'aquestes entitats, que recorden que Saúl Cravioto, que és piragüista, doncs va donar suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i aquestes entitats diuen que no s'ajusta, no, al que hauria de ser, doncs, un pregoner, una persona que representi a la ciutat. Volen que l'Ajuntament reconsideri aquesta decisió. Jo us pregunto si vosaltres heu trobat en els vostres municipis alguna situació similar.
1: Jo no.
2: Sincera, jo tampoc.
0: No?
2: Jo al Prat de Llobregat, vamos, no, segurament que no. No segurament, segur. Segur que no, però vaja, no sé, aquests recels i aquestes històries, depèn de quins municipis, bueno, també deuen haver-hi rancúnies entre famílies, a lo millor vés a saber.
3: També hi ha manipulació política, Vull dir, si aquestes entitats són d'un altre color, doncs aprofitem. Sí.
0: De totes maneres, a veure, qui decideix?
2: Això no hauria de passar, eh?
0: Com es decideix? La Maribel deu tenir experiència pel càrrec que va ocupar. Per com es fa la tria del
3: pregoner?
0: Del pregoner o la pregonera. Qui ho decideix? L'alcalde? L'alcaldessa? Ho decideix
3: Mira,
0: una...
3: aquí a Sant Cugat, jo no sé, si a tot arreu es fa igual. A Sant Cugat, normalment, l'alcalde té assessors, regidors, segurament que deu rebre
0: propostes,
3: alguns suggeriments. Uh-huh. Però qui decideix aquí a Sant Cugat, no sé ara, però abans era decisió personal de l'alcalde. Uh-huh. O sigui que no sé els altres municipis, però en tot cas, sempre, encara que sigui un suggeriment d'un regidor, que diu, escolta, que és que sé, per exemple, en cas d'aquest esportista, no podria ser que el regidor d'esports digués, ostres, aquest any ha guanyat Jocs Olímpics i no sé què, per què no el fem pregoner? Sempre és l'alcalde qui dona el vistiplau, això sí.
0: Uh-huh. I en el cas...
3: El triava directament l'alcalde, quan jo hi era.
0: I sabem com es fa a Sabadell o al Prat?
1: Jo no ho sé.
0: No ho
1: jo suposo que, no sé, hi deu haver-hi un ambient que ens porta a una persona i llavors, doncs bé, el consistori deu estar-hi d'acord en què es fa així. Però més aviat jo crec que és un ambient popular que porta una persona a fer de pregoner.
2: Sí, home, no ho sé. Jo he sigut pregonera del Prat una vegada,
0: Ah, sí?
1: Ah, doncs ja, sí. Ja sabem de què va. No. La millor de pregonera.
2: Però vull dir que d'alguna... No, vull dir, m'ho van proposar des de part de l'Ajuntament i ja està, i cap problema. No hi va haver ni interferències, ni ningú em va preguntar res. No, va ser així. Així de fàcil, diguem.
0: Però segons vosaltres, quins criteris hauria de seguir la figura del pregoner o la pregonera que es triï? A què hauria de respondre la tria?
2: Home, si m'ho preguntes a mi, jo crec que una persona que sigui coneguda, que sigui del poble, coneguda, que tingui una certa una certa trajectòria i que d'alguna manera sigui doncs de reconeixement pel poble, no? Jo penso que això seria lo adequat. Ara, després, jo cada municipi potser s'ho manega de la seva manera.
1: Mm-hmm. Aquesta trajectòria hauria de dur aquesta persona a ser, diem-ne, popularment estimada pel comú de la població. No entrem en majories, però vull dir, aviam, aquella persona dius, hosti, sí, però tothom li té un apreci, o la gran majoria de la població li té un apreci. Llavors aquest, doncs, bueno... aquesta quadrarà bé com a pregoner. Dic jo que això hauria d'anar així.
3: Sí, ha de ser una persona coneguda, sobretot, que la gent quan diguis farà un pregó, menganito o menganita, sàpiga, encara que sigui una pinzellada, però que digui, sí, que sàpiga qui és, normalment és important.
2: Sí, i a més que sigui popular al poble i que si va pel carrer i la gent la coneix, aquestes coses també fa... que d'alguna manera sigui el personatge una mica més rellevant, no? Penso jo.
0: I vosaltres seríeu partidaris si un perfil, com en aquest cas el Saül Cravioto a Lleida, no respon a la idoneïtat, com asseguren aquestes entitats, de rebutjar precisament aquesta la figura proposada o no?
2: No ho sé, sincerament, depèn. Sí, depèn, clar.
3: Mira, jo li recomanaria a l'alcalde que no el fes per una cosa, perquè és que quan estiguin allà al balcó fent el pregó, a baix tindrà 13 entitats amb pancartes i cridant. Llavors començar una festa major així no ve de gust. Jo, per tant, em sembla que recomanaria, mira, parlem amb aquest noi i li diem que podem fer-li un homenatge d'una altra manera, en una nit de les portes fa gairebé tots els pobles, o no ho sé, però jo evitaria començar la festa major amb un conflicte, sincerament, no ho sé.
2: No sé, jo he sigut pregonera de la festa major del meu poble, del Prat de Llobregat, i la veritat és que primer em vaig sentir molt afalagada perquè m'ho proposessin, i després, la veritat és que, bueno, com que he nascut al Prat i al poble, i que tota la meva família pràcticament és del Prat, clar, la gent, doncs, bueno, a mi em van aplaudir molt i la gent em felicitava pel carrer i estic molt, molt contenta i afalagada de que m'ho haguessin deixat fer, sincerament.
0: Doncs una pota blava de cap a peus, pel que sembla.
2: més o menys.
0: Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Ja no ens queden més que segons per tancar aquesta tertúlia i en continuarem parlant d'altres temes d'actualitat. Mentrestant, acabeu de gaudir del dia. Acaba de sortir el sol, a Sant Cugat, o sigui que... clars i núvols i a veure què passa. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi
1: i
0: molt
1: si
0: bé.
1: Plou, i si plou, benvinguda pluja.
0: També, sí senyor, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Bon cap.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora encara una relativa tranquil·litat a la xarxa viària, tot i que hi ha alguns punts on hem de destacar algunes aturades. És el cas de la C-16, a l'altura de Terrassa, on hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit Manresa. Hi ha un quilòmetre no arriba, que han sigut aturades en aquest punt de l'autopista. A la C-58, ja per volum de trànsit, lentitud, molta lentitud a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també a la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Es va incrementant el volum de trànsit amb intensitat, amb lentitud, també a l'autopista AP7 a la zona de Martorell en sentit sud, també a Sant Cugat en sentit Tarragona i al tram de Barberà del Vallès també en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Cada vegada són més les persones aficionades a fotografiar avions, els coneguts com a spotters, que passen hores als miradors propers als aeroports buscant la millor imatge. Però al Prat aquesta afició va més enllà. També és una comunitat consolidada que enguany celebra una fita molt especial. Avui al Connectats marxem fins al Prat per conèixer de prop l'associació Spotters Barcelona al Prat, que celebra 15 anys plegant apassionats de l'aviació.
1: Bona tarda. Avui ens trobem en un dels punts habituals, els spotters, aquí al Prat, on sovint es reuneixen per fotografiar avions i compartir també aquesta passió, i a més, en un any que és especial, perquè aquesta entitat, l'associació d'Spotters Barcelona Prat, celebra 15 anys. Tot plegat en volem parlar amb el seu president, amb el Joan Carles Lacruz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Pues molt bé, i vosaltres també, suposo, no?
1: I tant. Explica'ns, 15 anys es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do.
2: Bueno, 15 anys es diu molt ràpid, però costen de passar, i sobretot amb aquests anys han passat moltíssimes coses. Hem consolidat una associació, hem consolidat una quantitat de socis, hem consolidat unes sortides, hem consolidat una relació amb AENA per poder entrar i fer l'Open Day cada any, hem consolidat una col·laboració amb altres associacions. Bé, hi ha molta feina, però bueno, 15 anys passen aviat, tot i que donen molta feina, i esperem que passi com a mínim 15 anys més.
1: La directora està considerada del tot, però remuntem-nos a l'inici. Com va sorgir la idea de crear-la?
2: Bé, en aquesta associació, bueno, jo no hi era, aleshores hi havia els spotters d'aleshores, els aficionats a la fotografia aeronàutica, que es trobaven aquí, doncs, i aleshores van decidir un bon dia, amb molt bona idea, pues, associar-se. Més que tot perquè la relació amb les altres entitats, altres associacions, i sobretot la relació amb AENA, necessitava d'alguna manera jurídicament firmar o consolidar una associació. Aleshores, la idea va sortir d'aquí. A partir d'aquí, una associació et comporta moltíssimes més coses que no pas una relació amb una entitat o amb una empresa. I, bueno, va ser un encert.
1: I com ha evolucionat al llarg d'aquests tres lustres?
2: Bé, doncs, primer ha evolucionat en millorar la qualitat de fotografia, ha millorat en la relació entre els spotters, perquè ens hem ajudat, el que en sabia més sabia, el que sabia més s'ha ensenyat el que sabia menys. Vull dir, aleshores nosaltres ara comparem les fotografies que fèiem des de fa 10 anys i les comparem amb les que fem ara, i, bueno, de vegades diem, jo feia aquelles fotografies, però, bueno, és el que comporta la tecnologia, l'amistat, l'assessorament, la relació, tot plegat.
1: Què és el més important a l'hora de caçar un avió, a l'hora de prendre aquesta fotografia?
2: Bueno, el més important, sobretot, és la qualitat de la fotografia, perquè molts de nosaltres l'exposem bé a les nostres webs o les xarxes socials, i altres també les exposen en uns llocs com Flightradar24, que és les fotos que surten perquè tu vegis el tipus d'avió, doncs venen signades i aleshores les signa aquella persona, o sobretot la decoració que porta l'avió, perquè molts avions coneixem els típics Vuelings, els Ryanairs, els Iberia, però realment hi ha avions fantàsticament decorats, macos, preciosos, diria jo, i aleshores, pues, això, mirar, doncs, que el dia sigui una mica com avui, esplèndid en quant a sol, i, en fi, moltíssimes coses.
1: Deies que l'associació, doncs, ha canviat molt, les fotografies han canviat molt, però també la tecnologia, no?
2: Sí, per descomptat, la tecnologia. Jo me'n recordo que jo vaig començar amb una, per exemple, en el meu cas, que és el que puc parlar més, però el meu cas és com el de tots els companys, vam començar amb unes càmeres que aleshores eren bones, evidentment, però si les comparem les que tenim avui amb les que hi havia abans, res a veure, sobretot a l'hora de disparar amb la ràfaga, a l'hora de la qualitat, a l'hora de la qualitat de la foto. Avui en dia hi ha les càmeres aquestes que se'n diuen mirrorless, que són les sense miralls, que et donen una tecnologia perfecta. Els objectius també, perquè abans hi havia uns objectius amb els quals tu podies veure l'avió, però no t'hi podries acostar massa o no podies acostar-te molt. Avui en dia, per un preu relativament econòmic, tens un objectiu que gairebé li pots fer fotografia al bigoti del comandant. Però, bueno, això és broma, eh? però la tecnologia ha evolucionat molt, i sobretot ha evolucionat la tecnologia de les aplicacions. Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flightradar24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. Uh-huh. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
1: Uh-huh. A banda d'aquest aplicatiu, quins altres en teniu també i que utilitzeu sovint?
2: Sobretot, ja t'he dit que normalment és el 80% que fem servir el Flightradar, però després hi ha una altra aplicació que va enganxada amb una web que ens en diu també els vols militars, perquè aquesta aplicació és per vols comercials, però aquesta aplicació que està connectada amb una web ens diu els vols militars, perquè aquests són una mica més secrets, però bueno, echa la ley, echa la trampa, sempre hi ha algú que inventa alguna cosa i ens dona a nosaltres informació, perquè nosaltres, per exemple, també viatgem, a part de fer fotografies aquí al Prat, fem molts viatges.
1: Això t'ho anava a preguntar. Abans comentaves que hi ha avions que tenen una decoració, no?, que és molt particular i que, per tant, doncs, això també us crida, no?, anar fora. Explica'ns una mica com us organitzeu, perquè suposo que també doncs, això, organitzeu visites en grup o...
2: Sí, bueno, aviam, hi ha els avions que se'n diuen regionals, que són els avions petits, els que volem tots, que són l'Airbus 320, el 21, el Boeing 737, que són regionals perquè són vols interiors a dintre d'Europa, per dir alguna cosa, perquè per la seva autonomia no poden arribar ni a Àsia ni a Amèrica. Aleshores, molts d'aquests avions van decorats. Aleshores, què passa? Que a Àsia i Amèrica també hi ha avions que van decorats, però que mai vindran aquí, a no ser que sigui alguna casualitat casual. No? I aleshores, què passa? Pues que organitzem, per exemple, sortides. Hi ha hagut un grup de gent, jo no ho he fet, però hi ha hagut un grup de gent que ha organitzat sortides i, per exemple, s'han anat a Tòquio, gent que s'han anat a Istanbul. Jo sí que he anat a Amsterdam, perquè Amsterdam és un hub de comunicació entre Amèrica i Àsia, perquè per autonomia, evidentment, els que venen d'Amèrica venen fins a Amsterdam, però aleshores fan la connexió, hi ha la connexió a Amsterdam, hi ha la connexió a Dubai, a Doha, i aleshores en aquests llocs són atractius per això, perquè vas a caçar avions que mai trobaràs aquí a Barcelona.
1: Igual que vosaltres marxeu fora, suposo que també molta gent ve aquí, no?
2: Sí, per descomptat. O sigui, el moviment d'espotters és constant. Vull dir, nosaltres, igual que anem a Madrid i altres llocs, aquí, per exemple, en aquesta plataforma d'aquí del Prat, ens hem trobat gent d'Anglaterra, de França, de Portugal, de la resta d'Espanya. O sigui, això és un atractiu, és un hobby molt desconegut. Bueno, gràcies a vosaltres, mitjans de comunicació, i us estem molt agraïts. Cada vegada estem connectant més amb la població i cada vegada veiem més joves que fan afició, i sobretot també, i ens encanta, més dones i noies que també ho fan, perquè això en principi era com una afició d'homes, cosa que a mi m'emprenyava molt, però estem aconseguint que no amb el tant per cent que voldríem, però estem treballant sobre això, i aleshores doncs, organitzem viatges i això.
1: Ara mateix estem en una de les plataformes d'aquí del Prat, però també n'hi ha d'altres per poder observar els avions des d'altre punt de vista, no? Explica'ns què és el que té el Prat i això que també pot atreure gent de fora.
2: Bé, el Prat té una molt bona situació en quant a les pistes i en quant al clima i en quant a la situació per poder fer avions. O sigui, la configuració de l'aeroport pot variar en funció del vent. A vegades entren direcció Barcelona al Prat i a vegades entren Castelldefels al Prat, segons la configuració, perquè és el vent el que mana en aquests casos. Però hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant l'aparell. Després tenim, a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la T1, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web, i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
1: Vosaltres com a entitat també teniu relació amb altres entitats de fora?
2: Sí, per descomptat. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'Associació Aire de Madrid, que és la més gran d'Espanya en quant a actes i en quant a socis. Després tenim relació amb l'Associació d'Alacant, de Bilbao, de molts llocs. Vull dir, és interessant, primer, tenir relació, i és molt important. I nosaltres, al cap i a la fi, és un hobby que compartim i volem compartir amb la resta d'associacions, ja sigui d'Espanya o ja sigui de fora. Nosaltres, com a socis, tenim socis a Itàlia, tenim socis a Hamburgo, tenim socis a Portugal, tenim socis a Canàries. Bueno, Canàries és territori espanyol, però és una internacionalitat que és molt agradable i que t'aporta moltíssim coneixements i, sobretot, amistats.
1: D'on neix aquesta afició de l'espotting? En el teu cas, eh?
2: Bueno, en el meu cas neix de que jo, quan fa uns anys venia amb els nanos aquí a prop del pàrquing de Caltet, que hi ha els bancs de pedra, i pels nanos, perquè, i també ho recomano des d'aquí, és una cosa molt impressionant veure els avions que t'estan baixant a una alçada de 40, 50, 70 metres, és molt interessant, no? I jo aleshores veia gent que anaven amb unes càmeres, amb uns objectius, i jo venia doncs, amb la meva camareta petitona i a fer fotografia sobretot dels nanos i amb els avions i tal, i jo veia gent que això portaven uns trastos, amb perdó de l'expressió, bestials, no? I jo deia, i aleshores jo vaig preguntar, dic, escolta, i això, tot això què és? M'ho van explicant, aleshores jo amb la meva camareta petitona un dia vaig venir aquí a la plataforma, vaig conèixer gent, i una mica, doncs, veus que t'agrada, perquè el cuc el vas agafant i t'estan explicant i veus la diferència dels avions típics que coneixem amb els que venen decorats, veus el resultat a casa teva, pots editar fotografies amb els programes que tenim avui en dia informàticament parlant i una mica pues, t'enganxa. Jo pues, dic, tinc ara 65 anys i llàstima no haver descobert aquesta afició abans.
1: Ara, quan parlàvem ara fa uns anys, recordo que vas parlar de xifres bastant bestials, de fet, també pel que dius, a nivell de fotografies que tens penjades a la teva pròpia web, no? No sé, de quan parlem ara mateix?
2: Bueno, jo puc dir que fotografies fetes, puc dir que més de 350.000 fotografies he fet. Bé, també és cert que de vegades amb un avió doncs, li fas una ràfaga de 10-12 i depèn de l'avió fins i tot fins a 30 i 40. També s'ha de dir, eh? Però bueno, jo he mirat, doncs tinc més de 350.000 tiros tirats, amb tiros amb l'expressió de disparar fotografia. Eh? I aleshores doncs, d'aquestes fotografies guardes moltes. A casa meva doncs, tinc el disc dur aquest, l'altre disc dur. Bueno, i aleshores, en la meva web tinc enregistrats moltíssims avions que els porto tots ordenats amb un Excel, que jo podria dir que tinc ara mateix més de 10.000 avions enregistrats i més de 1.200 avions privats, més a més els avions militars que no els tinc comptabilitzats. Jo podria tenir ara mateix enregistrats amb un Excel que clicant la matrícula et surt l'avió perquè està vinculat la matrícula amb la fotografia, doncs com 12.000 avions.
1: Déu-n'hi-do. Sembla que abans ja aquesta entrevista volíem preguntar-te, abans comentàvem al principi, no?, que teniu una molt bona relació també amb Aena per organitzar sobretot l'Open Day. No sé si teniu ja data per aquest proper Open Day i què és el que fareu.
2: Bueno, ara et donaré una primícia, perquè nosaltres dissabte que ve fem l'assemblea i és on informarem els socis i ja tenim data per l'Open Day. Bueno, et donaré la primícia, que és el 7 i el 8 de setembre. Ja tenim acordat amb Aena. Són dos dies, 45 places per cada dia, i a l'Open Day és això, doncs és un cop a l'any que Aena ens permet entrar dintre el que és el recinte perifèric interior, a la zona aire que se'n diu, de l'aeroport, i tenim la possibilitat de poder fotografiar els avions de molt, molt, molt, molt a prop.
1: Doncs esperem estar allà també per poder explicar. Joan Carles de Cruz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per aquest aniversari i també moltíssimes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per les felicitacions i sobretot gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer la nostra afició.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I en aquest viatge apassionant que fem cada setmana al centre de la ràdio, avui marxem fins a Terrassa, on el company Sergi Estapé ens introduirà i descobrirà tots els secrets d'un magazín nocturn que es fa fa més d'una dotzena d'anys i que transita per aquella emissora.
8: La nit estèrica, amb Esther Llena i Pau Aguilera, el teu magazín nocturn.
9: Doncs continuem capbussant-nos en aquest viatge al centre de la ràdio que fem aquí al Connectats. Avui toca Terrassa i avui volem saber una mica més d'un programa que ja té els seus anyets. Ara ens ho explicaran els seus conductors, que es diu La nit estèrica. I tot això és gràcies a l'Esther Llena i al Pau Aguilera. Pau Aguilera i Esther Llena, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Hola, què tal, Sergi?
9: Va, expliquem, fem una mica d'història. Esther, com va començar això? Quants anys fa que esteu fent aquest programa?
10: Doncs ja fa 13 anys que vam començar a fer el programa i al principi ho fèiem amb un altre Esther, amb l'Esther Gago, això es deia La nit estèrica també, dues Esters. S'hi va afegir el Pau al principi a fer l'agenda i notícies i tot quan estudiava periodisme. I després, malauradament, l'Ester va morir.
9: Es va deixar, sí.
10: I llavors amb el Pau vam dir, continuem i aquí estem, saps? Vull dir, 13 anys ja.
11: El cas curiós és que jo vaig venir a presentar una... M'entrevistàveu vosaltres a mi perquè estava en un portal digital amb un company.
10: Tens raó.
11: A l'Info del Qual. I arrel d'allà ens vam conèixer fora per casualitats de la vida i em vas dir, per què no vens a fer l'agenda? Jo al principi tenia un minut al final i ja m'estava perfecte.
9: Sí, no?
11: I llavors l'Esther em va proposar de tenir una miqueta més de minuts i poder no només dir l'agenda, dir alguna altra cosa més. I jo li vaig dir que no perquè em coincidia que els dijous al vespre jo entrenava a futbol. Coses de la vida, del destí. Em vaig trencar els lligaments creuats.
10: Julio Iglesias.
11: Jo li havia dit que no podia jo els dijous. Em vaig trencar els lligaments creuats i vas dir, doncs mira, Esther,
9: és bona aquesta.
11: Que ara sí que puc, Esther, i mira, coses de la vida.
9: Doncs com explicava l'Esther, ho va començar amb l'Esther Gago, una psicòloga d'aquí de Terrassa molt estimada, molt coneguda, i que... lamentablement, com deia, ens va deixar, però bueno, ho he continuat. Però m'agradaria saber quins dies, és a dir, és un programa setmanal, quin dia la gent que no ho sàpiga pot sentir aquest programa?
10: Doncs estem en directe els dijous de les 9 a les 10 del vespre i repetim el programa el dissabte de les 10 a les 11 del vespre, també, a la nit. Aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Diríem quins continguts, més o menys, que acostumeu a fer durant la... És una hora de programa que, més o menys, com està vertebrat?
11: A veure, nosaltres comencem sempre trencant el gel en poder l'únic moment en el que ens atenem una mica a l'actualitat, agafem una notícia d'aquell mateix dia, o potser d'un dia abans com a molt tard, i trenquem una mica amb allò. Però no és un programa que vulguem que sigui d'actualitat. De fet, és bastant atemporal perquè s'emet a les 9 en directe i del que no t'hagi enterat d'aquell dia a les 9 ja no t'enteraràs. I per tant ho fem una mica perquè la gent desconnecti. Llavors, té molta presència a les entrevistes, a vegades si és una entrevista potent en fem una, si no en fem dues repartides, sempre intentem que sigui el més local possible i llavors ho compaginem dient l'agenda cultural de Terrassa què s'hi pot fer aquell cap de setmana ja que estem a les portes i bastanta música, posem covers i si ens dona temps fem notícies curioses i també tenim dos col·laboradors.
10: Dos col·laboradors que són l'Otto Lúcic i la Clàudia Patller. L'Otto fa una secció que es diu Egara Calling, que és de música, de coses curioses de música, sempre aprenem amb ell, i la Clàudia Patller fa una secció que es diu Carrers de Terrassa i que sempre ens explica la història d'un carrer de Terrassa, sobretot si és una persona terrassenca i que tingui un carrer.
11: Sí. Ha anat mutant perquè ella diu que se li caben els carrers i ara fa rànquings i ara no sé què, però bueno, sí.
10: Però va fent, dintre d'això fa, a vegades alguna festa popular alguna cosa així, però sempre molt d'aquí de Terrassa. Tot i així, el Pau deia que les entrevistes i tot són molt terrassenques, però sí que és veritat que també hem entrevistat a gent molt mediàtica, que no són de Terrassa, i a gent, això, també de fora. Vull dir que mentre sigui algú interessant,
9: Però hi cap tot, clar. Esther, o Pau? Hi cap tot? És a dir, tot. Música, política, o hi ha alguns temes que potser no...
10: Potser el que menys política, sí, et diria. Sí. Però l'altre, culturals... tot. L'altre, tot.
11: Tot. Nosaltres defensem, sempre ho parlem amb l'Esther, que tothom té una entrevista. I al final, qui menys tu penses, tothom, acabes exprimint i acabes trobant un moment o una història dins de la seva carrera o el que sigui, que t'hi pots quedar allà una bona estona.
9: No, jo això, amb això que dius, jo penso el mateix, no? Jo a mi em passa que tinc, sabeu vosaltres dos, que tinc una secció al Diari de Terrassa, una entrevista diària, i molta gent diu, és que jo no sóc interessant. I jo sempre els dic, l'interessant o no, t'ho dirà el lector. No?
10: Clar.
9: No som nosaltres, és a dir, tothom té una història per explicar. Anem una mica als orígens, perquè el Pau és periodista, va estudiar periodisme. Què et va moure, tu? Què t'atraia, tu, de la ràdio, Esther?
10: Doncs, de fet, aquest programa primer el teníem que fer en una altra emissora, va haver-hi com un...
9: Ja no existeix, no?
10: Com un malentès. No ho direm. Va haver-hi com un malentès i llavors vam dir... La ràdio municipal ens va donar l'oportunitat per fer-lo i tot era també perquè, bueno, com que em dedico a temes musicals, a concerts i tot això, era una bona manera de poder fer una agenda que la gent de la ciutat veiés el que es fa, quins concerts es fan, poder entrevistar músics i tot això. Mm. Però això fa 13 anys, això fa molt temps. Mm. És que ha canviat molt el nostre programa de llavors a ara.
9: Clar, ja m'ho imagino.
10: O sigui, però vull dir que sempre al principi jo no m'ho hagués imaginat mai que faria ràdio.
9: No duraries 13 anys, tampoc?
10: No, que va, ni molt menys.
9: Tu comentaves això, tu estàs vinculada a la música, organitzes concerts, portes gent... que, per cert, molta d'aquesta gent que tu portes, que em facilites, doncs acaben després sortint al Connectats com a entrevistats, explicant una mica la seva trajectòria a la nostra secció, que és entrevistar un personatge. Llavors, això també t'ajuda, no? Que
10: sí,
9: tu tens una agenda àmplia, doncs gent que ve a fer coses, que ve a fer actuacions, que ve a fer concerts, el que sigui, doncs això també ho...
10: Va ajudar molt en el seu moment i res, vull dir, és això que ja et dic, però si m'ho haguessin dit, mai a la vida m'hagués pensat que jo m'hagués pogut posar davant d'un micro i conduir un programa de ràdio. O sigui, sí, jo vaig poder per tothom, així de clar, vull dir.
9: El fet que sigui només una hora setmanal és, clar, vosaltres teniu les vostres feines també.
10: Sí, però per nosaltres és poc ara, eh?
9: És poc, no?
10: Sí.
9: No
10: sé.
9: És que jo és el que, clar, jo com que sempre he pensat que la ràdio és un mitjà que t'atrapa molt, l'empremsa escrita també és bastant que t'atrapa, però les ràdios sempre ho diu tothom, no? Aquesta màgia, aquesta cosa, no? Aquesta cosa romàntica de que la gent et sent però no et veu i aquestes coses, tot i que ara avui en dia pues, es fa moltes coses per YouTube i tal.
10: Sí, però no és el mateix.
9: Sí, sí. O sigui, no us agradaria... O sigui, això
10: sí, i tant.
9: Un parell de dies per setmana.
10: Oh, i tant. Ens agradaria més i sobretot perquè tenim molt contingut, molta gent que li hem de dir que no.
9: Clar.
10: Saps? Perquè ens queda cada vegada més ple el programa i menys, i tenim menys temps.
11: Sí, i perquè som uns friquis.

0: I és una cosa que m'ha atrapat. Potser és una vocació que estava tapada i de sobte l'he descobert i m'ha agradat, però jo sempre l'espina aquesta de tenir un micròfon davant o poder preguntar, poder explicar històries, sempre la tindré.
1: Home,
0: I no la puc deixar que vagi morint a poc a poc. I amb els tallers de ràdio que fem a escoles de primària, doncs clar, compagino les meves dues vocacions, per així dir-ho, i és meravellós. I la ràdio també veus això, que a mi m'ha atrapat, però que atrapa fàcil, atrapa, podem un taller d'aquests de 2 mesos i hi ha nanos que es poden arribar a plantejar fer alguna cosa relacionada amb la ràdio. És meravellós, aquest micro.
1: No cal que pregunti el nom del programa ni t'Astèrica, dos esters que van començar. Uh-huh. No anem cap a Pau Astèrica o no?
2: No, mira, quan l'Ester va morir ens vam plantejar molt de canviar el nom i de començar un altre programa totalment diferent. Però vam dir no, perquè també era un projecte de l'Ester, és una manera de recordar-la sempre, conservant aquest nom, i que ja és ara és un programa que ja té molta solera i
0: ja té un segell,
2: diria. Ja té un segell exacte propi, i llavors ja et dic això, i de fet és una manera de sempre tenir-la present també en el nom del programa. I també volia dir que hem fet dos especials, els dos últims aniversaris de la nit Astèrica, els 12 i els 13 anys, els vam sortir de plató i els vam anar a fer el Reina Victòria en directe, en públic. Que
1: Reina Victòria, com que aquest programa es dona... Exacte, surt a moltes ràdios municipals del territori, doncs això, el que diu l'Ester, és un bar, no sé, jo crec que deu ser el que queda un bar musical més antic.
2: 40 i pico d'anys, porta a Terrassa la Rasa, i
1: és fan actuacions, fan micros oberts, és a dir, és un lloc de trobada, no?
2: És un bar que convido tothom que hi vagi a veure el si venen a Terrassa, de tota la gent, perquè és...
1: Salva't a dir que ho diguis, no?
2: Entres i al·lucines, no... Li demanarem una copa gratis,
1: és el jefe.
0: I hem de dir que aquests dos especials en directe que
2: ho van petar,
0: és espectacular.
2: Venia això, no?, que volia dir lo de que havien fet els dos programes aquests, perquè el primer programa va venir el Francesc Mauri de convidat, el segon programa el Miqui Núñez, o sigui, el segon, els 12 anys, el Francesc Mauri, el 13.
1: Francesc Mauri és un meteoròleg molt conegut, que està establert a Guitarrassa, i el Miqui Núñez, doncs ja ho sabràs, és un cantant d'Eufòria.
2: I ha vingut, ja et dic, es va quedar petit el bar musical, vol dir que hi ha molta gent que ens escolta, encara que no ho sembli.
1: Sí, ja m'aclara. Ara que dius aquests programes en directe, vosaltres sempre feu el programa en directe. Al principi fa por, fa una mica d'ostres en directe, que si m'equivoco.
2: No, ara ja no.
1: Home, ara ja no, però dic els principis...
2: Els primers, sí, home.
0: Ui, jo quan venia, que era un pipiolo, jo tenia 17 anys, jo em tremolava tot. Ah, no, jo havia de dir tres actes que es feien. Ara em deien, digues-lo del dissabte, nen. I ja està, ara... cagat.
2: Com que tenim la sort d'ara de les plataformes, que està a iVoox tots els programes que s'han fet...
1: Sí.
2: O sigui, agafes un programa de fa 13 anys i és que és infumable.
0: Jo fa molt que no ho faig.
2: És infumable, o sigui, no.
1: Bé, els mitjans també eren diferents, no?, de fa 13, 14 anys ara, però sí que és cert que al principi, a mi em va passar quan vaig tornar aquí a la ràdio, que feia molts anys que no em feia, vaig estar als programes sumari, al principi, ostres, això al directe, al principi feia com respecte, després ja agafes aquella soltura i vas tirant, no? Per això us ho deia, no? Sempre és millor en directe.
0: Nosaltres, al fer només un programa a la setmana, també, jo crec que hi ha certa ansietat de... Va, que s'encengui ja la llum, va, que vull dir merdes, parlant malament, eh? Però vull dir coses, va, que s'encengui ja la llum, potser al revés i tot.
1: Mm-hmm. Anem acabant. Algun projecte que tingueu a curt, ja al mitjà termini, o no? O continuem?
2: Bueno, ara potser fitxem per la COPE o per la CU.
0: Sí, els Premis Onda, jo crec.
2: Els Premis Onda, crec que...
0: poden anar bé.
1: Ja parlarem, si hem de parlar
0: amb algú. No, però poder a curt termini, això, intentant millorar.
2: Sí.
0: Estem en un molt bon moment, col·laboracions boníssimes, ho fan superbé, intentar anar a buscar una mica en quina pota coixegem i explotar-ho.
1: Doncs com que la ràdio oral actualment té aquesta màgia també, que la pots escoltar per internet, pots estar a Nova York i escoltar la Ràdio Municipal de Terrassa, convidem els oients de les altres emissores que participen en el Connectats, que doncs, aquí a través de Terrassa Digital .cat, doncs, que poden escoltar cada dijous de 9 a 10.
2: De 9 a 10, els dijous de 9 a 10.
1: La nit Astèrica, amb l'Ester Llena, una gran persona, i el Pau Aguilera, també una altra gran persona, ja per al nivell personal.
2: Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, gràcies.
2: Digues. Vale, no, que les entrevistes les poden veure per YouTube.
1: També les
2: poden.
0: Estem a tot arreu.
2: I ja està.
1: Doncs fins aquí hem arribat a aquest viatge al centre de la ràdio, a la nit Astèrica, aquest programa ja fa 13 anys que es fa aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Doncs el company Sergi Estapé no crec que hagi marxat gaire lluny perquè ens ha de continuar parlant ara, i en aquest cas de cinema. Hem de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Us deixem amb el Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, torna a la secció de cinema després del divendres passat que va ser festa, torna com sempre amb el mateix format i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera d'aquest programa, Jordi Guillem.
2: Bon dia, com estem?

0: Doncs com dèiem, el format de sempre, 5 pel·lícules que destacarem d'aquest cap de setmana que s'estrenen, i després parlarem, en aquest cas parlarem, no hi parlem quasi mai, però parlarem una mica de sèries, eh, Jordi?
1: Sí, home.
0: Comencem amb una masculata aquí amb calçador, una pel·lícula de terror, un thriller terror, Bajo tus pies, una pel·lícula feta aquí.
1: Sí, és una pel·li espanyola amb gran participació basca. Està dirigida per Christian Bernard, amb guió del mateix Christian Bernard i Ana Villar, protagonitzada, això és un dels seus grans actius, per Maribel Verdú, a banda de Sofía Otero, Ibai Atanes i Urko Olazábal. És la història d'una dona, la Isabel, Maribel Verdú, que es muda amb els seus dos fills a un edifici, canvien de casa per millor, se'n van a un edifici molt prestigiós, molt cèntric, amb un lloguer assequible, però té un sistema d'admissió peculiar. Això passa en alguns llocs que els veïns han de provar que entri un nou veí, perquè si no, no funciona. En fi, que els accepten, s'instal·len allà a la seva nova llar, però què passa? Que quan porten uns dies, arriben tres veïnes, tres senyores grans, que viuen al pis de sota i els explicaran una cosa que no podem dir, perquè si algú vol veure la pel·li, que farà, en fi, trontollar tot això.
0: Molt bé. Doncs escoltem una miqueta d'aquest Bajo tus pies.
2: Yo viví en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler?
3: Una ganga. ¿No se le hace raro?
2: Lástima a las vecinas de abajo, ¿no?
3: ¿No?
2: ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
3: ¿Toda la noche?
0: Doncs aquest Bajo tus pies, aquesta pel·lícula de terror amb la Maribel Verdú, ens dona pas a marxar a Xile per saber cosetes d'un drama que es diu Hangar Rojo.
1: Primer de tot, que és una pel·lícula curta, dura 81 minuts, allò s'agraeix quan estem acostumats.
0: Home, si és dolenta,
1: a pel·lícules...
0: s'agraeix, si és bo.
1: No, dolenta no. Està...
0: No, jo dic que si una pel·lícula és dolenta...
1: Sí, s'agraeix que passi ràpid. En aquest cas està ambientada a la dictadura xilena, als anys 70, se centra concretament el dia 11 de setembre del 1973, a Santiago de Chile, la capital. El cop militar es comença a desplegar per tot el país i aquí el director Juan Pablo Sayato se centra en un episodi particular que va passar en realitat, que és que un capità de l'exèrcit, Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida i l'obligarà a prendre una decisió. Ha de transformar l'escola d'aviació, on ell treballa i formant a joves cadets, fins aquí tot bé, l'ha de convertir en un centre de detenció i tortura. Va. Aniran arribant camions amb gent detinguda, gent contrària al règim, i no, i allà, doncs, ell s'ha de prendre, no sé, té el dilema moral de què fa. Li diuen que és per pocs dies i tal, i al final, doncs, fa com una mica la vista grossa, pensa que... Però veu que allò s'eternitza i que continuen arribant camions i camions i ha de prendre una decisió. S'ha de plantar i ha de fer una cosa o l'altra, i faci el que faci, doncs, ho tindrà complicat. Veurem aquesta història, aquest Hangar Rojo.
0: Cap on ens porta. Tornem cap aquí amb un drama que es diu Jo no moriré de mort. Tu has mort d'amor?
1: No, en principi no.
0: Val. Digues.
1: No, és una pel·li dirigida per Marta Matute, el guió és de la mateixa Marta Matute, protagonitzada per Júlia Mascort, Sònia Almarcha, Tomàs Del Estat i Laura Geismar, l'actriu catalana. És una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb participació de Filmin i Movistar Plus, Televisió Espanyola, en fi, és una pel·li que va triomfar al Festival de Màlaga el passat mes de març i que explica la història d'una noia de 18 anys que es diu Clàudia i que, de sobte, la seva mare cau malalta i tot això li obliga, doncs, a redefinir els rols de la seva família, una família amb la qual no es veu, fa temps que porta desconnectada de la família, i haurà de decidir, una mica com el protagonista de la pel·li d'abans, doncs, entre el deure de cuidar i el desig de viure una mica la seva vida com una noia de la seva edat de 18 anys. Haurà d'acostumar-se, doncs, a això, a aquesta nova realitat i a les noves relacions, no?, entre la família, evidentment.
0: Doncs fem una coseta, escoltem un tastet de Jo no moriré de amor.
4: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes.
5: Haces siempre lo que te da la gana.
4: Mamá, sopla.
5: Invierno.
6: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar...
0: Doncs aquesta Jo no moriré d'amor, aquest drama fet a Espanya, que diem que ocupa la tercera posició, en aquest cas no perquè sigui millor o pitjor, dels que estem analitzant. Marxem a Irlanda, què et sembla? Anem a Irlanda?
1: Sí, no hi he estat mai, però segur que...
0: No hi he estat mai, a mi m'agradaria.
1: Està bé.
0: Sí, conec que hi ha estat i que li ha agradat.
1: Que li ha agradat.
0: Amb aquesta drama, thriller, tal, que es diu Recreación de un asesinato.
1: Sí, és la darrera pel·lícula d'un cineasta dels més coneguts d'Irlanda, que es diu Jim Sheridan, i que ha guanyat premis i ha dirigit pel·lícules tan destacades com Mi pie izquierdo, My left foot, En el nombre del padre... també Hermanos, The Boxer, ha treballat freqüentment amb aquest actor, amb Daniel Day-Lewis, i ara comparteix la direcció amb David Merriman, que signa també el guió, i ens explica una història que és un drama, és un thriller també, un drama judicial. Si us agraden les pel·lis d'advocats, doncs aquesta és la vostra d'aquest cap de setmana. És la història d'un judici fictici, no va passar a la realitat, sobre l'assassinat de la productora francesa de televisió Sophie Toscane, Duplantier, és una senyora poderosa, diguéssim. El que fa la pel·lícula és qüestionar els fets i debat la innocència del seu assassí convicte, Ian Valley. És a dir, aquesta senyora l'han matat i l'assassí diu que ha estat ell, però la pel·lícula li dona, és un drama judicial que li dona un gir i intenta fer veure doncs, que no està tot tan clar i que les coses a vegades són més complicades del que sembla.
0: Doncs és veritat, a vegades són més complicades del que sembla. Acabarem a prop d'Irlanda, a Gran Bretanya, amb una comèdia també en barreja d'intriga, una pel·lícula una mica surrealista que es diu...
1: Sí.
0: Les ovejas detectives.
1: Surrealista és un adjectiu perfecte per definir-la, perquè aquesta The Sheep Detectives és una de les pel·lícules més estranyes i alhora més recomanades de la setmana, de promoció, televisió, mitjans, etc. És una pel·li. Sobretot pel repartiment, perquè la protagonitza Hugh Jackman, que no necessita presentació, com tampoc Emma Thompson, i Molly Gordon, Nicholas Brown, etc. Sobretot la parella protagonista són bastant coneguts. La dirigeix Kyle Balda i és la història d'un pastor, Hugh Jackman, que cada nit els hi llegeix en veu alta a les seves ovelles un true crime, una història d'assassinat, i fingeix que...
0: No és Carles Porta, no?
1: No és Carles Porta, en aquest cas. Fingeix que les ovelles el poden entendre. Ell fantaseja amb aquestes coses. Uh-huh. Què passa? Que un bon dia doncs, l'assassinat li cau al damunt perquè se'l troben mort, i a partir d'aquí, i d'això va la pel·li, doncs, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat el que ha passat, i com que parlen, pensen, parlen i actuen, doncs decideixen que saben qui ha estat, saben com l'han de resoldre i comencen a parlar entre elles i a maquinar per resoldre aquest assassinat. Un argument aquest de les ovejas detectives prou surrealista i inquietant i que veurem cap on va. És una comèdia, és en to de comèdia. També hi ha intriga, drama, evidentment, però sobretot és una comèdia.
0: També diuen tot el que veureu ha passat.
1: Sí, al principi les ovelles miren a càmera i diuen comencem.
0: Comencem. Doncs comencem escoltant un trosset d'aquest Les ovejas detectives.
1: Molt bé.
7: Si hay un secreto para mi felicidad es cuidar a las ovejas. A diario les leo en voz alta. Misterios, novelas de detectives. Me gusta fingir que me entienden, pero solo son ovejas.
8: Ay, ¿por qué se detuvo ahí?
9: ¿Quién es el asesino?
0: Doncs aquesta, Les ovejas detectives, acabem amb aquesta... pel·lícula de les 5 que el Jordi destacava aquest cap de setmana, però també s'estrena Mortal Kombat 2.
1: Aquesta l'he estalviat, eh? No.
0: D'acció, gràcies, d'acció dels Estats Units. Couture, alta costura, un drama fet a França, no sé si ho he dit bé. Hit Me Hard and Soft, un concert fet als Estats Units de la cantant Billie Eilish. Los Mejores Años de Nuestra Vida, el documental de Hombres G, un grup que, com sabeu, doncs es va tornar a juntar, ha fet una sèrie de concerts i ara podreu veure el documental amb allò típic, escenes inèdites, bla, bla, bla, bla. La Casa en el Árbol, una pel·lícula de terror feta a Espanya. Escape Inútil, un thriller fet a Puerto Rico. Dia 8, El soplo de l'espíritu, un drama fet a la República Dominicana. I Deseo, que és un drama fet a Mèxic. No sé si... Bueno, una mica fluixillo, no? Fa la pena,
1: sí,
0: no?
1: Una setmana així discreta.
0: Aquelles setmanes que no acaben de fer el pes.
1: Ara cap a mitjans finals de maig començaran a arribar coses més.
0: D'aquí unes setmanes parlarem de Cannes, no?
1: Festival de Cannes, que s'estrena el 23-24, crec, i ja començaran a arribar coses.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, volíem parlar, fa molt que no parlem de sèries, volies, bueno, no sé si tu que ets un gran seriòfil, no sé si es diu així,
1: sí,
0: no sé, podries podríem parlar d'algunes sèries, jo també alguna en recomanaré, d'actuals. Per exemple, tu sé que hi ha una que en parles constantment, que és The Pitt, no? Aquesta sí. La recomanaries, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie a casa s'ha convertit en una tradició, quan, bueno, quan la feien, perquè ara fa un parell de setmanes que s'ha acabat, tots els divendres vèiem el capítol, i ara la veritat és que es troba a faltar un capítol de Pitt. The Pitt és una sèrie que veu directament de Urgències, la pel·lícula... la sèrie tan coneguda, en fi, sobre els que us agraden aquests temes de metges i tal. De fet, l'actor protagonista de la història i un dels productors, Noah Wyle, també apareixia a Urgències, i aquí traslladen l'acció a l'hospital de Pittsburgh, d'aquí el títol, de Pitt, i veiem en temps real, hora rere hora, el servei d'urgències de l'hospital, tot el que passa, la gent que arriba. A diferència d'urgències no hi ha tanta relació entre els... És a dir, no se centra en les relacions dels personatges, que si aquest es lia amb aquell, sinó que també hi és, però...
0: Arriba el metge nou...
1: Sí,
0: i
1: no sé però què. Aquí són gairebé sempre els mateixos, els estudiants i els metges, i se centren en els casos que hi ha i en la... És molt realista, no? Es veu, fins i tot hi ha un episodi, recordo, la teniu HBO, per cert, les dues temporades, a la segona hi ha un episodi que arriba uns d'aquests de l'exèrcit del tram, diguéssim, uh-huh. de l'aire, com es diu això, ICE o no sé què, i s'emporten un senyor que està allà detingut, que el detenen, i també s'emporten un metge que li diuen que ha desacatat la seva... En fi, està molt vinculada a la realitat. Es veu les retallades, no?, com de difícil és fer aquesta feina en el context actual, i és una pel·li que està... una sèrie que està francament bé.
0: Deixa que ens recomani una, Vicios Ocultos.
1: Sí, la tinc pendent, aquesta.
0: Que s'està fent la segona temporada. És una sèrie que està bé, aviam, està bé per... Va, ho expliquen, per tant, ho explico. És un senyor que molt ben posicionat, una feina molt bona, molts calés, que de sobte doncs, el fan fora i es queda allà d'allò. I llavors es dedica a robar. Ell està en un barri de gent pudiente, que tots són amics, i es dedica a robar, comença a robar aquesta gent. Per tant,
1: els seus amics.
0: Els seus propis amics.
1: Que, bueno, no, si has de robar, que millor que...
0: Si vols venir a robar, tu no tinc res a casa.
1: Clar, clar, no, jo sí tinc, però vaja. No.
0: Tu sí, tu tens un home de possibles. Va, un altre que...
1: Mira, jo
0: en un altre.
1: Us recomanaré una sèrie que van fer també per HBO, Max, i que arribarà a TV3 ja, no sé, crec que abans de l'estiu, que es diu, és una sèrie rodada a Terrassa, en part, i sobre el món casteller, i es diu Pubertat. És una sèrie, minissèrie, en aquest cas, perquè són, crec que són 6 capítols, i explica la història, molts potser l'haureu vist ja, si no teniu l'oportunitat a TV3 de veure'l, també Movistar Plus està. Aquests 6 episodis explica doncs, com l'harmonia d'una comunitat, en aquest cas d'una colla castellera, es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials. Hi ha una noia que diu que una amiga seva li ha passat determinada cosa, els culpables o no culpables i els que ho han fet són adolescents, per tant, són menors d'edat, i explica molt bé, sense caure en tremendismes ni en voler donar lliçons de res, explica doncs, com és el procés, què passa, què no passa, quines conseqüències té, i crec que està molt bé. Per mi és una de les sèries espanyoles de l'any, una sèrie catalana en aquest cas, dirigida i protagonitzada per Letizia Dolera, que en fi, que val molt la pena.
0: Jo us recomano una minissèrie, són 6 capitolets, està molt bé per mi, és una minissèrie britànica, es diu Undersold March, que va de, bueno, un poble de la costa de Gran Bretanya que, bueno, hi ha una desaparició d'un nano i la seva mestra, que era antiga policia que vivia allà, doncs, bueno, hi ha els enfrontaments amb els seus excompanys, etc. Vull dir que està molt bé fins que troben, doncs, finalment...
1: Qui on és això, no ho fan?
0: Això, no ho sé, em sembla que és, si no m'equivoco, Sky.
1: Sky Showtime.
0: Em sembla que és Sky. Ara ho buscaré.
1: També...
0: Acabem ràpidament.
1: Acabem. Mira, acabem amb una que es diu From, que a mi m'encanta. Hi ha hagut 3 temporades, ara s'està fent la quarta. HBO també la fan episodis, ara crec que en porten 3. I és una història estranya perquè comença amb un agent que va cap a un poble determinat de l'Amèrica Profunda i no hi arriben mai. Van donant voltes a la carretera en cercle i finalment quan arriben al poble aquest no hi poden sortir, que és la història d'una història de terror, vaja, en estil Stephen King, per entendre'n, sobrenatural, amb monstres. Sé que a tu no t'agrada molt això, però interessant.
0: Marxem amb la banda sonora de la segona temporada de Pitt, composta per Gavin Breivik. Undersold March està a Sky Home i tornarem...
1: Sky Showtime.
0: Sky Showtime, i tornarem la setmana vinent.
1: Amb pel·lis, ja, no tant amb sèries. Que vagi molt bé, bon cinema. Mm.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats. It's Friday.

0: És divendres i abans de marxar ja sabeu que ens agrada repassar les propostes culturals que us fem des de cadascun dels municipis. I comencem per Terrassa. Tornem a aquesta ciutat. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda aquest dissabte, 9:45 de la nit, i a la nova Jazzcala, concert del Goodman Hampton Tribute Quintet. I diumenge, a les 6 de la tarda, en aquest cas a la Factoria Cultural, dansa amb l'actuació del London City Ballet sota la direcció artística de Christopher Marnell.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Cap de setmana més que intens a Sabadell, si la pluja no fa la guitza, perquè dilluns és festiu, ja que se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, serà un cap de setmana llarg i ple d'activitats de cultura popular, sobretot. Més enllà d'això, avui, a les 8 del vespre, hi haurà un monòleg al Casal Pere IV titulat No eres tu, soy yo, a càrrec de Jorge Santos. Demà dissabte, ara sí, es dona el tret de sortida als actes previstos amb motiu de l'Aplec de la Salut, que, recordem, s'han traslladat al centre per les restriccions a la peste porcina africana. A partir de les 10 del matí hi haurà la tradicional empestada a la plaça Sant Roc i al migdia hi haurà una diada castellera al mateix emplaçament. En música, l'Estruc acull el concert de presentació de l'Ambassat que es farà al Parc Catalunya el cap de setmana que ve. Aquest dissabte, però, a l'Estruc hi haurà una primera mostra a càrrec de Al·lèrgiques al Polen. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Atenció, perquè aquest cap de setmana Badalona està farcida d'activitats. Aquesta mateixa tarda, divendres, a partir de les 7, podrem seguir el pregó de les festes a càrrec de Ricky Rubio des del balcó de l'Ajuntament. A continuació hi haurà el concert del grup La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a 9:15, la nit del mono a la plaça de la Vila, i a 10:00, concert dels Catarres al Passeig Marítim. Això pel que fa avui, de demà dissabte, destaca a 8:00 la final de la Basketball Champions League entre el Rites Vilnius i l'AEK d'Atenes al Palau Olímpic. I quan acabi, a 11:00, hi haurà al Passeig Marítim concert especial d'un dels badalonins més il·lustres, Juan Magán, el rei de l'electro latino. I diumenge, a 9:45 de la nit, començarà la nit de Sant Anastasi, amb un espectacle primer de drons, després hi haurà la cremada del dimoni i a continuació acabarà amb un concert d'Álvaro de Luna.
0: Gràcies, Martí. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondó d'en Peixo, amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús que recorrerà els carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
0: Gràcies, Luis. I pel que fa al Sant Cugat, a les propostes aquest vespre, a partir de les 8, al Teatre Auditori amb Vilarassau Teatre, amb la representació de Bania, un clàssic de Chekhov, amb la pell de Joel Joan. Demà dissabte i fins al 17 de maig comença la quarta setmana gastronòmica del Comerç Just, amb la participació de diferents restaurants de la ciutat. També demà a les 7 de la tarda i al claustre del monestir tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa. I si ens n'anem a diumenge, a partir de les 12 hi haurà la celebració de la Diada Castellera de Sant Ponç a la plaça d'Octavià, amb la participació dels castellers de Sant Cugat, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. És tot de la nostra part. Gràcies per la companyia. Acabeu de passar una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
2: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
4: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
2: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
4: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre, i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
2: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
4: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se'n organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
2: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
4: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
2: Per què creus que passa això?
4: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudiïn en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així, i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
2: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Acabat la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròdrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Quique González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, no sé, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle. Però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han decidit com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Mm-hmm. Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Mm-hmm. Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... o sigui, en el sentit jurídic del terme. Mm-hmm. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
0: Mm-hmm. Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
2: Clar, això és molt difícil de saber i a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas, això no passa. I jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina, intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.

0: Micó. Carles, quin has subratllat?
1: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus, i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
3: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
0: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
3: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
0: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
3: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això, de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no? Un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha també aquest valor positiu.
0: Què em diuen les marques, les grans marques, no? de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
3: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el

0: en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no? Tipus Inditex i així, que estan, inclús elles mateixes, com posicionant-se, posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta... Si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no?
1: Sí.
0: I llavors, bueno, doncs, que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors sí. que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
0: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
2: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo, Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina, i per tant és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer, i aquests premis doncs també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal, i per tant el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social a ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren. Com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs que fan serveis socials i que donen serveis doncs a tot tipus de persones, i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs més de caràcter local, una economia doncs que té en compte tot el nostre entorn, i fruit de que Europa doncs ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició, doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt, i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no?, perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs, fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs, fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple: m'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueres ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
2: El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test de la dona d'Alacant doni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
3: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
2: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
4: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
2: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el portaveu.
5: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
2: Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
0: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors.
2: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
6: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
7: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
0: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de futbol a Vilanova i la Geltrú.
8: A punt d'arribar al descans, la EM de Lleida està guanyant per 1-3 l'Europa. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens de la segona divisió masculina de futbol. Demà a primera, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit encara va fent. Aquesta tarda no està sent una tarda complicada en general, amb massa volum de sortida de cap de setmana, si bé que aquesta hora encara queden alguns punts amb lentitud, amb alguna aturada puntual, com és el cas de l'autovia 2, on hi ha un camió avariat ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Pallejà, en sentit Barcelona, i una miqueta més d'intensitat de lentitud en aquest punt de l'autovia 2. La C58 entre Montcada i Torrebaró, també amb lentitud i aturades en sentit Barcelona, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona.
4: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostesa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
3: Avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
5: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
6: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
5: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
3: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Ondius a les Canàries.
4: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
3: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
4: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia de la Covid-19, el doctor Antoni Trilla, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
7: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general, si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem visquent en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política, estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
4: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació, Mont Carvajal.
8: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
9: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa va fer referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
0: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
1: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
8: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
3: Doncs els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
8: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
8: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals. Es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
3: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
3: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
12: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
13: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
14: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
15: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
12: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
16: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
12: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
3: A tot això, però, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius. Ràdio Rubí. Albert Soler, bona tarda.
17: Bona tarda. El descarrilament, sense ferits, ha sigut prop de l'estació de Renfe, Rubí-Can Vallhonrat, i ha obligat a tallar la circulació del túnel pel túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida d'aquest túnel però sembla ser que la causa no han sigut o no haurien sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa Captrain, que viatjava de Cantunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, són els que han sortit de la via i han ocupat part de la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament ni tampoc de quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no portava mercaderies perilloses. Aquest accident, com explicàveu, ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba, com heu explicat, just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït.
3: Moltíssimes gràcies, Albert Soler, per aquesta darrera hora des de Rubí.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
4: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
3: Carina Bebe.
18: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
19: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
18: Riba assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: Doncs la cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
20: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
21: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent de al Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
20: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses, els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des de l'octubre.
4: Metges de Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
4: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
5: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
6: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
5: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà i a Universitat. També a l'emprenedoria al districte 22 @. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro.
22: El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 @. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
23: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
22: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Dalí. L'Europa i la EM estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix, primers minuts de la segona meitat, guanyant l'equip lleidatà Europa 1 a EM 3. A la primera federació masculina de futbol, en tapenúltima jornada, el Centre d'Esport Sabadell, que és segon, juga un quart de 10 de la nit al camp de l'Atlético Madrileño, que és tercer en un duel que podria ser decisiu per l'ascens. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
2: A primera, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant d'un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
4: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que per cert han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. Escoltem el davanter del Barça, Ferran Torres.
5: Si ja venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem així des del primer minut a guanyar el partit. Molt il·lusionats també per poder, pues, quan tant destancar el campionat de Lliga damunt contra el Real Madrid en el clàssic, pues la veritat que va ser un partit molt bonic.
2: En hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina. Demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina i en handbol, l'Ali, el CAC7 Balomano Granollers ha quedat eliminat de la Copa de la Reina al partit de quarts contra el Rocasa Gran Canària.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
10: Ah, no tens mans?
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
12: Red flag.
13: Oi que sí?
12: Sí.
14: Ja disponible a cugat.cat.
15: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Donada la candoni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
1: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
0: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
3: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
2: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
0: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el seu portaveu.
4: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
2: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
0: Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
2: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició del Temps de Flors.
0: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
2: Girona FM, Pau Villafañe.
5: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
6: Doncs Temps de Flors afrontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
2: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de futbol a Vilanova i la Geltrú.
7: Al minut 55, l'Europa ha aconseguit empatar a 3 la final que guanyava l'AEM de Lleida 0-3. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió, demà a primera, l'Espanyol que buscarà a Sevilla la victòria que l'apropi a la permanència matemàtica, i diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada a la xarxa viària, sense massa complicacions aquesta tarda de divendres. Bàsicament queda lentitud a la C58. Aquests últims 2 quilòmetres resisteixen entre Montcada i Reixac i Torrebaró, d'entrada al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral de Barcelona, que continua presentant lentitud amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta, de forma fragmentada, en sentit Llobregat, i puntualment molta lentitud al voltant de Zona Franca, en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca una segona passatgera sud-africana que hauria passat 10 dies a Barcelona.
2: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
1: I avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
3: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
4: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
3: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
1: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Òndius a les Canàries.
2: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
1: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid, per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
2: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia del Covid-19, el doctor Antoni Villa, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
5: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
2: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal.
6: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
7: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa exemple, fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
0: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
8: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
6: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
9: I els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
6: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
6: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
9: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
11: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
12: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
13: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
14: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
11: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
15: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies, amb el pagament i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
11: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
9: I el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
2: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera i existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: Més coses. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilitzacions des de l'octubre.
2: Metges a Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes el primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
9: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
2: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la Vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
9: Més qüestions. Salvador Illa ha inaugurat aquesta tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït a Calafell, al Baix Penedès. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
16: Els 110 pisos es van començar a construir ara fa 2 anys i han tingut un cost de 14 milions d'euros, 11 dels quals provenen d'un préstec de l'Institut Català de Finances a l'empresa constructora Rubau. La promoció està situada a mig camí dels nuclis del poble i de la platja de Calafell i es van adjudicar amb una concessió i un dret a superfície de 75 anys. Durant la seva visita, Salvador Illa ha destacat aquest projecte com un clar exemple de la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada.
17: És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
16: Els 110 pisos s'adjudicaran mitjançant una borsa d'habitatge on s'han inscrit les famílies interessades. El seu cost mensual oscil·la entre els 545 euros dels habitatges més petits i els 778 dels més grans.
9: L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca, càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
18: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
19: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
18: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
9: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
2: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
20: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
21: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
20: Riba assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
9: I creix el malestar entre els municipis per la manera com s'està desplegant el Pla Territorial per la implantació de les energies renovables, el Pla Ter. Aquest divendres al vespre, Verges acull una trobada de representants municipals per compartir preocupacions. Anem cap allà, Televisió Costa Brava. Raül Martín, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs sí, aquesta reunió ja ha començat i porten al voltant de 3/4 d'hora. Ja són més d'una setantena d'alcaldes i alcaldesses i també representants polítics de comarques gironines i concretament de l'Empordà per explicar el pla TER que planteja la Generalitat de Catalunya. Afirmen que és la segona trobada que fan tots aquests representants, també d'associacions, i el que pretén aquesta reunió és que vol informar totes les persones assistents sobre les afectacions que hi haurà i la problemàtica d'instal·lar aquestes energies renovables. Asseguren també que no estan en contra d'aquestes energies, però no són ni el lloc ni les mesures adients per instal·lar els 4 aerogeneradors de 200 metres d'alçada entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà i també les plaques solars al municipi de Torrent. Aquesta reunió, com bé dit, ja ha començat, s'estan parlant tots els representants i posant els punts sobre què volen enviar a la Generalitat i té l'objectiu de presentar-se un document per intentar canviar el pla TER que es planteja per abans del 2030.
4: Moltíssimes gràcies, Raül, des de Verges. En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
22: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
23: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
22: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Europa i l'AEM de Lleida estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix. Minut 30 de la segona part, per tant, tram final del partit. Europa 3, AEM 3. Una final que les lleidatanes guanyaven 0-3. Per tant, ara mateix marxaria la pròrroga. Més futbol a la primera federació masculina en penúltima jornada i el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga a un quart de 10 aquesta nit al camp de l'Atlético Madrileño. Tercer en un duel que podria ser decisiu. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt eldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
4: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits que hem de fer nosaltres. Anem a quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful de tot és jauja i, no, quan dic Gaudí és hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
3: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
2: A primera divisió, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que la pròpia la permanència matemàtica. De fet, els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar contra un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
5: Sobretot estar partificats, estar centrats al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc i també aprofitar pues, aquest ambient per fer-lo capgirar, que això també pot passar al partit, que això ningú ho contempla i també pot passar dins del mateix partit. Llavors hem de sortir molt ficats al partit, no donar vida al rival, sobretot, que si volen tenir vida que se la guanyin, i sortir molt ficats a fer el nostre partit i convençuts.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de campions de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros per part del seu club, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. A la tercera federació masculina de futbol, diumenge a 1:15 es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En hoquei sobre patins, aquesta nit a 10:45, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina a les 5 de la tarda. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers ha caigut eliminat de la Copa del Rei a Sant Sebastià al partit de quarts de final contra el Gran Canària 29-26.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la cerveseria de referència de Sant Cugat.
8: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
12: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
6: Bona
5: ja,
6: vida.
5: Bona vida, bon any.
6: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
5: Avui és el més directe que teniu.
6: 8 de maig. Avui és el... fa no sé quants anys, el 1974 o 75 o 79, no sé quin dia va ser, jo ahir no sé quin any, ho he vist avui a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
5: Bomba! Però abans de res, ens presentem, tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
6: Hòstia, però jo sóc el Marcet.
5: Hòstia, complicat, eh?
6: No, hola, bon dia, sóc jo.
5: I aquí, òbviament...
6: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
5: Ui, quasi!
6: Ai.
5: Quina pena!
6: Llavors, un moment, abans de començar, dic que aquest maig ve molt fort, tenim dos entrevistats...
5: Molt fort, bumba! Pim, pam,
6: tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve, i d'aquí 3. Jo només ho deixo aquí.
5: En un 3...
6: I no res. Comencem amb les notícies.
5: No, perdó. En un 3 i no nada. És la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
6: Comencem amb les notícies.
5: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
6: Com si no estiguessis a l'estudi ja, saps?
5: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partido Popular d'Andalusia, eh? Que ens veiem.
6: Quantes vegades hem fet aquesta prova, ja?
5: Ui, no ho sé.
6: O sigui, però des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
5: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
6: És l'antivirus.
5: És l'antivirus. Abast antivirus. McAfee. És increïble.
6: No farem publicitat, però és l'antivirus.
5: Not sponsor.
6: A veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo.
5: Sí, si teniu l'antivirus i us voleu sponsoritzar...
6: Endavant, o sigui...
5: Sí.
6: No et direm pas que no.
5: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana. O sigui, torna.
6: Ha estat.
5: Porta 200 anys allà.
6: 200 tampoc.
5: S'han muntat unes cabanyes allà als virus, com els hòbits, saps?
6: Sí, han dit, canvi climàtic!
5: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
6: Bailets,
5: I quina és la icona més important de la muntanya?
6: Home, el Pi d'en Chandri de dos branques.
5: El Pino del Jandrio, no?
6: Vale. El Pino del Jandrio de dos branques.
5: I què passa pel Pi del Chandri? La marxa infantil.
6: La peste porcina.
5: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
6: Que no es pot trepitjar.
5: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
6: Fuera!
5: Get out!
6: I per on passarà? Diguem-ne pel Turó de Camates, per exemple?
5: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola, naturalment, perquè, doncs...
6: Parc Natural, naturalment...
5: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Vale, un moment, abans de continuar, esteu notant que som dos...
5: Sí.
6: Estem intentant omplir espais.
5: Digue-ho.
6: Sí, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
5: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Bueno, primera vegada que treballen.
5: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Mare meva.
5: Per trobar un recorregut alternatiu.
6: Però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
5: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, han de viure d'alguna
6: cosa. Bueno, de pujar-se els sous.
5: Veus?
6: Ah, doncs ja està.
5: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
6: Bueno, nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix, però no ho farem.
5: No
6: ho farem, perquè...
5: Sempre diu pública. Pip. Vale. Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina, mira. Que
6: no, tenim. No ha tornat.
5: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
6: Ara el que ha tornat és un antivirus.
5: L'antivirus, heu vist el creuer, si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
6: Antivirus, però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
5: Llavors...
6: Que viu de les rates.
5: Que viu, no, de la femta de les rates.
6: Vale,
5: ojo!
6: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè algú s'ha menjat una merda d'una rata.
5: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
6: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
5: I sabeu qui ha aparegut ara?
6: 112, la Generalitat al teu costat.
5: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
6: Hòstia.
5: Fernando Simón.
6: Uau.
5: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
4: Me he comido una almendra.
7: Esto me he comido una almendra y... esto no es COVID, No es COVID. Tranquilos.
6: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
5: criminal.
4: He comido una almendra, però en català. Ai, m'he menjat una avellana.
7: Una almendra.
4: Una almendra no es diu...
6: Fas tuqui, efectivament.
5: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol cosa.
6: Bueno, escolta, des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments.
5: Aplaudiu.
6: A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
5: Bon dia! i bona hora i aplaudir. Tots
6: aplaudir. Que no sé com farem la cinquena temporada, Joan.
5: Bé, això és igual. Ja.
6: Perquè estarem confinats.
5: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda s'inventarà.
6: No, algun altre confinament tindrem.
5: I ara, antivirus, vinga, tots pa' casa.
6: Todos pa' casa.
5: Todos pa' casa. Seguim amb les notícies. Notícies...
6: Més notícies?
5: Notícies ferroviàries.
6: Opa!
5: Ojo, piojo.
6: Vai de Núria?
5: No.
6: Aix.
5: Què sempre falla? Què sempre falla?
6: Ronyalies.
5: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
6: Per sort,
5: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
6: No, Gelida no va ser un descarrilament.
5: No, ja, però
6: va ser
5: molt pitjor que un descarrilament.
6: Va ser una plugeta.
5: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Bàsicament... Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
6: R8... Ah, bueno! Pues ja està, tu!
5: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB Nanos, i Martorell. Què passa?
6: Feu-vos-ho mirar, perquè l'havíeu obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert el
5: túnel... Heu reparat els túnels i ara pimba!
6: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos-ho mirar, sisplau.
5: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre l'incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
6: Bueno, però un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
5: No, sí. Busalies.
6: Renbus.
5: Estan fent busalies.
6: No, és Renbus, crec que es diu l'empresa.
5: Les causes de l'accident es desconeixen. Veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
6: No, sí que hi ha agulles, sí.
5: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora. Els maquinistes
6: no fan.
5: I després...
6: Tenim... Més notícies.
5: Més notícies, ara.
6: Hosti,
5: ja
6: ens
5: tornem de Rubí a Sant Cugat.
6: Bueno, a veure, tampoc ens demana molt.
5: Un salt així una mica pim-pam. 25 de juny. Què hi ha el 25 de juny?
6: La festa major de Sant... Espera, de fet... Moventis patrocina la Festa Major de Sant Cugat.
5: Ja tenim pregoner.
6: Pregonera.
5: Perquè, senyor...
6: En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
5: Avui fa
6: bona
5: sol.
6: Bona Festa Major i que faci sol.
5: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
6: Un aplaudiment.
5: Gemma Puig, Sant Cugatenca. Per què
6: no Eloi Cordomí?
5: Perquè la Gemma Puig és de Sant Cugat aquí.
6: I l'altre és d'Ocassa.
5: Bueno, jo conec el Berni, que és el seu fill.
6: El Berni Bernat,
5: una salutació des d'aquí.
6: T'està escoltant?
5: No crec,
6: jo crec que no.
5: No crec, però bueno, és una mica...
6: Bueno, escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
5: Sí, fes un aplaudiment.
6: I nosaltres també.
5: Va, vinga. Gemma, no et conec, et conec de cara.
6: Gemma, benvinguda al club.
5: Gemma, benvinguda a l'Hora dels Joves, també et podria dir, eh?
6: Ojo, que caurà entrevista, eh?
5: Ojo, piojo.
6: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de Festa Major.
5: Ja la trucarem.
6: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
5: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema, perquè aquesta transició
1: ha permès, hola, penya, bon ha permès dia, que el Genís...
2: Bona tarda!
1: Ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Fa! Què deies, jo?
1: Tu, el negre. Ja t'ho he dit. Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en indrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota
2: bitllets
1: casa.
2: De 500?
0: No, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fa anys i panys es deia que al monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera forta fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo...
2: D'on era aquest text?
1: És de Tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats, que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquesta història s'ha de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment.
1: Il·legal,
0: no.
1: I a part es caurà el monestir, Titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posaven perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i l'imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i per tal d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera els va arribar la fortuna, fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta a la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir... que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tots Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit al Tots Sant Cugat o als paletes per poder per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons programes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: B,
2: no
0: C.
1: Ah, tonto. Vinga. Passem a una tertulieta de bar o què?
0: Voleu anar, voleu anar al bar?
1: Sí, no.
0: Manolo,
1: sí, no.
0: Manolo.
1: A mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
1: Una birra?
0: No, sense beure. Alcohol no, nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol?
0: No, és fastigosa. No beveu birra directament.
1: Ronco. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No. Hauríem de tornar a repetir el programa al bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-nos menjar.
0: Sabíeu? Va, anem a parlar a fails de l'hora joves.
2: O no, el gran fail va ser...
0: El gran fail del bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres... sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5,
0: vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil. Vale? Un pilot que, en teoria, s'anava a emetre. És a dir, programa...
1: En teoria, no. S'anava
2: a emetre. Un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll. És a dir, diguem que allà, el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No, a la Casa Cultura.
0: No, home, no, a l'Oficina Jove, perdó. Al Casal Torre.
1: Perdó, Oficina Jove, no. A la... Oh! Oficina Jove.
0: A Casal Torre, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es pot dir Oficina Jove.
0: Oh, Oficina Jove.
1: S'ha de dir, oh, Oficina Jove, perquè no som prous habitants per tindre una Oficina Jove.
0: No som 100.000, no?
1: No, som 90.000.
0: 97.000.
1: Bueno, posset.
0: Bàsicament, diguem que nosaltres estàvem allà a la taula del Bocamoll, posem a gravar tot, tota la taula de sopa, perfecte, tot perfecte. Gravem de conya.
1: El programa estupendo.
0: Programa estupendo, un molt bon programa, la veritat.
1: No ens vam demanar res per menjar?
0: Sí, de beure, això sí.
1: De beure sí, però,
0: de menjar
2: no. Jo he demanat unes braves.
1: Jo unes patates m'haguessin entrat molt bé.
2: És que teníem pocs diners.
1: Sí,
0: clar, en aquella
1: moments.
0: Època no cobràvem, ara tampoc.
2: Ara tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
1: Pots cobrar d'un altre lloc,
0: tu
1: si
0: no
1: vols.
0: Treballes igualment.
2: Jo treballo.
0: Tu no fots res,
2: però per què no puc vindre al programa de, de la setmana que ve?
0: Perquè periodista, novell.
2: En 3 dies, 370 euros, nano, faig.
0: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament...
2: Soc anònim.
0: Arribo a casa.
1: Arribes a casa.
2: Arribes a casa.
0: Trec, agafo la gravadora.
2: Agafa sí. La gravadora.
0: I escolto el que hem gravat.
2: Escolta. Per ser concrets.
0: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
1: Cremat dic, vol dir quan ens sentiu en plan, molt fort del compte.
0: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
2: Que no és com ho heu escoltat. Que a la llarga es fa una miqueta pesat.
1: Sí.
0: Clar, ja veus que passar un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
1: Sí,
0: sobretot
1: fet,
0: el Martí perquè parla molt fort.
1: Avui.
0: Sobretot
1: el
0: Martí,
1: Martí
0: perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
1: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
0: I jo,
1: no.
0: Jo això...
1: Bueno, doncs vam anar al Bocamoll per res.
2: Li vam dir al tio del Bocamoll que no vam...
1: Efectivament, li vam dir.
0: Sí?
1: Sí.
0: Li vau dir que no...
1: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
2: Vale, vale, pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
1: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
2: No, va parlar sobre uns tallers i coses així. Que
1: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
2: Clar.
1: Ara ja no.
0: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
1: Encara no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Ai. Home, podríem fer publicitat des d'aquí, no?
1: Sí, però encara no es pot dir.
0: Clar, encara no es pot dir.
1: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma oficial.
0: Hem de dir que a l'estiu farem moltes...
2: Se vienen cositas.
0: Se vienen muchas cositas.
1: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Xingamaz.
0: això sí, això és veritat, el Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí dues setmanes exactament.
1: 23 de maig.
0: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Estem bueno, convidadíssims.
1: Veniu.
0: Veniu.
1: És a plaça Octavià, eh?
0: Ah, Octavian's Place.
1: Octavian's
2: Place. Abans era l'octubre, l'any passat era l'octubre.
1: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
0: A la banda de tothom. A l'escenari, no?
1: A l'escenari, bo.
2: Estava a punt de ploure l'any passat.
1: Sí.
0: Sí, també.
2: A veure si aquest any ens plou.
0: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
1: Més fails, sí.
2: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
1: No.
2: Home, directes...
1: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada i dir cavalgata.
0: Cavalgata, sí, sí, sí.
1: I dius, me cago en dena.
2: Bueno, però això va ser...
0: I hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
1: Ostres.
0: De que...
1: No, no en parlarem.
0: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu amb una senyal
1: molt
0: de stop...
1: Xulesc, eh? Que és, si tens ous, passa, però ojo, trompada segura.
0: I llavors...
2: Assegurada.
1: No, és segura.
0: Segura.
1: Perquè assegurada comença amb A.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah.
0: Molt bé, periodista.
2: Ah, vale, vale, sí, perquè, ah, vale, perquè són les sigles.
1: Clar.
2: Antes no ho entenia. No ho entenia.
1: És stop, S-T-O-P, i al revés.
0: P-O-T-S.
1: O-T-S.
2: Potes.
1: Pots.
0: Stop, potes. Stop, us agraden les potes.
1: És stop i pots.
0: Si veieu algú... Pots, stop.
1: Pots, stop.
0: Clar.
1: No, bueno, pots. Segueix.
0: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els Carmels.
1: Ui.
0: Els Carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
1: Ens van robar.
0: Ens van robar. Primer, ens donen quatre capses de Carmels.
2: Però l'any passat també ens van robar, no, els Carmels.
1: No, no, però no, és no, que no, aquest, no. Aquest va ser molt heavy, eh?
0: Ens donen quatre capses... No, sis o quatre?
1: Quatre.
0: Quatre capses.
1: Ens van donar quatre.
0: L'any passat veníem de 6.
1: Sí.
0: I dius, bueno, 6, i ja eren justes.
1: I eren justetes, de fet ens les vam acabar.
0: Sí, sí, sí. I aquest any hem dit, aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem 4. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
1: Posa tele, tele, tele, tele, totes.
0: I diem, vale, pues sí.
1: Bueno, som tele...
0: Som Cugat Media, doncs sí, tele.
1: Sí,
0: vale.
1: Bueno,
0: ho podem arribar a entendre. I després diuen, no, no, no, no, no. Després ja, com mitja hora passada...
1: Sí, que però... nosaltres les estàvem obrint i clar, ens les estàvem repartint.
0: Clar.
1: Perquè diu... volíem tindre una caixa per cadascú
0: i una reserva.
1: Un terç per cadascú també, perquè érem tres.
0: Clar.
1: I en aquell moment ens ve...
0: Organització.
1: Organització ens diu, no, no, és que les quatre són per Cugat Mèdia i TV Sant Cugat.
0: Que els seríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: Sí, i ens vam quedar amb dues.
0: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
0: Que això es tradueix en només 10 bosses de Carmels. Yeah. Això es tradueix en 10 bosses de Carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els Carmels? O sigui, l'any que ve hem de comprar Carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de Carmels perquè no penso estar a aquesta cavalcada.
0: Per què no?
1: Aniré a Barcelona amb Cugat Mèdia.
2: Com vaig fer jo? Bueno, de fet, no. Estava treballant.
0: Ah, però... no. Sí, què treballes tu?
2: Però bueno, que sí, que és una miqueta... Una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve... Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
2: Perquè qui
1: ja
2: l'organitza? La penya regalació,
1: la penya,
2: no?
1: Com sempre. La penya...
2: Tenim hate a la penya? Estimem a la penya regalació?
1: Tenim molt hate a la penya.
0: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèsia.
0: La penya regalèsia, sobre...
1: La penya regalèsia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
0: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
2: Els petits.
0: Porta els Carmelos! Porta Carmelos, porta ballets aquests!
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
0: Ah, ja, a sobre.
2: M'ha sentit el mòbil i no podré llegir a la secció.
0: Ah, ostres!
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
0: El mòbil
1: fa...
0: Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, Que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa, sí, perquè
1: d'aquí a que sentiu el Pedro haurem d'esperar un mes.
2: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
0: Sí, tu no? D'aquí 200 anys... Aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia... Bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'hora dels joves.
1: Sí,
0: de
1: bueno, és que
2: no és un fail de l'hora dels joves, és un fail de l'estudi.
0: No, és un fail de l'hora dels joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
0: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'adapta a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: El
0: ordenador no te fiele.
2: Però, ara però,
0: amb aquest nou programa en dominicano, pues no interfereix, però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth
1: o... És el mode avion.
0: No, el mode avion precisament jo crec que no,
1: Jo crec que no. Si ho posem en mode avion no passaria, però bueno.
0: Mode aeronau,
2: cuidado.
1: Escolta, Joan, quant de tertúlia ens queda?
0: Eh? Ah, no, 10 minuts, ja, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
0: Hòstia... Vale, vaig comptar...
2: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient final de curs.
0: Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
0: 11.
1: 11, classe.
0: 11 dies de classe.
1: 11 dies de classe. I quantes classes? 11.
0: No, unes quantes més, no sé.
2: Jo crec que acabo el dia 5.
0: Ojo, creu.
2: No.
1: És que ni ho sap.
2: Sí, acabo, si em mouen un examen, si tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
2: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
2: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...

0: 10 assignatures.
1: No, però tenim 7. O sigui, potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era...
2: Sí, però són 10 assignatures que tenen... Tens 10 assignatures tot el curs, vull dir...
1: Clar, clar.
2: Tot el curs d'aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
0: Clar, clar, nosaltres llavors, cada quatrimestre canviem.
1: Claro. Llavors, pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa. Pots tindre un mal dia. Doncs estan en recuperació d'aquestes. És molt putada.
2: Bueno, és més com un
0: com
2: institut que no com...
1: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
0: Clar, et feia
1: aquí,
0: acumulativa.
1: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
0: jo crec que això és de la teva escola, jo crec.
1: Perquè... No. És dels cicles.
0: En general?
1: Sí, perquè ara ho han canviat.
2: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
0: Bueno, està bé.
2: Perquè s'acabi.
1: Jo acabo el 12, per tant, 30...
2: No, però 20 dies d'uni.
0: Lectius.
2: Lectius, o sigui, comptant només els 5 dies de la
1: setmana que acabo. Ah, bueno, doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
0: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
1: A mi em queden 5 dies, llavors després la... No, perdó, d'aquí 2. D'aquí 2 setmanes. Llavors, després... És que això és lo bòstia. Lo hòstia, eh?
0: Lo hòstia. Collons.
1: Acabo el dia 22. O sigui, d'aquí 2 setmanes. Vale? Llavors, després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors després tens, un moment, tens setmana de l'1 al 5 de juny recuperacions d'activitats.
0: Vale.
1: I setmana del 8 al 12 recuperacions d'exàmens. Vale? Llavors el 12, hagis aprovat o no, estàs fora.
0: Ah, mira, està
1: bé. Està molt bé.
0: Vinga, vet al carrer.
1: Vinga, al carrer. Parla. Que si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
0: Al carrer, vinga, espavila. Nosaltres, una universitat politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
2: Una putada contínua.
0: No, una puta bueno, càrcel també.
1: Vale? I la UAB és una autèntica broma.
0: Ja, o una autèntica basura també, pots dir.
1: Vale. Les dues valen, perquè al final són bromes i...
0: Una autèntica brossa. No, però bàsicament...
1: Perquè lo de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
2: Setmanes formatives?
0: Qui és això? Qui és això?
1: No ho teniu?
0: Qui setmanes formatives?
1: Hòstia, el meu germà ho té, tio.
0: No.
1: O sigui, ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
0: finals,
1: febrer.
0: Sí.
1: I abans d'aquestes vacances que ara venen del juny,
0: vale,
1: tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes de recuperacions.
0: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
1: Vale, pues això.
0: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
1: Vale, i això és per recuperar,
0: per recuperar
1: classes,
0: quan, sí,
1: coses.
0: Sí, sí.
1: Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
0: Clar, és per estudiar.
1: Vale,
0: clar. Claro.
1: Però és que vosaltres penseu...
2: 18 dies,
1: que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic... Acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
2: Ens havies collit una carrera,
0: home,
2: tio.
0: No, home, no.
1: Collons!
0: No, home, no, mira.
1: Mira, jo... ara he cremat el micro.
0: Mira, jo de... No, però no es veu cremat, eh?
1: No, perquè tu no estàs cremat.
0: L'espectrograma no es veu cremat.
1: Saps què em va passar l'altre dia?
0: No, espera.
1: 3 segons, Saps què em va passar? Vaig estar fent...
0: 3,
1: era,
0: ja està.
1: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
2: No ho diràs,
1: I tant. Calla.
2: Anonimat.
1: Calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar a una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien. Vale?
0: Vale.
1: Van arribar a les 9 del matí.
0: Vale.
1: A les 2:30 van pirar,
0: vale,
1: vale, perquè ja tocava pirar. Vale, pues de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. Ui. A les 2:15
0: sí,
1: van dir, ens anem a canviar el lavabo.
0: Ui!
1: Van sortir liats d'allà.
0: Mestre, un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
2: M'està regant molt això del teu ordinador, eh? Puges i baixes.
1: Puges, no.
0: Puges i baixes, clar.
1: Baixes i baixa.
2: Estic baixant i està pujant.
1: No, està baixant.
2: Que no, que mira.
1: Mira, puges... A veure, tonto pan. Puges i puges, baixes i baixes.
2: Que no.
1: Crec que tampoc és tan diferent.
0: Mira, és...
1: Puges, baixes.
2: Hola.
0: Que no, que no, que no, que deixis el portàtil!
2: No, ahir va bé.
0: Deixa!
1: No, no va bé.

0: És perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, puges, i quan jo baixo, baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
1: No.
0: No, sí, que la meva és llarga.
1: Jo el que els dic als...
0: Dos pàgines.
1: Jo el que els... Sí, però ja la tens feta. Jo el que els dic als
0: Ai,
1: senyors
0: aquí,
1: de...
0: Perdó. Aquí.
1: Els senyors aquests que han sortit liats...
0: Dos pàgines.
1: Jo aquests senyors que els han sortit liats, els dic, crack, fiera, mastodonte, número uno.
2: On has buscat, cabrón?
1: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador.
0: Rar.
1: És un sticker.
0: Rar. Pues me l'envies, gràcies.
3: Envia per brutal hora dels joves.
1: De Busguard.
0: I pip, Espanya.
1: Pip!
3: Doncs procedeu amb la meva secció o consideres sessió. Que s'ha de fer més llarga?
0: S'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
1: La sessió.
0: La sessió.
1: Feu sessions, vosaltres.
0: Ara fem sessions.
1: Doncs res, senyors, comencem amb la...
0: La shit del Genís.
1: La pip del Genís.
3: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
0: No, és que me'ls estic pujant perquè estava fent modo DJ.
3: No m'he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars, perquè us sento...
0: No, perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
3: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist, i no heu estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
0: I no has escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
1: Què ha dit?
0: L'antivirus.
3: L'ontavirus.
1: L'antivirus.
0: Diríem antivirus.
3: S'ha detectat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
0: Hòstia.
3: En embarcació.
0: Això en no pau descansin.
3: Bueno, no igual. S'han detectat 3 persones. Avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia letal.
0: Mort, no, ja.
3: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no...
1: Òbviament... A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries.
0: La 91.5 no, però ens podem escoltar des de l'Spotify.
1: Home. Exacte.
3: Què posa allà?
1: Martí Civit té antivirus.
0: No, tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
1: Sí.
3: Som més d'informant i hi ha diferents variants d'antivirus i només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la capillat. Bueno.
1: No que es transmet per la femta de les rates.
0: Sí, ja ho hem dit,
3: molt
0: això.
3: Molt agradable.
0: Ja ho hem dit,
3: alta seguretat, eh?
0: Això ja ho hem dit, però...
3: Alta seguretat.
0: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un clauer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per
3: exacte.
0: Tant, no us la mengeu, gràcies.
1: Una xocolatina de tamany lleugerament achorissat.
0: I una mica desfeta.
3: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que va seguir la línia, no? De trossos de pa.
1: Sí, sí.
3: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest
1: antivirus.
0: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
1: Esta sí? la rata que tiene diarrea explosiva, mano.
3: Omplim-me la secció, que no tinc temps d'escriure més i s'acaba ràpid. Primer, són 4 consells.
0: 4 consells, eh? Vinga, va.
3: Necessaris.
0: Vinga.
3: Consells obligatoris. Primer consell.
0: Cagueu.
3: No sucumbis al pànic. És molt fàcil que...
4: És como, chicos, no tenéis que sucumbir al pánico. No. No va a pasar nada, la sociedad está totalmente...
3: Esta guerra civil que
5: dicen
3: no existe.
4: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
5: Confinament.
3: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquestes nervis, et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis els controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
0: Vale.
1: Sí.
3: No tanta
1: sí.
3: calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
4: Vamos a morir todos.
3: Passadissos.
4: Tengo una almendra.
3: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
1: I sempre, això sempre. Nois i noies.
0: Dutxeu-vos.
1: Dutxeu-vos, afaiteu-vos
0: les mans.
1: Afaiteu-vos els sobacos.
3: Mira, aquí anava.
1: Que després canta l'Aeron, eh?
3: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
1: Però periodisme...
0: T'està dient un tio de periodisme.
1: No. Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Però si és la gent més pica que hi ha al costat de les de dret.
0: Sí.
3: Entra a la meva classe, ja ho veurem.
0: Bueno, tira, segueix.
3: Bueno, sí, coma, un virus letal és prou justificació per dutxar-te per una vegada. O sigui que...
0: Això sempre. I més
1: otakus,
0: en un
1: creuer. Otakus, dutxeu-vos.
0: En un creuer us heu de dutxar sempre. Següent.
3: És una sensació molt curiosa, dutxar-te en un creuer.
1: No. És una punyetera dutxa fastigosa, però és una dutxa.
0: És una dutxa igual.
3: No, però si hi ha certes...
0: marees.
3: Marees en el...
1: Home, vibra tot, però ja està.
3: Ja, però és curiós que vibri tant. Bueno, dona igual. Tercer i penúltim consell. Intenta fer cas a les autoritats. Autoritats. Potser en un... Què diu?
1: No, res, res, res.
3: Potser entre Calimocho i Roncola a la barra...
1: O Pati Micola. Oh, sasca.
3: Pots parar l'orella i tindre les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents dient-te, ja ho he viscut això, a comprar paper de vàter, que és com el... És com el meme aquell de I've been to this before. Bueno, el drama aquest. Però has de mantenir la compostura i intentar, doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
0: Anem a fer una cosa. Anem a trucar a una persona. Anem a trucar a una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
3: Ondavirus.
0: Hola, bon dia.
3: Antavirus.
4: Hola, buenas.
0: Escolta'm una cosa. Ara que estem trucant a Illes Canàries, no estàs al mar, no?
4: No, jo no estoy en el mar,
0: No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa.
3: Saps de creuer?
4: No,
0: dit que està a les Illes, està a Tenerife.
4: Yo estoy la Palma aquí que tengo al lado.
0: Com que la Palma, si està a Tenerife el xaval?
4: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
2: Bueno, matopeya.
4: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso...
3: No al antivirus, es negatiu més negatiu igual a positiu.
4: Exacto.
0: O sigui, visca l'antivirus.
4: Claro.
0: Escolta'm una cosa, ara, el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic, sí. Intenta fer cas a les autoritats i no preocupis que això no serà un Covid.
4: Sí.
0: És de veritat això, Fernando Simón?
4: Eso hay que tenerlo un poquito.
2: Tengo una almendra.
0: Sí, és el que s'ha fent.
4: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
0: Sí, ya.
4: Hay que ducharse en general. Porque si no viene el COVID, viene la mierda de la gata y viene...
0: Ay, vale.
4: Tengo una almendra.
3: Fernando Simón, ¿tú duchas?
4: Bueno, es subjetivo. Depende de lo que haga mi mujer, pero...
3: Casa de herrera, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
0: Escolta'm una cosa, Fernando Simón, ya para acabar que esta trucadeta. ¿Vostè es ducha, pero interiormente, en plan de las cordas vocales y tal?
4: Bueno, es complicado. Mi madre, mira, es lo que me dio. No tenemos nada más.
0: Molt bé, doncs...
4: Es una voz muy reconocible
0: para que
4: tenga miedo.
0: Penxem ja el Fernando. Penxem el Fernando Simón, que si no ens cobraran 40 euros.
4: Venga.
0: I sisplau que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
1: És que ha sigut... M'encanta.
3: Aquest home, o sigui, ja no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
4: Sí.
0: Però a veure, si ja l'havíem penjat... No, i a part, saps qui... Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit? Oriol Mitjà, també,
3: Oriol Mitjà?
1: Ha sortit. I Oriol Sencer
0: Oriol Mitjà, l'Oriol Sencer està a casa meva.
3: L'Oriol 3/4.
0: Fa! Vols començar la meva secció?
1: No, jo no, però bueno...
0: Pues comencem la meva
1: secció. Si tu desitges, Martí.
0: Va, que avui estava molt...
1: Vinga, va.
5: Bajamos a la zona cero. Sisplau, comencem.
0: Perquè avui parlarem de... Les últimes setmanes de curs, que parlaré de...
1: L'antivirus.
0: No. Parlaré de l'ESO i de Batxi, perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic, i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
1: Com a l'Oriol. Mitjà.
0: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia, perquè sé perfectament que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
3: Ui, selectivitat,
0: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure les xancletes de casa seu, sent l'olor de la revetlla, però i dins de les aules? Aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. El que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
1: Bueno, i unes quantes divisions.
0: D'una banda tenim els profes vacances. Aquells que ja han llançat la tovallola entre classe, entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarbat piloter. Són el...
1: M'ha encantat.
3: El fucking escarbat piloter, eh?
0: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
1: No!
0: Són hores mortes...
1: No!
0: Sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
3: Segueix, són hores mortes en el qual...
0: Llavors tenim els profes vengadors, aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
4: «Hòstia, pilotes!»
0: Uau.
4: Oh,
0: llavors et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit, eh? Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
1: Totalment.
0: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustre, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibit dir...
1: Profis superguais.
0: Ei, ja jo posaré l'examen de mateix el dimecres. Tu no et posis el de física el mateix dia.
3: És que són uns cabrons, són uns cabrons.
0: O sigui, de veritat, sí,
1: jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
0: Jo també.
1: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
0: El seu objectiu convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut, perquè és un embut, eh?
1: L'efecte embut,
0: sí,
1: m'agrada.
0: Vinga. Has tingut 9 mesos per fer les coses bé de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps? Allò que va caient i al final va mullant. I al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
1: Xolat, xopi.
0: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
3: Això ho fan molt, els professors.
0: Sí.
3: O sigui, es critiquen molt, però després paga!
0: Toma. Però és que, si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
1: Sabeu
0: de què parlo? Aquell professor que ahir a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí. Penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i 1 ja no compta.
3: I que a sobre són els cabrons que diuen és que estava a la guia docent, eh?
0: Sí, sí.
3: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs. A veure-te, l'he llegit.
0: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altra estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
3: Molt bé, Dante.
0: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades, només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui, ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
1: Això és l'efecte... efecte pan mojado. Efecte pa mullat, que és que bàsicament xupes i després ho llences.
0: Si ara
3: com el
0: mateix,
3: Doraemon, que, si ara mateix, que t'invent que era com que podies posar el pa a les pàgines, menjar-te'l i
0: ja
3: recordar-te'l.
1: No? Exacte. Però després ja, quan ho cagues...
3: Però quan ho cagues ho oblides.
0: Mateix em preguntéssiu el meu DNI, ho respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
3: Sobre això, l'examen?
0: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
1: Oh, the light, the focus...
0: No, és d'anglès, però...
1: De monitor!
0: És d'anglès normal.
3: Fas anglès normal?
1: Descriu! Sí.
0: Ànims a tots, mireu, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
1: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix, des de la meva perspectiva, la CL era un passeig.
3: No, no, no, jo, o sigui...
1: La
3: jo...
1: Cele era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
0: Jove anònim que fa segon de batxi i s'està morint ara
1: és
0: mateix.
1: És escrupulosament fàcil. És una... Està tirat.
3: Sí, hi ha molt hype.
1: Hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences a castellà.
3: L'any passat vam començar amb el de castellà.
1: Bueno, l'any passat...
0: De fet, t'ho puc dir perquè ja han sortit els...
3: Ui, nervis.
1: Ui.
3: Jo faré el de...
1: Hauríem d'anar a veure'ls.
3: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, em a dir, pringats.
1: Veure els
3: nanos allà estudiar l'última hora.
0: Atenció.
3: Ui, quina il·lusió.
1: Attention, please.
0: Atenció. Ui.
3: Ui.
0: Convocatòria ordinària.
3: Ui.
0: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
3: És que és ja de ja,
1: I, no fa, i fan de fer... Va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
0: Dimarts 9 de juny. Dijous.
3: Sí, sí.
0: De 9:30. Ai, perdó. De 9 a 10:30, llengua castellana.
1: Vale, vale. Caste. Vale, anem a repassant. Caste, molt fàcil. Tranquils, vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja hora nerviosos.
3: Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp en medi de la selectivitat?
0: Sí, lo de l'Ibai.
1: El Ibai.
3: No, l'altre era un...
1: Chicos, ja estoy aquí, ja he llegado, ja voy a salvar-nos.
0: No, és un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
1: Vale, anglès, tirat.
3: Fàcil, no estudieu. No,
1: estudieu? Mira,
0: no es pot estudiar, de fet, amb anglès.
1: Us estudieu els tipus de text l'hora abans.
0: Ja està, efectivament.
1: Ja està.
0: Seguim.
3: Connectors.
0: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
3: Un bon furthermore et salvarà.
0: Cori tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... Ja està.
1: Vale. Jo puc parlar de física. Física és fumuda. Vale?
0: Jo puc parlar de cori tècnica vocal i de literatura dramàtica.
1: Física està. Física, el tema és que és per la tarda.
3: De geografia.
1: És un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però
0: ara,
1: no és complicat.
0: Moment, si
1: són quatre fórmules.
0: Repeteixo, si dura 1:30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
1: Sí.
0: Seguim.
1: Si l'examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la clase. Siempre se pueden rascar puntos.
0: Dimecres.
1: Siempre podemos rascar algún puntito.
0: Passem a dimecres, comencem...
3: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
0: És igual.
3: Geografia.
0: Geografia. Tu l'has fet, sí.
3: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe. En qualsevol moment surt... L'any passat, els putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
1: Hey, bro.
3: Una puta classe.
1: Hey, bro, you know what's an aquífer, bro? I want a aquífer, bro.
3: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
0: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
1: la meu que la teva mare
0: t'ha dit. Cori tècnica vocal. Els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
1: vale.
0: Escollir.
1: Filo... Muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està. I que us ho avaluï el de filó. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio. Ja està, és molt fàcil.
0: Vale, puc dir tot el desktop? Perquè és que, no, és que se m'està acabant la bateria. Llavors dic tot i llavors ja dieu tot.
1: No, però quanta bateria tens?
0: 8%. Que s'acaba amb res, ara, o sigui, en sèrio.
3: Història, no sé com ho teniu ara. L'any passat va ser una putada. La veritat, una putada, molt heavy. Però bueno, podeu.
0: Vale, següent. De 12 a 13:30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir. Tot l'altre és oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio,
1: vale.
0: Si ho heu escoltat,
1: Mates,
0: molt bé.
1: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que Mates caga. Vale? A mi Mates em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Vale? Què més?
0: Tu vas fer llatí?
3: Jo vaig fer llatí.
0: Pues tira.
3: A veure, pot anar o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat, o l'anàlisi del text. Si et
1: surt... Ad baculum.
3: Si et surt un test que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un test que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia't bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tan espanyol. Llavors, doncs això, i llegeix molt.
0: Vale, després tenim de 3 a 4.30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
3: Jo no vaig fer res d'això.
1: Tecno. Vale, tecno...
0: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
1: Empresa.
0: És
1: sí,
0: una
1: és empresa
0: barbaritat.
1: És empresa, ja està.
0: Bueno, tira.
1: Vale.
3: IRPF, vámonos.
1: Tecno, tecno és... és curiosa, Tecno. ¿Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. O sigui, pot sortir molt bé o molt malament.
0: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí,
3: dijous gras.
0: Dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder descansar.
1: Endevino, català?
0: Català a primera hora, després... de 12 a 1.30 tens arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, a la de 3 a 4.30 tens dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
3: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
1: Bé, jo vaig acabar...
3: Vas amb els llibres així, eh? En plan, sota el braç.
1: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia
3: res. Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xopadíssim.
1: Està pirat, això. En moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblio.
0: Jo em vaig trobar el Pedro.
1: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
0: El Pere Botero me'l vaig trobar, però...
3: Quantes vegades ens trobàvem? Ens trobàvem un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la Biblio, tu i jo i el Pedro.
1: Clar.
3: I tu.
1: Sí, perquè anàvem a la mateixa Biblio.
0: Sí, perquè a mi no em veu trobar.
3: No, perquè tu
0: perquè
3: aquestes,
0: jo ja estava de vacances.
1: Era un i Biblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès de la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
3: Literatura...
1: Si ho porteu bé durant l'any, no és fàcil.
3: Literatura... Bàsicament, a redactar, cagaprons, faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us ho espès. Llavors...
1: Ui! Faran...
3: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i poder entrar a una carrera que no sé que sigui una nota molt alta.
1: Jo crec que és un trunyo treure mala nota a les específiques.
3: Sí.
1: És el trunyo més gran que us pot passar.
3: O sigui, pots anar malament a una, a una que no sigui específica.
0: Bueno, a veure si pondera, no.
1: Jo mateix, per exemple, vaig ser un 6,5 i entre el aeroespacial tret un 12.
3: Jo vaig ser a català i a castellà un 5,6 a les 2 i he entrat a periodisme.
1: Ja, però periodisme és un 9.
3: És un 9, però, joder, és un 9 igualment.
1: O sigui, ja.
0: Que ja és. Bé, haurem de despedir el programa aquí.
3: De les normaletes.
0: Només dic que moltes gràcies. Ens veiem la setmana... d'aquí 2 setmanes, que, per cert, vindrà Don Peyu.
3: Vindrà?
0: No, o sigui, trucarà, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
1: Èpic.
0: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. I el Gingamath.
1: Salut i força Canut.
3: Visca.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX, amb menys veu de l'habitual, típiques coses de la primavera, però és igual, farem el que podem. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortuga!

Ah, no ens havíem adonat, no ens havíem adonat que ahir era festa, era la festa del treball. Vosaltres, els que treballeu, no us feu càrrec de la maledicció de la gent jubilada. Perquè hem perdut aquella il·lusió de oh, aquesta setmana el divendres és festa. Ui, aquesta setmana curta. Ja no sabem el que són fer vacances. Ni un pont. Saps allò que deies? Oh, que bé, aquesta setmana hi ha pont. No! Ja no ho tenim. Arriba un moment que tot això ho perds. I clar, jo pensava que ahir era un dia doncs, com, dels meus, com qualsevol altre, i te trobes que no. En fi, i avui pont, clar, i he arribat aquí a l'emissora sempre tapaïda de gent, i clar, i avui tothom està de pont. Tens els que fan guàrdia, clar, que no es veuen tampoc. En fi, avui anem a fer un programa especial com podem, com podrem, amb la veu que ens queda, la veu que tenim, sobre versions, perquè ja sabeu que per versions, les nostres. Avui fem un programa de diversions de 1976 i comencem amb aquesta cançó.

Efectivament, ens referíem a Stevie Wonder, que aquell any, el 1976, va publicar el meravellós Songs of the Key of the Life, amb cançons com aquesta, Sir Duke. I clar, versions n'hi ha moltes, però jo, que sóc un col·leccionista de versions, aprecio molt, moltíssim, a tots aquells que agafen una cançó d'un estil i sense gairebé tocar-la la fan d'un altre estil totalment diferent. I això és el que es fa a la nostra banda resident, els meravellosos Pink Turtle, de convertir aquest tema funky en un tema, de swing. Sí, tal com ho sentiu. Així que us deixo amb Sir Duke, versió Pink Turtle. Aquí ja teniu. Big Mumbau, but do you do back to him?

No em negareu que era una versió un tant peculiar, oi?

I seguim, seguim amb les cançons de Stevie Wonder de 1976, del mateix àlbum aquest, Isn't She Lovely? Doncs us hem dut una versió d'un clàssic ja, un clàssic del jazz, com és Freddie Cool, que ens versionava aquest Isn't She Lovely d'aquesta manera.

see what God has done through us.

Quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades, nois, no sé com acabarem perquè cada vegada tinc menys veu. Quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades, vam parlar d'aquesta cançó. Sorry seems to be the hardest word. Ho sento, és la paraula més difícil de dir. Elton John. Una gran balada d'Elton John. No us la canviarem d'estil perquè seria un crim, però aquí tenim el gran versionador, com és, com era, dissortadament ja no és entre nosaltres, Joe Cocker, que va fer aquesta versió tan sentida, tan esgarrifosa d'aquest Sorry Seems to Be the Hardest Word, Joe Cocker.

I mercès a una pel·lícula 20 anys després, Seal ens oferia la versió d'aquest tema, mercès a la pel·lícula Space Jam. Els que teníeu criatures a aquella època la recordeu perfectament. Living in the street. Fly Like an Eagle, versió Seal.

És molt probable que la majoria de vosaltres recordeu més la versió que no passa aquest tema original, Serenade, de l'àlbum Fly Like an Eagle de Steve Miller-Land. I reconeixeu, evidentment, la versió feta pels murcians M-Clan, M-Clan. El 1999, crec recordar. Doncs efectivament, aquí la teniu. M-Clan, llamando a la tierra.

Sí, sí, sí, sí, té una mica de trampa, perquè aquesta cançó no és del 1976, tampoc aquesta versió és d'aquell any, però és el que moltes vegades hem dit, que una versió es fa de vegades molt més famosa que la versió original. La versió original sí es va publicar el 1976, i no era pas Joe Cocker, era ella,

Efectivament, és les que teniu, la uïda ben fina, és Etta James. I era del seu àlbum de 1976, Etta is Betta i Neva. Corrigeixo. Etta is Betta de Neva. I feia aquesta versió, aquesta primera versió de You Can Leave Your Head On, que després Joe Cocker, o millor dit, la pel·lícula 9 setmanes i mitja va popularitzar, eh que sí? Bé, doncs és una cançó del 76, portem una versió d'una cançó del 76, però no la de Joe Cocker, que ja la coneixeu, sinó d'una altra pel·lícula, no 9 setmanes i mitja, si Full Monty, una versió que interpretava Tom Jones a Full Monty. Aquí la teniu.

Com no havíem de parlar de la música disco el 76, oi? Era The Tramps, era Disco Inferno. Inferno. Doncs la marxa de la música disco millorant no es pot millorar. Ara bé, la força sí que es pot millorar. Disco Inferno, atenció, atenció, amb Tina Turner.

De les versions, lo fàcil és tenir tot el respecte al món, ser bon músic i tractar d'imitar com foten gairebé totes les tribut bands de les cançons, no? Però agafar una cançó i, sense modificar-la, passar-la de música disco a rock and roll és fotut, eh? Difícil. No tothom ho pot fer. D'aquesta cançó tan sofisticada de ABBA, d'aquest Dancing Queen plena de cordes i de matisos disco, a convertir-la en un rock garajero, com van fer els californians Yeehoos el 2001, és força complicat. Comproveu-lo vosaltres mateixos. Aquí ho teniu.

En Josep Maria Elvira fou possiblement una de les persones que més em va ensenyar en música. Van ser una mica més de 20 anys de relació, una mica més de 20 anys de compartir, compartir músiques, compartir vivències. Però de tant en tant jo també li ensenyava alguna cosa. Aquesta, la versió que us porto d'aquesta cançó, el primer que recordo quan li vaig posar és que la que portava 40-50 segons, ell estava aquí, en aquest mateix estudi, es va aixecar i es va posar a ballar. Josep Maria Elvira li agradava ballar, li agradava la música. I a mi m'agradava la seva companyia. I m'agradava veure'l com movia el cap, fent moure una melena imaginària quan sonava en Status Quo, o quan es deixava dur per la música, com la versió que us porto d'aquesta cançó, quan la va sentir. És Hotel California, sens dubte l'èxit més gran del 1976. Bé, va ser més del 77 que del 76, perquè el disc va sortir a les acaballes del 76. Però sens dubte va ser la cançó de 1976. I jo us porto una versió que dic, versionar Hotel California, impossible. Fer-la millor, més impossible encara. Però el nostre grup resident, Pink Turtle, ho va aconseguir. I de quina manera? També li vas ensenyar a Eva Caro. I Eva Caro, estic segur que si estàs sentint aquest programa, en quan soni, Pink Turtle es posarà a ballar. Perquè a Eva Caro li agrada el swing. O sigui, per tots vosaltres en general, però sobretot, per en Josep Maria Elvira, allà on sigui. I per Eva Caro, aquí aquest programa, jo personalment estimem amb tot el nostre cor, va dedicada a aquesta versió d'Hotel California. I amb això, Pep Alier, encantat d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres. Us espero aquí dissabte vinent per acabar de rematar 1976. M'he deixat algunes coses al tinter, coses que vull compartir molt especialment. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb Pink Turtle i el seu Hotel California. Reiem, reiem això. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7-7 Top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que a l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Come on, Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christy, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a Radio Espanya, si no m'equivoco. Sí, sí, a Radio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, i tant. Ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també. Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria, això, no?
2: Les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé. Edith Piaf, Piaf, per exemple. La Viangós.
1: La Viangós.
2: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes
2: I
1: coses
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí,
1: que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt feliç.
1: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
2: que està
1: això,
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria
2: Lluïsa. Moltes felicitats
1: i que per molts
2: pel
1: anys et
2: teu
1: puguem
2: programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gos ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915, i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gros. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950. Yeah.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents a 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.

Bon dia, són les 12 i 3 minuts i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tinguem dos convidats, si farem les entrevistes via telefònica, que són uns dels que estaran actuant aquest cap de setmana al Teatre Auditori Emma Viladesau. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, a partir de la meitat de juny, tot s'acaba. Hem volgut germans en les arts escèniques. Aquesta setmana m'agradaria meditar amb tots vosaltres uns pensaments al voltant del que passa en aquesta ciutat amb un poble dins, Recoder Dixit. Estem a dia 7 de maig i d'aquí a 24 dies s'acabarà la programació del Teatre Auditori Emma Viladesau Sant Cugat. Cal dir i repetir, per qui no ho tingui clar, que el teatre seguirà funcionant tot el mes de juny i em sembla que alguns dies de juliol, però serà per empreses, per escoles de diferents tipus, per finals de curs, etc, etc, etc. Jo sempre he demanat, recordant al principi del teatre, que el mes de setembre farà 33 anys que es va inaugurar, que les primeres temporades es seguia fent espectacles al mes de juny, i per què no continuem? Però sembla que hi ha prou feina per fer i deixar el públic, diguem-ne, normal, per entendre'ns, sense voler ofendre ningú, Déu no ho vulgui, deixant sense funcions de qualsevol art escènica quan la ciutat, prop de 100.000 habitants, no ho oblidem pas, segueix viva i, segons diuen les estadístiques, el nivell cultural i econòmic és dels més alts del país. Déu sigui lloat. També a meitat de juny s'acaba la programació de prop que proposa espectacles al Bocamoll del Casal de Torreblanca o a la sala del mateix casal, o al Teatre de Mirasol. Tampoc hi ha res a la nau de Valldoreix, ni al Teatre de la Unió. És clar que al final del mes de juny tenim la Festa Major i de música amplificada, pop, rock, rit, tralalí, tralalà, n'hi ha i molta. A veure, males llengües, diuen que a Rubí, on quasi coincideixen els mateixos dies de la seva Festa Major, sempre hi ha grups molt més coneguts, molt més seguits, molt més importants. Bueno, però a hores d'ara és un exemple, no sabem si es faran les lectures a la fresca el mes de juliol, per exemple. No sabem si hi haurà concerts al claustre, o el que sigui, quan les lectures convoquen en els darrers anys fins a 500 persones a les seves representacions en paper a les mans, això sí, en paper a les mans. I durant alguns anys, els concerts de clàssica o claustre eren protagonitzats per noms també coneguts i reconeguts internacionalment. En aquests moments, els festivals d'estiu d'arreu de Catalunya ja estan programats i es poden comprar les entrades. Aquí, no sabem què es farà, si és que es fa alguna cosa. Tampoc sabem si tornaran les nits de música o teatre, o el que sigui el celler cooperatiu ara modernista. Ai, hi ha un problema de pressupost? Hi ha un problema de projecció i programació i tot plegat es soluciona sobre la marxa? Doncs no ho sé, benvolguts germans, no ho sé. Sempre confio que les coses aniran millor en un món on la fe sembla perduda, i és per això que, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Això que estem escoltant és la música, part de la música, evidentment, d'una obra que es farà el diumenge al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, titulada El film, perdoneu, El fil invisible, el musical. I per poder parlar-ne, per poder saber una cosa més, a part de la que ja ens posava el programa del Teatre Auditori, volem parlar-ho amb una de les seves protagonistes. Bueno, jo diria que la protagonista essencial, que és el personatge de Nura, que interpreta Alba Serrano. Alba, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, molt content de poder parlar amb tu, perquè penso que ens podràs explicar amb més coneixement de què és exactament El fil invisible.
1: Doncs El fil invisible és una història que va sorgir de la ment de la Míriam Tirado, un llibre i una història que ha arribat a les cases de molts infants i a moltes escoles, i que un dia va tenir idea de transformar en musical perquè pogués arribar encara més gent. I així, amb aquesta obra de teatre, expliquem aquesta història de la Nura, que descobreix que del seu melic hi ha un fil invisible que la connecta amb tots aquells que se l'estimen moltíssim.
0: Bueno, i tu direm que aquest personatge fa bastant temps que l'estàs fent.
1: Bastant temps, ara ja fa una temporada llarga, perquè vam estrenar, el, si no ho dic malament, el novembre del 2024, si no ho dic malament, o ara potser més, no, o 25, clar, 25. En fi, que portem una temporada sencera a Barcelona, i vam fer una primera gira, i després una segona temporada, que també va anar molt bé. I aquí estem, seguim girant l'espectacle perquè, com deia, és una història que no es fa gran i que tenim ganes de que arribi a tothom.
0: Bueno, podem dir que aquí al Teatre Auditori es fan tres funcions, o sigui que hi ha a les 10, a les 12 i a les 4 de la tarda. O sigui, a mi em sembla al·lucinant, Alba, perquè des del punt de vista... No, ho dic per vosaltres, perquè sí. A vegades sortiu a l'escenari, l'obra dura entre una hora i 5 minuts i esteu tota l'estona doncs, en moviment, cantant, ballant... vull dir que és una feina dura.
1: És una feina dura perquè, a més a més, clar, fem personatges que són infants i que des del principi amb la nostra directora, amb l'Alicia Serrat, teníem clar que no volíem infantilitzar-los ni res, però sí que és cert que l'energia de l'infant ha de ser i ha d'existir durant tota la funció. Llavors, sostenir això des del punt de vista de l'intèrpret, doncs sí, és una feina dura, però també molt bonica de fer, de debò.
0: Bueno, i a més hi ha un grup, perquè aquí doncs, no es tracta de tu fas aquest paper, però si tenim la Bet, que fa el paper de la narradora, l'Aina de Cibla, el paper de la Lia, el Rubén Albadalejo, el Quim, i el Sergi Espina, l'Àlex.
1: Sí.
0: Vull dir que la història és interessant, i se m'hi ha la història, sobretot, aquesta transformació que li ha donat doncs, l'Alicia Serrat i el Daniel Anglès, i el Víctor Albelo, doncs, bueno, i l'Òscar Reyes a la coreografia.
1: Exacte, sí.
0: Doncs dona una projecció, jo penso, possiblement molt diferent, encara que sigui ajustant-se al que és el text del llibre, dona una projecció diferent, això és evident.
1: Evident, sí, des de que vam veure l'adaptació del conte, tots vam tenir molt clar que d'alguna manera la història de la Míriam doncs, havia crescut perquè realment funcionés en escena, que és el que hauria de ser quan adaptes qualsevol text. Però aquí és veritat que tots aquests professionals que tu mencionaves han fet una feina preciosa perquè ara sigui una història que camini sola.
0: Bé, jo penso que hi tinc aquí que al Goya es van fer dues temporades, després una gira, i ara esteu fent una segona gira, que vau estar a Figueres, em sembla, anteriorment.
1: Sí. Sí.
0: Ara a Sant Cugat i després teniu Vic i Calella de Palafrugell, en principi, no sé si hi ha alguna cosa més.
1: En principi són aquestes dates, sí. Alguna coseta més hi haurà per allà, però confirmadíssim són aquestes dates, segur.
0: Bueno, a veure, una cosa, Alba, a veure, de què serveix el melic?
1: Doncs mira, en el melic hi ha un secret que no ens han explicat gaire i que tant els nens com els que no són tan nens ens va una mica bé recordar. Del Malik surt aquest fil invisible que ens connecta amb totes aquelles persones que estimem i que a vegades no podem tenir a prop. Llavors, la Nura, en aquest cas, l'experimenta des de «Ai, haig d'anar a l'escola i no sé com anar-hi sense tenir els meus pares allà», i això és una cosa que tots els nens en algun moment passen per aquesta experiència, però als nens els hi passa i als adults també ens passa moltes vegades que perdem algú o el tenim lluny o alguna cosa per l'estil, i llavors en recordar-nos del poder que té aquest fil que surt del Malik, a vegades és molt poderós per sentir que aquestes persones estan molt més a prop del que pensem.
0: Perquè en aquest cas el que és que vosaltres, la Nura, el Quim i la Lia, el que volen és ajudar a un company, que és el Malik.
1: Exacte, sí. I aquí és on dic que el tema de l'adaptació crec que va fer la història créixer encara més, si pot ser, perquè ja d'entrada era una gran història, i és que l'Àlex té un vincle amb aquest, amb aquesta, aquest obstacle, diguéssim, de tenir algú que no té al costat, que és en aquest cas un pare que treballa molt lluny i que no pot tenir a casa i el troba a faltar i se sent trist, enfadat i no sap molt bé com expressar les seves emocions. I llavors la Nura i els seus amics, la Lia i el Quim, doncs l'ajuden a vivir tota una aventura que no puc dir coses de molta sorpresa, però els nens que els hi agradin els dinosaures i les aventures ja poden venir, perquè passen per de tots colors. Doncs això, amb aquestes aventures l'ajuden una mica a trobar la felicitat que veuen que no té, i aquí la història del Malik doncs té un paper important, perquè a l'Àlex, quan li expliquen que hi ha un Malik que el connecta amb el seu pare i que tot i que estigui a Sydney treballant estan units, tot arriba una mica a la felicitat que al principi no té.
0: A la presentació que fa el Teatre Auditori es parla que està recomanat a partir de 4 anys. Però jo, pel que tu expliques i pel que he vist, és una obra que, quan es parla d'aquests espectacles en família, doncs, clar, la família està composada de... Pot haver-hi molts fills de diferents edats.
1: Sí.
0: No s'acaba amb un nen de 5 anys o una nena de 6 anys, sinó que hi ha, doncs, pot haver-hi 3 fills que vagin des dels 4 fins als 10, o etc. Tu creus que el fet de que sigui musical... els subjuga una mica més, o sigui, els atrau l'explicació els hi pot arribar una mica més?
1: Totalment. Jo crec que hi ha una cosa màgica que passa fins i tot amb els nadons. Hem vist fins i tot nadons d'un anyet, de 2 anys.
0: Què dius?
1: Una cosa preciosa. Sí, la nostra directora ens deia, mireu, amb aquesta funció no m'havia passat mai, però pot passar que en la mateixa funció per algú sigui la primera funció i per un altre sigui l'última. Perquè ha passat que vinguin famílies amb el nen més petit i l'avi a veure, no?, o l'àvia a veure la funció. Llavors, això és preciós i ho tenim molt al cap abans de sortir en escena, perquè al final és d'alguna manera, doncs, deixar... en el cas del nadó, doncs una mica la llavor del teatre, i és molt maco. I és el que tu deies, el tema de que sigui musical, amb els nens tan petits és com que els hi agafa l'atenció d'una manera molt forta, i ens expliquen històries de nens molt petits i de nens no tan petits que per diferents coses els dos s'han quedat bocabadats amb la funció i una mica, doncs, els plors o la xerrameca de fora, el teatre s'apaga.
0: Que s'han sentit identificats amb allò que estava passant a l'escenari?
1: Sí, jo crec que sí. Quan són una mica més grans, entenen molt més el que té a veure amb la història, el fet que hi ha algú que, doncs, això, té un obstacle, els altres l'ajuden, és a dir, entres una mica més en la peripècia dramatúrgica, quan estem parlant de nens més grans, no? Pues el temazo, per exemple, de pop que canta la Lia és un tema que connecta moltíssim amb, pues, això, amb el públic que avui pot consumir, doncs, concursos com, per exemple, Eufòria o d'aquest estil, no? Al final estem parlant de fer cançons que podrien sonar a la ràdio. I llavors aquí connectes amb el nen una mica més adolescent, si vols, o preadolescent, i el nen petit doncs, s'emmiralla doncs, amb els colors, amb les cançons, amb segons quins altres moments. Potser no connecta tant amb la història, però sí que és cert que en el moment del tema musical sí que es respira un silenci i una tensió molt forta pels nens petits, que encara avui ens fascina els actors.
0: Home, jo dic una cosa, Alba, si en una platea, en un teatre que hi hagi molts nens i nens petits, hi ha silenci, vol dir que la cosa funciona molt i molt.
1: Totalment. Totalment.
0: Això segur, perquè si no funciona, t'asseguro que ho manifesten tranquil·lament, eh? No falla.
1: Absolutament. No falla.
0: Escolta, quantes funcions has fet d'aquesta obra?
1: Doncs mira, fa poc, al final d'aquesta segona temporada, vam fer la celebració de les 100 funcions. I ara en portem unes quantes més, així que devem estar per les 110, 120, per aquí devem estar, potser.
0: Bueno, cal dir una cosa, cal dir que tu has guanyat un premi del millor intèrpret femení en un rol de protagonista precisament per aquesta obra.
1: Doncs m'encantaria haver-lo guanyat de debò, però em van nominar.
0: Et van nominar?
1: Ara, em van nominar. Guanyar-lo no va ser el cas, però t'agraeixo moltíssim que ho diguis, perquè em va fer moltíssima il·lusió només la nominació.
0: Ah, però jo em pensava que sí que te l'havien donat.
1: Doncs mira, hagués estat bé, oi?
0: No. Perquè hi havia el premi, em sembla, a la millor adaptació, que sí que era el premi, no? Aquest sí que ho era. A la millor adaptació.
1: Sí, per Teatre Barcelona, sí, que li van donar.
0: Teatre Barcelona, exactament.
1: Sí.
0: Bueno, de tota manera, la teva carrera, evidentment, és bastant més llarga del que estem parlant,
1: sí.
0: Perquè tu ja fa bastant temps que estàs funcionant en el món del teatre, i sobretot sí. Potser en el teatre, potser més en musical que en altres aspectes, més dramàtic o no?
1: Sí, sobretot en el teatre musical. Vaig fer la meva formació a l'Institut del Teatre i allà en el nostre grup classe vam tenir molta sort i vam coincidir amb un grup de gent que ens hi veníem molt, tant a nivell artístic com a nivell personal, i vam formar una companyia, la Tremenda Companyia, amb la que no parem de fer teatre musical de creació i res, doncs, som una de les altres companyies que ara mateix crec que hi ha molt moviment en aquest món de voler apostar per això, per fer un teatre musical català i de creació de qualitat i poder-lo portar doncs, arreu del territori.
0: I a part del Institut del Teatre, també vas estar fent un o dos cursos, no ho sé, a Londres, a Anglaterra?
1: Vaig anar a Anglaterra, sí, durant un temps vaig estudiar a Edimburg, de fet.
0: A Edimburg,
1: sí. Tot i que és veritat que la universitat estava, d'alguna manera, era el Trinity College, que també és a Londres, o sigui que sí, venien i anaven de Londres per fer els exàmens i això. Sí, vaig estudiar allà una miqueta de speech and drama, que és una mica, doncs, això, no? Allò de que diuen dels Shakespeare i totes aquestes coses, jo vaig estudiar filologia anglesa abans de tot això, i em feia il·lusió, doncs, anar a fer Shakespeare al lloc on es fa, no? I allà vaig acabar, vaig estar molt contenta, sí, vaig aprendre molt.
0: Home, estic segur, perquè a més, el teatre, en gran part del teatre viu, sobretot el musical, neix i després es projecta, evidentment, a tot el món, però neix bàsicament a Londres, això està claríssim.
1: Totalment, i penso, i des d'aquí, mira, tothom que estigui escoltant i que tingui ganes de formar-se en el món del teatre musical, els i les animo a que també doncs, es formin en teatre de text, perquè hi ha aquesta cosa que ha passat des de fa molt de temps de, ai, no, és que teatre musical és una cosa, teatre de text és una altra. Realment, avui en dia, els intèrprets són de tot i haver anat a fer aquesta formació més especialitzada sempre és enriquidor. I, de fet, jo crec que fer teatre musical de qualitat vol dir ser bona actriu, sobretot, no sé, la veritat és que crec que és important que a partir d'ara doncs es tingui aquesta visió.
0: No, això que dius és així, perquè els actors i les actrius de segons quins llocs o sigui, reciten, actuen dramàticament, canten, ballen. Ja sé que hi ha alguns que s'especialitzen més que els altres, evidentment, no? Però no hi ha dubte de que tota la capacitat per poder fer en qualsevol tipus de comèdia, en què hi hagi una mica de música, una mica de moviment, una mica de cançó, això està claríssim que és així. Doncs esperem que la teva carrera segueixi d'aquesta manera. M'imagino que pots fer en anglès el que vulguis.
1: Tant de bo. Escolta'm, mira, potser el següent pas de la meva carrera és fer The Invisible Threat o el fil invisible en anglès, si saps.
0: Ah. Jo volia preguntar-te precisament ara quin projecte, suposant que això duri, perquè això durarà un temps, però, clar, com totes les coses, doncs acaben, que si tenies ja algun tipus de projecte en marxa pensat per després, per quan acabessis el fil invisible.
1: Doncs mira, d'entrada sempre seguir amb la tremenda companyia, que és casa, i amb ella sempre fem projectes preciosos, i això segur que està en el meu futur. I a part d'això, doncs seguir fent càstings i audicions i a veure on em porta la vida.
0: Molt bé, jo, veient el que has fet fins al moment, diria que la vida et portarà a molts llocs, segur, i molt amunt. Alba, moltes gràcies per estar
1: gràcies.
0: Amb nosaltres.
1: I vinga,
0: el diumenge, doncs, que tingueu un bon èxit. Jo puc dir-te que la segona funció de les 12 està gairebé exhaurit, perquè, clar, potser l'hora propicia més que de les 10, no?
1: Clar, això
0: però,
1: sí que és
0: cert. Sí, això és evident. Però jo penso que les tres, si féssim la suma, veuríem que doncs, això serà un èxit amb tota seguretat. Moltes gràcies, Alba, i fins la propera.
1: Vinga, gràcies a tu. Adéu.

0: Demà divendres, a les 20 hores, el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat es representarà Vanya, de Simon Stephens, i per poder parlar-ne, per poder saber alguna cosa més d'aquesta especial Vanya, podem parlar amb en Miquel, amb la Marina, amb l'Ivan, amb l'Alexandra, amb l'Helena, amb el Saül, amb la Sònia i amb l'Elisabet. Serà difícil parlar amb tanta gent. A veure... Ah, no, home. No, no. Podem parlar amb en Joel Joan. Joel, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Home, jo, clar, com he començat a dir noms, he pensat, no pot ser, no podem... No fer una trucada que hi hagi tota aquesta gent, seria increïble,
1: una
0: no?
1: Una tertúlia seria això.
0: I una tertúlia, seria... però clar, aquí només tenim... Aquí tenim només la distància amb el telèfon, que si estiguéssim aquí a la taula podríem posar alguna cosa per poder veure, jo què sé, una mica de vermut, una mica de... En fi, el que fos, no? Joel Joan,
1: gent, no?
0: Molt de gust en parlar amb tu, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: I dir-te que, d'entrada, quan veus aquesta llista de personatges, que estem parlant de 8 personatges, jo penso, com t'ho fas?
1: és la pregunta del millor, aquesta, eh? Doncs mira, amb molta imaginació, molta disciplina, moltes hores d'estudi i amb un bon director que em va ajudar molt, que és el Nelson Valente.
0: Aquí tenim, doncs, una història que molta gent coneix, la gent, sobretot, aficionada al teatre, doncs, l'Oncle Vanya és una de les peces fonamentals de Chekhov i que, per tant, es coneix. Però, clar, fer una recreació d'aquesta obra magistral, però amb una sola persona, suposa un risc, penso jo, no ho sé.
1: Sí, sí.
0: És un risc especialíssim, no?
1: Bueno, és una anada d'olla, eh? És una anada d'olla absoluta del Simon Stephens, que és un autor anglès que adora Chekhov, que és el seu autor preferit, i que li van encarregar de fer un Oncle Vanya actualitzat, que passés al país on es representés, en el seu cas era Irlanda, i que passés a dia d'avui. Per tant, és un Chekhov que està passat pel sedàs del Simon i que està molt sintetitzat, és a dir, no són les 3 hores i mitja que deu durar l'Oncle Vanya si la fas tota sencera tal com la va escriure Chekhov, i amb coses canviades, és a dir, el professor, l'Alexandre, que és aquest vell rondinaire i malalt i aquest ésser... una mica detestable, que és l'Alexandre, doncs en la versió original...
0: Pot dir la seva dona joveneta, eh?
1: La seva dona és molt joveneta, el punyetero, sí. És un Leo DiCaprio, eh? Aquest sempre acaba amb les jovenetes, hòstia.
0: Digues.
1: Doncs aquest a l'obra original del Chekhov és un professor i publica articles i tal, i a la nostra proposta és un director de cinema, vale? Vull dir la primera cosa que ha d'entendre l'espectador és que veurà un Oncle Vanya amb l'essència de l'Oncle Vanya, però portat avui dia a Catalunya, en aquest cas, i això sí, interpretat per un sol actor. Clar. Això és el que... Digues.
0: Què diem? Oncle Vanya, estrenada el 1898... amb aquest subtítol d'escenes de la vida rural en 4 actes. això que dius tu, no? Llavors ho transportem a Catalunya.
1: Sí. I escenes rurals de Catalunya també n'hi ha, eh?
0: Home, i tant.
1: Vull dir que, a veure, que estem molt centrats en la metròpoli barcelonina, però... Sí, això és el de menys, de fet, que estigui adaptat a Catalunya, perquè en definitiva no té cap importància. La versió original, doncs, bueno, parlen de que van a la ciutat, també, està tot... És una mica vaga. En tot cas, és la ruralitat versus la ciutat, no? O sigui, tot es basa en això, l'obra. Però el més curiós de tot és que el que va decidir fer el Simon... és això, és que aquesta obra fos interpretada per un sol intèrpret, que és diferent que fer un monòleg. Perquè quan fas un monòleg, doncs normalment hi ha una veu de narrador i tu et dirigeixes al públic i és un monòleg, no? I de tant en tant potser fas alguna escena, o algun personatge, però aquí no, aquí és l'obra, aquí són els diàlegs tal qual. A mi quan em van passar el text per una vegada em feia molta gràcia, però vaig començar a subratllar, saps allò que fem els actors, que subratllem en fosforito les frases que ens toca, i fins que me'n vaig adonar que ho estava subratllant tot. Dic, però què cony estàs fotent? No cal, aquí sí que no cal subratllar res, tio, ho has d'aprendre tot. És com un malson, és gairebé com un malson d'actor, d'aquests de vegades que tenim els actors de sortir en blanc a l'escenari o en pilotes, aquestes coses ens passen als actors. Doncs és gairebé això, un malson per un actor, perquè dius, hòstia, és que no tinc ni un moment de respir, no puc ni... És una bajanada el que faig. El que passa és que amb

0: ja és una mentida molt gran, no? I allò que els hi passa a aquells actors, a aquells personatges, tu saps que tot allò és mentida i aquell actor després s'anirà a sopar amb la família i, no, i tal i qual. En aquest cas ja és la hiperteatralitat. És a dir, l'espectador, amb un esforç d'imaginació i amb la meva ajuda, evidentment, doncs acaba veient l'oncle Vanya de Chekhov, actualitzat, però amb tots els personatges, i això quan acabo la funció acabo destrossat, com et pots imaginar, però oh, molt tant. Feliç, però molt feliç d'haver transmès al públic una obra com aquesta jo sol.
1: Com et va arribar? Com et va arribar l'obra? Com es va generar?
0: Sí. Això va ser l'empresa Focus, el César Martínez, sí, i el Dani Anglès, que van veure que en el National havia triomfat aquest text amb un actor molt famós i molt bo que es diu Andrew Scott, i que em veien capaç de poder-ho fer. I llavors, doncs, jo em vaig llegir l'obra i em vaig acollonir una mica, perquè vaig pensar, bueno, això és una feinada... És realment, i això t'ho diré amb tota la franquesa, la cosa més bèstia que he fet a la meva vida, i mira que he fet Perkins, Ibsen, i he fet monòlegs, Jo sóc la meva dona, que també era una hora i mitja xerrant. Però el fet de tenir en el cap 8 sensibilitats diferents, 8 emocions, 8 personatges amb diferents objectius cada un, saber exactament què vol cada un i per què diu el que diu, i... Bueno, una mica jo el que dic és que m'he doctorat amb oncle Vanya, no? O sigui, i ara ho sé tot de l'oncle Vanya. A mi em pots preguntar per qualsevol personatge que et diré exactament què li passa i quin problema té i quins són els seus anhels i les seves frustracions. Vull dir, ha sigut una feina descomunal, descomunal, descomunal.
1: Quan tu saltes d'un personatge a l'altre, o sigui, quan estàs fent, en aquest cas, doncs, el mateix Vanya, i després sí, passes al... Sí.
0: L'Alexandra, per exemple.
1: Evidentment, hi ha un canvi de to, un canvi de veu, mm-hmm, o un canvi inclús físic? Tens algun element físic que...
0: Jugo amb tot. Jugo amb la meva corporalitat, evidentment, amb el meu cos, i cada personatge té una manera de caminar, una manera de moure's, treballo també a nivell emocional, és a dir, cada personatge, doncs, el que deia, té una frustració, té un anhel, té el seu secret, no? Té la seva intríngulis, diguéssim. I al principi vaig començar amb intentant no fer caricatura dels personatges perquè la gent vegi molt bé els personatges, és a dir, sempre sóc jo en cada un d'ells, no deixo mai que la meva ànima desaparegui en cap dels personatges dels que faig, però sí que ajudem a l'espectador i, doncs, jo què sé, doncs, l'oncle Vanya, doncs, va amb unes ulleres de sol, la Sònia, la seva neboda, va amb un drapet de cuina, la Marina va amb una tassa de te, saps? Ajudar l'espectador amb tot allò i, a més, fent veus també, clar, perquè no parla igual un home que una dona, no parla igual un vell que un jove...
1: Ni es mou igual.
0: Ni es mou de la mateixa manera, però sense arribar a la caricatura i que això pugui desenganxar el públic de dir, ai, mira, ara m'està fent una raueta, un personatget, ara m'està... Sinó que vegi realment... O sigui, intentar ser molt... Haver entès molt bé els personatges...
1: Ser fidel al personatge...
0: Per no perdre la veritat, i ja callo, perdona.
1: No, ser fidel al personatge, però en canvi, clar, realment has de fer un canvi.
0: No s'entén res, clar. Tots són iguals, evidentment. Però en canvi, cada un d'ells, jo busco la meva veritat en cada un d'ells. M'explico? És a dir, intento que cada un d'ells sigui molt, molt de veritat, perquè si no seria quasi bé un freak show, o una mena de parador de diferents personatges. No, jo vaig a l'ànima de cada un d'aquests personatges i la veritat és que me'ls estimo molt a tots. És a dir, dels 8 no n'hi ha ni un que no pensi, ai, una mica també podria ser jo, quina tendresa...
1: Com t'entenc, no?
0: Com t'entenc, com t'equivoques, per exemple, no? Com em sento de prop.

0: teu. En definitiva, no perdre la veritat, m'explico? No perdre mai la veritat actoral i emocional perquè l'espectador es pugui ficar a la pell de cada un d'ells. I m'ho passo bé, a sobre de tot això m'ho passo bé perquè és molt bèstia. La veritat és que acabo molt cansat després de la funció, però hòstia, és un espectacle molt màgic, perquè veure una funció de dalt a baix i amb tots aquests personatges només interpretada per un intèrpret és màgic. És una... Tant per l'espectador que ho veu com jo que ho faig, hi ha alguna cosa de molt especial en aquest muntatge. No sé si m'explico.
1: Home, i a més també tens una hora i mitja, no?
0: Sí, una hora i mitja ben bona, sí, sí.
1: O alguna cosa més. O una mica més.
0: Bueno, potser... Depèn de les funcions. Hi ha funcions que és una hora 35 o 37, hi ha una altra que és... depèn de jo també com em sento, fluctua una mica allò del temps, perquè no és... Però és la dificultat no és tant que estigui una hora i mitja xerrant dalt de l'escenari, sinó que estigui una hora i mitja dialogant amb mi mateix, amb personatges molt diferents, i que jo també reia molt quan llegia l'obra, perquè posava... Entra l'Helena, la Sònia, se'n va la Marina, l'Alexandra i l'Ivan. I només diu això, l'acotació, saps què et vull dir? No, no. I dic, ah, molt bé, llavors jo què faré aquí, a veure? Sortiré dos vegades, entraré tres, com va? O sigui, és realment... quan t'hi poses no saps ni per on... Ni mare de Déu, dius, això és senzillament impossible, jo no puc fer això. Però mira, noi, ho faig i la gent entén l'obra, que aquesta era la meva gran obsessió, eh? Dic, mira, si els agrada més o menys...
1: A més, tu abans has dit una cosa que penso que és molt veritat, la veritat del personatge.
0: Sí, això...
1: En aquest cas, que està, diguéssim, traduït per tu, evidentment, no?
0: Però
1: la veritat, perquè efectivament tothom que està assegut sap que allò no és la veritat, etc. Però aquesta és la força del teatre, Joel.
0: Exacte, aquest és el quid de la qüestió. I, per exemple, quan faig les dones, les disfruto molt, perquè també em sento molt dona, jo. Quan interpreto, No crec que les dones siguin una espècie diferent dels homes ni els homes de les dones, saps? O sigui, en el fons, tots tenim coses en comú, la majoria, i les mesquineses i les debilitats i els amors. El que passa és que hi ha personatges més innocents i altres que no ho són tant. Per exemple, la Sònia, que és un dels meus personatges preferits, que és la neboda de l'oncle Ivan.
1: Sí, sí.
0: Sí. La Sònia és d'una ingenuïtat i és una dona amb una esperança indestructible, que per malament que vagin les coses, ella no deixarà de somriure i estima el Miquel, que és el doctor, d'una forma molt naïf, si tu vols. I l'adoro fer-la, perquè és una mica la nena petita que jo era quan em disfressava davant d'un mirall i em vestia de nena, per exemple, cosa que feia de vegades quan era petit, no? En canvi, l'Helena és una dona sofisticada, és una dona que és més gran que la Sònia i que està casada amb un iaio i que ho està casada amb un iaio, segons ella, perquè el troba brillant. I evidentment que el trobaríem, que preferiria que fos més jove el seu home, però s'hi va enamorar d'aquesta manera. I també la puc entendre, i també l'estimo, i també... I el Miquel, que és el doctor, i diuen que és una mica l'alter ego de Chekhov, que el va utilitzar aquest personatge una mica per... Doncs és un tio trist, és un tio solitari, és un tio que no ha trobat l'amor de la seva vida, és un metge que és molt la vida de Chekhov.
1: Que és el mateix Chekhov, clar, evidentment.
0: Que és el mateix Chekhov, sí.
1: A més, hi ha una cosa molt curiosa, Joel, no sé si tu estàs d'acord, i és que les obres de Chekhov, si tu les analitzes, totes les més importants... Bueno, totes.
0: Totes.
1: Sembla que no passi res.
0: Exacte.
1: sempre dius, bueno, aquí van entrant, van sortint, van parlant, van comentant, i sempre, bueno, no passa res. No,
0: però és mentida.
1: I tant, i tant, i tant que passa.
0: I tant que passa. El que passa és que no és el teatre modern on hi ha girs de guió importants, saps? On l'espectador, doncs... És un teatre on els personatges senten molt fort. És a dir, a l'Enclavània hi ha, per exemple, un triangle amorós increïble entre l'Helena, el doctor, l'alter ego de Chekhov, el Miquel, i la Sònia, que també està enamorada d'aquest Miquel, no? Evidentment, no passa res en el sentit de que cap d'aquestes parelles... l'Helena no ho deixa estar amb l'Alexandre, amb el vell, ni la Sònia arribarà mai a ser la dona del Miquel, ni l'Helena deixarà l'Alexandre. O sigui, no, en aquest sentit argumental no passa res, però la passió que hi ha per sota i l'amor reprimit i el desig, tot això hi és. Per tant, les escenes estan plenes de si tu vols, d'un desig castrat, per exemple, el de l'Helena i el Miquel, d'un amor platònic, el de la Sònia cap al Miquel, quan el Miquel simplement la ignora perquè ni la concep com a dona.
1: Com a dona, clar.
0: Exacte, perquè la veu com una nena. I llavors els personatges pateixen, els personatges sofreixen, els personatges desitgen, els personatges estimen, però si vas a buscar els fets... Que els canvien cada un d'ells, no els trobaràs. Com tu dius, no passa res. O sigui, comencem l'obra una mica com l'acabem, que és que tots estan fets una merda, tots són uns desgraciats, pobrets meus, i acaben l'obra i acaben igual de desgraciats o pitjor, saps?
1: Però hi ha una cosa també en Chekhov, que és que ell, que evidentment les seves obres reflecteixen l'autor, i és que tot i amb aquestes condicions, amb això que tu estaves dient ara mateix, tot i amb això, sempre hi ha una espècie de... Hi ha un bri allà, hi ha una cosa petita, com de dir, això se solucionarà, això ho arreglarem, això serà millor, sí. No? Sí. Queda com una espècie de... Que és la necessitat que té tothom de fer-ho, no? Perquè si no, com es podria viure?
0: Exacte, sí. I a més totes les obres de Chekhov, que ell deia que eren comèdies, i Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que era el director, deia que eren drames, i això també em diverteix molt. Totes elles acaben amb un crit d'esperança meravellós. És a dir, el monòleg final que faig de la Sònia, que és la que tanca l'obra, sí, la neboda, i quan Reli ha sortit bé... I torna a quedar a la finca de la família, aquesta finca rural on conreen patates, i el seu amor no ha estat correspost, l'amor de l'Ivan, del Vania, tampoc ha estat correspost, i tots són una merda, tot, i es queden sols a la casa, i ella fa un últim monòleg i diu una cosa meravellosa, que és... no perdis l'esperança, oncle, que al final de les nostres vides ho entendrem. Tot aquest suplici, tota aquesta vida plena de llàgrimes i d'infelicitat, al final, els últims minuts de les nostres vides, entendrem què significa, quin significat han tingut les nostres vides i per què les coses han sigut com han sigut, i riurem i somriurem, diu. I descobrirem que les nostres vides hauran estat discretes, amables i dolces com una carícia. I això, malgrat la depressió, no?
1: Del que ha passat. I el menyspreu davant de segons quines persones, no?
0: Exacte, però al final hi ha un crit d'esperança. És com al final de les tres germanes, quan un dia anirem a Moscú, no? Sempre aquestes històries del Chekhov acaben... No acaben bé, però tampoc acaben malament, en el sentit de, bueno, ara anem i ens suïcidem tots. No, tot el contrari. Sí. Ara continuarem vivint, oncle Ivan. Diu, què podem fer, oncle? Hem de viure. Clar. Continuarem vivint, oncle Ivan. I això és una mena de pare nostre laic que Chekhov va escriure, i em sembla meravellós. Hem de continuar vivint tots, i tots tenim les nostres merdes i les nostres... com es diu això... bueno, això, debilitats, les nostres frustracions, tots tenim aquesta, però no podem rendir-nos, hem de continuar vivint, i al final ho entendrem.
1: Bueno, Joel, jo penso que has fet una exposició perfecta i molt ben descrita de l'obra, per una banda, de la versió de l'Stephen, que primer és diferents, i també d'aquesta dificultat, i a la vegada jo penso que també aquesta sensació que deus sentir, deus quedar molt esgotat, però alhora molt content.
0: Sí, molt. Molt perquè hòstia, mira, he pogut fer allò un reguitzell de personatges que normalment fas amb 8 muntatges diferents, no? Perquè quan et donen un paper, doncs tu en fas un d'aquests 8. Dic, doncs mira, amb un sol muntatge n'he fet 8, jo, saps? He descobert 8 ànimes diferents. He hagut d'interpretar i m'he hagut de ficar la pell de 8 personatges diferents. I m'ha costat, eh? No et mentiré que no ha sigut fàcil. Però ara que ja està fet... és un ple enorme.
1: Bueno, jo puc dir-te que el Teatre Auditori de Vilassau està gairebé ple.
0: Ai, que bé.
1: Li falten poc. Pensa que són 920 butacs.
0: Ho sé. Hi he anat moltes vegades.
1: Jo també ho sé, ja t'he vist moltes vegades.
0: Correcte. És un teatre immens i espectacular i quasi sempre s'omple i em fa molt, molt, molt feliç que estigui quasi ple, perquè...
1: Però tu pensa una cosa, Joel, que quan vas venir a fer Crampac, per exemple...
0: quan vas venir... A l'any 95,
1: que és, vull dir, fa uns quants anys. Bueno, quan vas venir a fer Crampac encara hi havia 3 files menys que ara.
0: Sí, ho sé.
1: O sigui que es van afegir 3 files més... que vull dir que només desapareixen quan hi ha el fosar per orquestres, suposant que faci falta.
0: Clar.
1: Però han fet més, o sigui que encara hi ha més...
0: Però això és millor que abans, eh? Perquè saps què passava en aquest auditori, que és el que passa en molts auditoris?
1: Sí.
0: Que et queda molt lluny l'espectador de l'actor.
1: Sí, sí.
0: Hi havia allà 1 quilòmetre fins a la primera fila, sí, i després, sí, a partir d'aquí, bueno, continua. D'aquesta manera, des de que fa uns pocs anys ja heu afegit aquestes files, que actuar és molt més acollidor. Tens els primers espectadors, els tens molt més a prop, i la onada expansiva de la interpretació, de les emocions, que passa de la primera fila a la segona, a la tercera, a la quarta, fins al final, és molt més eficient. Jo des de que vau fer aquest canvi, que sóc molt feliç perquè són, aquests auditoris són grans, són una mica freds, has de posar-hi una mica més del que quan treballes en un teatre petit, m'explico?
1: Allò que et deia, no? Projecta la veu, projecta. Projecta la veu.
0: Sí, però ara anem amb micro, ara ja. Micro, cosa que fa que els actors ens puguem relaxar una mica a nivell de veu, no d'energia, no hem de confondre la veu amb l'energia, clarament, però sí que a la gent que, hòstia, està a les últimes files, que no sé què, si sent bé la funció, perquè al final jo sempre dic el mateix, el text en el teatre és l'equivalent als fotogrames en cinema, saps? Si la pel·lícula no es veu bé, si els fotogrames no estan, no hi ha llum i no arriba l'espectador. En el teatre, la lletra, el text, ha d'arribar molt, molt clar a l'espectador, ha d'estar molt ben articulat, perquè ha d'estar molt ben intencionat, perquè l'espectador rebi el missatge del text en la seva totalitat. I amb això els micros ens ajuden.
1: Doncs escolta'm, demà ho veurem, Joel. Jo estaré allà també per veure't.
0: Molt bé, molt bé.
1: I com et dic, jo penso que potser, faltant un dia com falta, doncs la cosa encara s'omplirà. I potser queda ja al 100%. I si no al 100%, el 85 o el 90%.
0: És igual, quedi com vull, hi ha tanta gent a aquell teatre que escolta, sí, que home, millor però... que no s'ompli del tot, saps?
1: Si hi ha 850 ja està bé, no?
0: Mare de Déu! I si fossin 100 també estaria bé. Jo faig la funció per no em cauen pas els anells perquè el teatre no estigui ple. L'important és que la gent que vingui surti satisfeta i surti amb una experiència que no veurà gaire sovint, perquè una cosa com aquesta que faig no es pot fer. Jo ho he fet un cop a la vida, no ho tornaré a fer mai més. Mai més tornaré a fer 8 personatges en un monòleg, ja t'ho dic ara. Vull dir que jo feliç de ser a Sant Cugat, que sempre és una plaça que segura en les gires i es nota que aprecieu la cultura i aprecieu el teatre i estimeu les arts, i això... Mira, aquest cap de setmana he estat a Maó i a Ciutadella.
1: Uh-huh.
0: Saps que Maó té el teatre més antic d'Espanya?
1: Sí, sí.
0: El vam fer el 1829.
1: Jo hi he estat i he estat molt.
0: Teatre. Correcte. El Teatre de l'Òpera és un teatre d'òpera, un petit liceu. És una meravella. I ara no sé per què t'ho deia, això. Se m'ha anat alçant al cel.
1: Potser per això de la projecció en un teatre per la veu o pel punt...
0: No, anava més pel sentit de que això, de la cultura, de que mira que és petit Maó i mira que és petit Ciutadella, però tenen dos teatres a Menorca que són únics. Un, el més antic d'Espanya, i que és preciós, perfectament conservat, tal com era a aquella època, com feien l'òpera, perquè va estar fet per italians, i el teatre estava ple. Llavors, es nota quan en una població hi ha sensibilitat, hi ha amor cap al teatre i cap a la cosa artística, no? I Sant Cugat és exactament un d'aquests llocs.
1: Doncs demà veurem, Joel. Gràcies i fins
0: gràcies
1: la propera, que sigui aviat.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.

Això que estem escoltant és Music is in Me, de la Naila de Suar, perquè avui dijous a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca en concert de petit format amb aquesta noia, Naila de Suar, amb reggae, hip-hop i rhythm blues. La Naila, que és nascuda i a la Floresta, i el divendres a les 20 hores, com deia, a l'Albània, aquest bània que farà el Joel Joan, i el diumenge també al Teatre Auditori, aquest musical que també hem parlat amb l'Alba Serrano. I ara us deixo amb una altra cançó de la Naila de Suar, Ja no sé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre,